0: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
1: Quatre gotes.
0: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira, va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
2: La piscina ja que també és un consum gran.
0: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys, no us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
2: Sí, sí, crec que malauradament no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
0: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
2: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans del 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
0: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'hotel Blaumar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
2: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
0: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure en els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar, desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
2: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litre, per minut, potser entre 6 i 7 litres. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i, bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que, bueno, els clients ho demanaven, però finalment, bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua, pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
0: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions, i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
2: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
0: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes, i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
3: Moltes gràcies.
0: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
3: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd, potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem del que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
0: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
3: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven en termes globals perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi, això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
0: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
4: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
0: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions, perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
3: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment, i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades, i per tant, quan hi han pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint, i a més tens mecanismes per aïllar els punts on hi han les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
0: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
3: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant, eh? Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada, i més eficient de totes les instal·lacions.
0: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
3: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector. Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada, hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que bueno, la majoria de les indústries pues, han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés, i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau. I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr doncs cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat i crec que en molts llocs la voluntat de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
0: Carles Cunill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
3: Molt bé, moltes gràcies.
5: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre, des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
6: Gràcies, bon dia.
0: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
6: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i als efectes de la gent, la que entrem més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Eh? Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra feina cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs, són aquests números tan satisfactoris.
0: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
6: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no ens podem adormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorci.
0: Un dels camins de futur per al consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
6: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complexa. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potenciació, digitalització, i amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També en l'estalvi d'aigua, no? de les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
0: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes els darrers anys ha estat l'auscultació en fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
6: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió i que ens reporten pues, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pertensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura, pues ara en aquests moments està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència pues, un report en un correu electrònic i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tuba fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, doncs, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, pues, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies nostres de subministrament. No? Fins ara, pues, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
0: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
6: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Vosaltres, la fibra està dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
0: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
6: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, estem parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
0: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
6: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys, doncs s'han vist una mica, diguem, amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa malta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem que hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es dinarà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
0: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
5: Quatre gotes.
0: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes al futur.
1: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
8: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

emisora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 8 de maig. Les tres paraules del dia són tradicionals. Abril, neteja. Tradicionals, l'aplec de Sant Ponç arriba dilluns amb les activitats més tradicionals. Un any més, la comissió de festes prepara una arrossada per més de 2.000 persones. I detingut al mercat de Tordera l'autor de diversos furts, gràcies a un patrullatge de paisà conjunt, policia local i Mossos d'Esquadra, arresten un home de 51 anys en un dispositiu de vigilància que va permetre recuperar un telèfon mòbil sostret el passat diumenge. Abril, la fèria d'Abril, la Esquinita, arriba a partir d'avui fins diumenge al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment comptarà amb gastronomia i música en directe. I la nostra dansa organitza demà una xerrada amb el constructor de tenores i tibles, Miquel Puig de Llívol. L'activitat serà a 6:45 de la tarda a l'esplai de la Gent Gran. Neteja. Tordera Park celebra la Festa del Bosc amb una jornada de neteja i una botifarrada popular. L'activitat serà diumenge a les 11 del matí al local social de la urbanització. I Rodalies tornarà a ser de pagament a partir de demà dissabte. La gratuïtat del servei estava vigent des de l'accident de Gelida el 20 de gener i que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya. En esports, el Club Futbol Tordera i el CEP Tordera poden decidir la temporada aquest cap de setmana. El Club Futbol Tordera es pot posar primer a falta d'un partit pel final i el CEP pot assegurar la permanència. Compte enrere per l'aplec de Sant Ponç, dilluns, amb les activitats més tradicionals. Un any més, la comissió de festes prepararà una arrossada per a 2.000 persones. Hi ha el compliment també de la normativa vigent de prevenció d'incendis, on es recorda que no està permès fer foc al bosc. A banda, hi haurà servei continu i gratuït d'autocar que unirà el nucli de Tordera, al Parc de la Sardana en concret, amb el paratge de Sant Ponç. Ens parlava de l'aplec el regidor de festes, Aniol Canals.
2: És un aplec que tothom espera, que tothom té ganes de celebrar i que no esperes. Aviam quines novetats tindrem aquest any, sinó que el que vols és fer poble i anar a gaudir de l'aplec.
1: Avui a Sant Víctor és el Dia Mundial de la Creu Roja, també de l'ASA. Avui fa anys l'entrenador Luis Enrique, 56 anys, i la cuinera Carme Ruscalleda, que en fa 64. Farmàcia de Guàrdia de l'UCEA al carrer Amadeu Vives. Esperem avui un dia variable, màxima de 20 graus. Demà i durant el cap de setmana i Sant Ponç, ambient primaveral, amb sol, núvols i algun plogim tarda vespre, sobretot de dissabte. Estat del riu es manté el cabal a 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària, la dita pel maig als caragols a raig. Fa un any explicàvem que l'Hospital de Calella renovava prop de 200 llits i butaques per oferir més confort als pacients i acompanyants. Fa 5 anys, diumenge, d'aquella, el toc de queda i el confinament perimetral en l'àmbit de la Covid-19, i fa 10 anys Tordera acollia una trobada de medi ambient de la comunitat Badrona. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és descobrir què hi trobaràs a la fèria d'abril que s'organitza aquest cap de setmana al Parc Prudenci Bertrana.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Joc per a famílies, Melina Morilla.
3: La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats, amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit.
0: I Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite, on a Malgrat.
4: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui i diumenge a Malgrat, Tordera, Blanes, Lloret de Mar i Maçanet de la Selva.
0: Bona tarda. La policia local de Mataró serà la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Marc Tres Serres, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Sí, la policia local de Mataró serà la primera de Catalunya a adoptar un nou sistema d'integració d'imatges i dades per mitjà d'un software dotat d'intel·ligència artificial que permetrà generar mapes i assistir en la presa de decisions del cos policial. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitza durant la pròxima festa de les Santes de Mataró. La tecnologia du per nom Fusus i l'han feta possible a quatre mans la multinacional americana Axon i l'empresa mataronina Alphanet. Com explica l'Ajuntament mataroní, es tracta d'un sistema que interconnecta les imatges captades pels diferents dispositius de vigilància de la policia, que són càmeres de seguretat o càmeres corporals dels agents, amb informació i ho superposa en un sol mapa de dades per mitjà de la intel·ligència artificial. Aquest mapa, resultant, serveix no només per tenir situades totes les peces que intervenen en un dispositiu policial, sinó que també és capaç de planificar i de proposar accions. Com explica el periòdico, tot i que la prova ja ha començat, els primers grans esdeveniments on s'aplicarà seran la Fira de Mataró i la Festa Major de les Santes. El nou sistema es va presentar ahir al Tecnocampus en presència de l'alcalde David Bote i de les empreses que hi ha al darrere. Bote va posar en valor que una col·laboració público-privada com aquesta permeti ajudar-se de la tecnologia punta en la protecció dels ciutadans i, a més, va mostrar-se orgullós que Mataró sigui la primera ciutat que adopta aquest sistema.
0: I l'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer, bona tarda.
6: Bona tarda. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la primera cirurgia robòtica de la història de l'Hospital de Calella. La intervenció es va fer el passat 28 d'abril a un pacient del Servei d'Urologia que ha volgut agrair públicament el tracte rebut per part de l'equip mèdic. Per a l'operació es va utilitzar un robot de la companyia xinesa Medbot Microport, una tecnologia que ja funciona en altres hospitals de Catalunya. El sistema permet al cirurgià controlar diversos braços robòtics a través d'una consola i reproduir els moviments de la mà amb gran precisió. A més, ofereix una visió en 3D i ampliada de la zona on s'està intervenint. El cap de la unitat d'urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Josep Maria Prats, assegura que aquesta tecnologia permet fer intervencions menys agressives i més segures per als pacients.
7: En aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots replicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb tres articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, amb la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
6: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaca que la incorporació de la cirurgia robòtica suposa un pas important en l'atenció quirúrgica amb operacions més precises i menys invasives i recuperacions postoperatòries més ràpides. La inversió pel robot quirúrgic ha estat de 2,5 milions d'euros, aproximadament. La compra s'ha fet conjuntament amb d'altres 4 hospitals catalans més: el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa, i l'Hospital de Mataró.
0: Gràcies, Sergi. La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Així és. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa marcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons s'han calculat, necessiten uns 4.000 participants. Ho faran, com diem, el diumenge 17 de maig, en un matinal al passeig del Callao. Fa uns dies, des de la Fundació, en Sergi Galera ens deia que a aquesta entitat li agrada posar-se reptes amb majúscules.
9: Ens agrada posar-nos reptes. De fet, contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més com a Fundació. Déu-n'hi-do, ja la gent ens coneix molt, la Fundació Maresme és reconeguda en l'àmbit comarcal, però sempre intentem anar un pas més enllà en les nostres propostes. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania de tot el Maresme, farem aquesta caminada el dia 17 de maig al Passeig de Callao, a Mataró, i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant per poder arribar a aquests 60 milions de passes solidàries.
8: La convocatòria contindrà altres reclams, com ara la música en directe o una tòmbola solidària, i també s'hi presentarà oficialment la cançó d'enguany i la flash mob de les dissantes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions, que es poden fer presencialment a les oficines centrals de la Fundació a l'adreça Muralla dels Genovesos número 12, o les paradetes que planten a les places de Santa Anna i Illa Cristina durant aquest mes de maig, i també per internet al web fundaciomaresme.cat. Hi ha dues modalitats d'inscripció: la de 7 euros amb bossa d'avituallament i pulsera de les dissantes, i la de 14 euros que inclou la samarreta de les dissantes.
0: Seguim avançant. S'amplia la zona verda al barri de Sant Lluís, a Palafolls, per facilitar l'aparcament als veïns. Melina Morilla, bona tarda.
10: Bona tarda, doncs sí, la policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les darreres actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda, que abans eren de zona blava. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar, i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, tenint en compte que ara ja ve l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a la zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís.
0: Gràcies. I Sant Vicenç de Montalt organitza un taller gratuït de primers auxilis i usa el desfibrilador extern automàtic. Martí Capçada.
8: Així és, l'Ajuntament organitza el pròxim divendres 22 de maig un taller gratuït de primers auxilis i ús del desfibrilador extern automàtic, el DEA. L'activitat es farà de 5 a 8 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. Durant la sessió pràctica, els participants aprendran a actuar davant emergències habituals, com ferides, cremades, fractures o aturades cardiorrespiratòries. També treballaran tècniques bàsiques com la reanimació cardiopulmonar, la posició lateral de seguretat i l'actuació de casos en ennuegament. El taller està adreçat a tota la ciutadania i especialment a les persones que tenen cura d'altres persones. L'objectiu és perdre la por davant una emergència i recordar que una actuació ràpida pot arribar a salvar vides. Actualment, Sant Vicenç disposa de 8 desfibriladors repartits en punts estratègics del municipi i un vehicle de la policia local equipat amb DEA.
0: I de Sant Vicenç de Montalt anem a Canet, on neix una nova secció de la Colla de Diables. Les Bruixes i es presenten aquest dissabte amb un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes al Fefanet, Ràdio Canet.
11: Neix una nova secció de la Colla de Diables, Les Bruixes, i es presenten aquest dissabte en un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. La idea és oferir una alternativa als tradicionals correfocs amb una proposta més visual i menys sorollosa. Ja fa temps que des de la Colla de Diables de Canet tenien aquesta idea al cap, crear una secció de l'entitat amb una proposta diferent, amb menys impacte sonor. L'objectiu és facilitar la participació de públics que sovint no poden gaudir dels espectacles amb pirotècnia, com ara persones amb sensibilitat auditiva, infants petits o fins i tot animals de companyia. La presentació oficial tindrà lloc demà a les 9 del vespre. L'activitat començarà a l'espai del Neptú, del passeig marítim, i es desenvoluparà en forma de cercavila pels carrers del poble. L'espectacle s'iniciarà, això sí, amb la gran tronada, una gran traca que simbolitzarà l'aparició de les bruixes i donarà el tret de sortida a l'espectacle. A la presentació també hi participen els tabalers i malabars i les colles convidades de Tordera i la Vall Alta.
0: I el tradicional aplec de Sant Ponç arriba dilluns a Tordera, a Mar Tres Serres.
5: Sí, l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, fan oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. La tradicional Diada de Sant Ponç, que serà, com sempre, l'11 de maig, es manté amb èxit a l'entorn de l'ermita torderenca i, com dèiem, serà el pròxim dilluns. A 2:15 començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera. I al finalitzar es farà el cant de goig. Escoltem el regidor de festes, Aniol Canals, sobre l'aplec.
2: És un aplec que tothom espera, que tothom té ganes de celebrar i que no esperes. Aviam quines novetats tindrem aquest any, sinó que el que vols és fer poble i anar a gaudir de l'aplec. Llavors el que fem és fer realitat un any més aquest aplec, que es pugui celebrar i fer-ho tot possible.
5: Continuant amb la programació, a les dues del migdia tindrà la mítica rossada popular preparada amb prop de 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La comissió de festes recorda que l'arròs és limitat a la capacitat de la paella i recomana a tots els assistents dur més menjar per si de cas. Ja a la tarda, a partir de les 5, jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona als més petits i després sardanes a càrrec de la cobla Marinada. Des de l'organització i l'Ajuntament recorden que no està permès fer foc al bosc i que totes aquelles persones que vulguin cuinar s'hi han habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 8:45 del matí fins a 4:45 de la tarda. Per últim, el consistori recorda que hi haurà un servei continu i gratuït d'autocar per dur gent des del nucli urbà fins a Sant Ponç, que sortirà entre 11:45 i 2:45, i a la tarda entre 5:45 i 6:15 des del Parc de la Sardana. La tornada d'aquest bus serà a les 3, a les 6, a les 7 i a les 8.
0: Gràcies, Marc. I l'Escola Sagrada Família de Caldes Estrac acull pròximament un casal el dia lliure de disposició. Martí Capçada.
8: Així és, Gemma. L'Escola Sagrada Família de Caldetes acollirà el pròxim dilluns 25 de maig un casal destinat als infants, coincidint amb el dia de lliure disposició del calendari escolar. L'activitat es farà de 9 del matí a 3 de la tarda i oferirà una jornada plena de jocs, tallers i activitats dinamitzades perquè els nens i nenes puguin gaudir d'un espai creatiu, educatiu i de lleure durant aquesta jornada no lectiva. La iniciativa compta amb el suport i el finançament del Consell Comarcal del Marès i està pensada principalment per ajudar les famílies a conciliar durant el dia festiu escolar. Des de l'organització recorden que els infants que es quedin a dinar hauran de portar la seva pròpia carmanyola. Les places són limitades i les inscripcions es podran formalitzar fins al 19 de maig a través del correu electrònic habilitat pel centre.
0: Gràcies, Martí. I a Malgrat de Mar, l'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camprubí aquest dissabte. Ona Malgrat.
4: Així és, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda la presentació del llibre Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora magratenca Zenòbia Camprubí, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor del llibre, el projecte neix d'una motivació familiar. Francesc Galí conserva correspondència entre Camprubí i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. Entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camprubí demana ajuda per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. L'obra també posa el focus en la seva vinculació amb Cala Montjoi a Roses i inclou referències a figures com el cuiner Ferran Adrià.
0: I en cultura, la gira Mozart Emotions arriba a Calella amb joves talents a la dansa. Sergi Ferrer, bona tarda.
6: El Cicle Cultural Escena Calella continua amb la seva programació aquest cap de setmana amb una proposta centrada en la dansa i el talent emergent internacional. Mozart Emotions és una de les produccions del programa d'alt rendiment en dansa, un projecte formatiu adreçat a joves d'arreu del món que reben una preparació intensiva en dansa clàssica i contemporània amb professionals i coreògrafs de prestigi. L'espectacle està inspirat en fragments de composicions de Wolfgang Amadeus Mozart i, segons el llibret, busca crear una atmosfera captivadora i plena d'emoció, endinsant l'espectador en un univers de sentiments i sensacions. La proposta està dirigida pel coreògraf Williams Castro i combina formació i escenari en una mateixa experiència artística. Les entrades es poden comprar a través del portal entrepolis.com i també a la taquilla de la Sala Mozart de Calella el mateix dia, una hora abans de l'inici de la funció.
0: I encara en cultura arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet de Mar, en Ràdio Canet.
11: Arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. Des d'avui i fins diumenge, Canet de Mar s'omplirà d'espectacles familiars per totes les edats i gustos, música, dansa, clown i teatre. En total són 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. El regidor de Cultura, Emili Sánchez, insisteix que aquest festival Municipal neix amb la voluntat d'obrir Canet a la resta del territori català.
12: No és només per la gent de Canet, és per tota la gent de la comarca, perquè en el fons la intenció sempre doncs, és vendre al poble, que Canet doncs, tingui aquesta imatge de poble doncs, on la cultura traspua per les parets i per qualsevol racó.
11: La inauguració del festival aquesta tarda serà amb la companyia de joves del Centro i Xaranga Màgic, i l'espectacle inaugural és Home amb Chris Clown. De cara a dissabte cal destacar la proposta escènica La Caixeta de la companyia Oloquer i Pinocchio de la companyia Roseland Musical. De cara a diumenge, dos dels plats forts són l'espectacle itinerant Transhumància de la companyia Chip Chap i el teatre per nadons Nayar.
0: I la Biblioteca de Palafolls estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina.
3: Aquest divendres, la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir aquesta nova proposta setmanal, La Tribu Juganera, una activitat que començarà aquest divendres i que es farà cada setmana de 5 a 7 de la tarda i que vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca han informat que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs.
0: Gràcies. I a Tordera, la nostra dansa organitza demà una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol, Marc Tresserres.
5: Així és, l'entitat continua de celebració amb motiu del 50è aniversari i per demà hi haurà aquesta conferència de la fusta del ginjoler i de la serinox a la tenora, a càrrec del mataroní Construcció de Tenores i Tibles Miquel Puig de Llívol i Busquer. Puig de Llívol és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha actiu a Catalunya. Ens amplia detalls Maria Vilageliu, que és el president de la nostra dansa.
13: Diguem-ne que aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
5: Justament el mateix constructor explicava en el programa Això és Cultura de Ràdio Tordera aquesta setmana que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar.
14: No tinc res preparat. No, perquè hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
15: Ah, molt bé.
14: Llavors, si tu preguntes, si tu et fas un guió, per dir d'una manera, a veure, millor pregunta una cosa que no està, que tu no la tens. Ja t'ha desvirtuat tota la conferència. En canvi, si vas sobre la marxa, ja vas sortint. Ja tinc prou experiència molts anys de no fer cap guió enlloc. I mira que n'he fet això.
5: L'esdeveniment serà demà a 2:15 de la tarda a l'esplai de la gent gran i l'entrada serà gratuïta.
0: I en esports, Malgrat de Mar acull els campionats a Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. Ona Malgrat.
4: Sí, més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui i diumenge a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria, lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament, es disputarà la Copa Elite de les categories a la B i juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del campionat de Catalunya. Malgrat els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'esports, a l'Avinguda de Tarragona, Miquel Àngel Ruiz, regidor d'esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del club Patí Malgrat, ha recordat que el magratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
16: Orgullosos com a magratenc de poder inscriure aquest campionat. També gràcies al Club Patí Malgrat, amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa dos anys, amb les reunions que vam tenir tant amb el club com amb la federació. I bueno, és això, veurem hockey del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà, després de la tarda jugarà aquí, hi ha un malgratenc que juga al Barça, que és en Nil Vergel, i bueno, ja et dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
4: L'Ajuntament de Malgrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: De moment continuem aquest migdia amb aquesta presència de núvols baixos. Són núvols poc importants, no han de deixar precipitació, però són núvols que fan que la temperatura ara aquest migdia doncs, no sigui tampoc massa elevada. I en conjunt tenim valors que oscil·len entre els 18 i els 19 graus aquí a la comarca. Aquesta tarda s'espera que a primeres hores de la tarda tinguem més estones amb sol, en qualsevol cas sempre en presència de núvols prims, mentre que, com més avanci la tarda, augment novament de la nuvolositat. Tot això amb unes temperatures que avui doncs, més o menys seran com les d'ahir, finalment, i amb vent que aquesta tarda ha de bufar com aquest matí, més aviat fluix de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara a demà dissabte, canvi de temps. Durant el matí ja la nuvolositat serà abundant. De fet, no descartem que durant la matinada es pugui escapar ja alguna goteta de forma aïllada i poc important, però serà a partir de les primeres hores de la tarda, 3:30, 4 aproximadament, quan les pluges guanyaran terreny, guanyaran protagonisme de sud a nord i afectaran, acabaran abraçant a tot el Maresme. De cara al vespre es faran més intermitents, però alhora també amb alguns xàfecs més intensos. I, de fet, aquesta inestabilitat ens acompanyarà més o menys fins a la mitjanit de demà a demà passat. Els vents demà seran fluixos, bufaran de component est-nord-est, estones moderats a la tarda, i la situació marítima s'altera una mica amb maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, si fa no fa com les d'avui, pel que fa a les màximes, les mínimes una mica més altes perquè hi haurà més núvols a la matinada. Diumenge, canvi de situació, s'allunya la pertorbació, el temps serà estable, serà assolellat, baixaran les nocturnes, pujaran clarament les temperatures màximes cap als 24-25 graus, alguns valors, amb vent que bufarà moderat a la tarda de Garbí i amb una situació marítima que es mantindria dominada per la maror a marees de mar de fons. Per tant, podem dir que tindrem un cap de setmana amb dues parts diferenciades, amb un dissabte més complicat, amb pluges sobretot a la tarda, i amb un diumenge plenament estable i amb temperatures clarament més altes.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Cap de setmana passat per aigua. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem del Festival de Música Antiga de Tiana amb en Llorenç Blasi i en Pablo Acosta. També avui tenim cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes més destacades de la setmana. Tot això aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Doncs va, som-hi, anem amb les xarxes socials, amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda, què ens expliques avui?
3: Doncs avui, primer, com sempre, passem pel Maresme, i és que diverses entitats i també partits polítics s'han sumat al manifest contra la celebració del Festival Neonazi a Santa Susana, i de fet parlàvem aquí a l'Ona Maresme per part dels nostres companys de Calellà. Entre les últimes incorporacions hi ha Esquerra Maresme i Regenerem-nos de Premià de Dalt. El manifest l'han impulsat prop de 400 entitats per tal que no se celebri a Santa Susana el festival Chaos in the Sun.
2: Molt bé, Melina, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
3: En clau internacional hem de parlar de la Guàrdia Civil, que ha confiscat la partida de cocaïna més gran del món en un sol cop a l'Atlàntic, 30 tones. Les xifres parlen per si soles, i és que han agafat més de 30 tones, han confiscat més de 30 tones de cocaïna i han detingut un total de 77 persones en dues operacions contra el tràfic de drogues en aigües de l'oceà Atlàntic. Des del Ministeri de l'Interior han subratllat que el decomís de 30 tones al sud de les Canàries és, de fet, la major interceptació de cocaïna de tot el món en un sol cop policial. En roda de premsa per valorar les operacions, el ministre d'Interior s'ha mostrat molt satisfet amb la feina feta. Concretament, parlem del divendres 1 de maig, és a dir, la setmana passada va ser quan la Guàrdia Civil va interceptar a l'Atlàntic, al sud de les Canàries, un vaixell que transportava 1.279 fardells de cocaïna amb un pes de 30,2 tones i valorat amb 812 milions d'euros.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
3: Avui parlem d'economia, concretament de Bizum, perquè ha fet el salt del pagament entre particulars al comerç presencial. A més d'ajustar comptes amb els amics, a partir del 18 de maig es podrà pagar amb Bizum a les botigues i restaurants també a peu de carrer. Fins ara aquest mètode només estava disponible en compres per internet en l'àmbit professional i els establiments que l'utilitzaven ho feien de manera informal. Així, ara els consumidors tindran més opcions per pagar els seus tiquets. Si bé en un inici només es podia fer pels clients de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell, aquests ja han adaptat els seus sistemes. L'accés per la resta de consumidors serà progressiva fins a finals d'any, quan es preveu que es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. L'ús d'aquest servei ha estat impulsat des de les mateixes administracions comunitàries perquè totes les transaccions de diners del continent es facin amb sistemes propis.
2: Melina, tu alguna vegada has pagat amb Bizum en una botiga o això encara no es pot fer?
3: De moment no ho he fet, però sí que les típiques paradetes amb fires d'artesania o així, a vegades, quan no porten el mini datàfon, aquest petitonet per pagar amb el mòbil, sí que han dit, ai, doncs fes-nos un Bizum. I llavors ho he fet.
2: I què et sembla, doncs, ara que es pugui pagar amb aquest nou sistema, doncs, de forma més a més extensa a les botigues i que es normalitzi, no?, bàsicament?
3: La veritat és que fantàstic, perquè a vegades és allò que no portes efectiu. La targeta, pel que sigui, el wallet del mòbil tampoc et funciona. Llavors agafes el Bizum, a vegades també va només amb un codi, no cal el número de telèfon, l'envies i ala, i ja ho tenen. Per tant, tot el que sigui més facilitats i que òbviament ens ajudin a pagar, doncs millor.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs digue'ns, Melina, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Avui la pregunta del dia va per aquí, més o menys. De moment encara no es pot pagar amb Bizum oficialment, però sí que el que estem preguntant és si els nostres oients acostumen a pagar amb targeta.
2: Molt bé, per tant, amb Bizum no, eh? Preguntem si paguen amb targeta.
3: Així és, si són els típics que van sempre amb la targeta a tot arreu i porten monedes en comptades ocasions, com em pot passar a mi, o si al contrari sempre prefereixen anar amb diners en efectiu pel que pugui passar.
2: Fins i tot hi ha gent que ni la cartera, que va amb el mòbil directament i ja, doncs, ni monedes ni...
3: Jo s'ha de dir que ho faig.
2: Sí, vas amb el mòbil, per pagar?
3: És que a vegades em fa molta mandra haver d'agafar el bolso, el que sigui, o la cartera, llavors vaig amb el mòbil i pago. Hauria de portar diners en efectiu, no vagi a ser que vingui un apagón i em trobi que no tinc diners per pagar res, però de moment no m'hi he acostumat.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, ens escoltem d'aquí una estona, fins ara.
3: Fins ara.

0: I Tiana tornarà a convertir-se aquest mes de maig en un punt de trobada per als amants de la música antiga amb una nova edició del Festival Tiana Antiga. Des del 23 de maig fins al 31, el municipi acollirà concerts medievals, renaixentistes i barrocs, activitats familiars i també propostes accessibles per tots els públics. Per parlar de tot plegat, ens acompanya avui en Llorenç Blasi i també en Pablo Acosta. Benvinguts a tots dos al programa.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En primer lloc, us volem preguntar quin és l'esperit o la filosofia que defineix aquest festival, Llorenç.
1: Una mica tal com va néixer. Va néixer per poder difondre el que és la música antiga, interpretada sobretot amb criteris historicistes, i després doncs, amb instruments originals o rèpliques. No? I bàsicament la funció del festival és això, és difondre en directe doncs, la música interpretada amb aquests estils.
0: Mm-hmm. Aquest any, el festival dedica una atenció especial a Montserrat Torrent. Per què era important retre-li aquest homenatge?
1: És que, clar, es dona la benentesa de que justament enguany, aquell mes d'abril, Montserrat Torrent ha complert la centena. O sigui, té 100 anys i és una dona extraordinària, no solament per haver arribat ja a aquesta edat, sinó perquè ha marcat les pautes de tot el que és la interpretació històrica, ha estat involucrada en reconstruccions d'òrgans històrics, sobretot el de Sant Felip Neri, que és una miqueta la seva culminació. I, en fi, perquè ha estat una intèrpreta i una guia per tots els organistes del món, vaja, perquè inclús ara encara té llista de concerts arreu d'Europa i encara està assajant una hora cada dia, per tant, és un exemple i se li ha de retre un homenatge, que per cert la Generalitat també ha contribuït a celebrar aquest any en vida.
0: Uh-huh. I què hi podrem veure dedicat a la seva figura?
1: El que li farem bàsicament és... Hi ha una petita exposició on hi ha la seva vida i la seva història i la seva obra. Després també hi haurà una petita exposició en el vestíbul de la sala del Benis, que és on es farà tot. I nosaltres el que farem és justament, juntament amb l'Orquestra Barroca Catalana, fer-li un homenatge amb obres d'orgue, que és el seu instrument, no? Uh-huh. I la seva vida. Aleshores, serà una miqueta aquesta l'homenatge que li farem al festival com a festival, li fem aquest homenatge.
0: Uh-huh. Ara seguim aprofundint en el programa, no? On, doncs, una mica en què es farà i què no, però deixa'm que també us pregunti, perquè avui en dia hi ha molts festivals de música, és una tendència a l'alça, però festivals de música antiga no n'hi ha gaires, de fet, jo només conec aquest de Tiana, per tant, expliqueu-nos una mica per què el feu, des de quan el feu, poseu-nos en context, Pablo.
2: Doncs, a veure, sí que n'hi ha festivals de música antiga. Sempre als que ens agrada molt la música antiga i es dediquem a això, sempre ens agradaria que hi hagués més. Però sí que és cert que al voltant de Barcelona no. O sigui, a Barcelona sí que hi ha espais per la música antiga, especialment el festival que organitza l'Auditori. Però, al Palau també moltes vegades venen grups especialitzats, però festivals així d'aquest tipus... No tenim massa, Per tant, és una molt bona oportunitat, no només per l'àrea de Tiana, sinó també per Barcelona i zones properes, per poder gaudir d'aquest tipus de festival, que no és simplement anar a un auditori, sinó que és una mica algo més, una experiència una mica més, més profunda, no? Com ha dit el Llorenç, d'investigar els orígens de la música, la interpretació històrica, els instruments originals, en un ambient una mica més proper, una mica més, no sé com dir-ho, sí, més que ens acompanyem entre tots, És com una cosa més un altre esperit que no és el de les grans sales de concert, que sempre això és molt atractiu a aquest nivell. Sí, sí.
0: Hem de destacar també un dels concerts, el Goig de l'Ànima, que serà un dels plats forts d'aquesta edició. Què destacaríeu d'aquesta proposta?
1: Bé, precisament és el concert homenatge a la Montserrat Torrent. I justament destaquem aquesta dualitat que hi ha en el barroc, Bach i Händel, com a grans autors d'obres importantíssimes, no solament les obres en si, sinó el que han representat per la història de la música. Aleshores, té la particularitat de ser un concert amb el que s'anomena orgue obligat, o sigui, ha d'estar... ha d'haver l'orgue, tant sí com no, i a més, bueno, amb figures destacades del panorama, ja no dic espanyol, sinó europeu i pràcticament mundial. Uh-huh. Tenim el concertino de Manfredo Camer, després la soprano de la...
2: Lídia Vinyes.
1: La Lídia Vinyes Curtis, i també hi ha l'oboist, ara no me'n recordo l'oboist, com es deia.
2: Intèrprets a nivell internacional, sense dubte, és una gran sort poder tenir-los aquest any.
1: No, i aquí festival. Proper.
2: Sí, sí, clar. Exactament.
0: Uh-huh. El festival arrencarà amb Entre Bascant i també una proposta vinculada a la música medieval i la figura del Cid. Expliqueu-nos una mica, doncs, en què consisteix.
2: Bueno, aquest any és interessant també per nosaltres que l'obertura del festival es farà al carrer, el dissabte 23 a 1:15, a la plaça de la Vila de Tiana. Es presentarà el festival i es farà amb la intervenció d'Entre Bascant, que és un grup dedicat a la música de l'edat mitjana. I, bueno, esperem que sigui una manera també de fer una crida a tota la població perquè pugui veure quin tipus de música volem bueno, oferir, no?, com dintre de la programació del festival, i crec que serà molt bonic, molt interessant, com una mena d'una obertura molt, molt atractiva. I després el mateix grup Entre Bascant farà el seu concert oficial, per així dir-ho, a les 7 de la tarda a la sala Albéniz, que és la sala on fem els concerts, ja amb un programa molt, molt, molt interessant dedicat al Cid. I que creiem que pot ser superinteressant perquè, a més, comptem, com ha dit el Llorenç i he dit abans, amb instruments que són reproduccions, els instruments de l'edat mitjana. Uh-huh. I no és tan habitual poder veure aquests instruments en directe.
1: A més, aquest concert té aquell punt molt... no sé com dir-ho, o sigui, aprofitant la vinentesa, no? O sigui, el Cid va viure al segle XI i el Cantar del Millor Cid es va fer cap al segle XIV. Llavors, aprofitant això, doncs el grup Entre Bascant, dintre de la seva recerca del repertori, ha fet un recorregut, ha anat fent el recorregut del destierro que hi havia del Cid, i ha anat buscant i trobant el que s'anomena les músiques de frontera. I això ja ho deixo aquí perquè la gent se'n senti.
2: Que vinguin i que s'acabin d'enterar.
1: A més, amb l'al·licient aquest que dèiem, que evidentment, instruments de medievals o n'hi han pocs o no n'hi han, i si estan en els museus.
0: Clar.
1: Per tant, aquestes rèpliques ens pot donar pas a entendre una miqueta com i qui ho tocava, això.
2: Sí, és un concert que barreja veu també i música instrumental, vull dir, també hi ha cantants.
0: Més enllà dels concerts i del programa, creieu que la música antiga viu un bon moment actualment a Catalunya?
1: Mira, el festival fa 26 anys que està fet. Bueno, que el fem, vaja. I jo et puc assegurar que hi ha interès. El que passa que, diguem, la gent que li agrada la música hauria de fer un pas més en el sentit de no consumir, sinó interessar-se per la música. Perquè moltes vegades hem sentit peces, doncs, fins i tot amb cantants moderns, doncs, que fan peces del renaixement anglès, com el Dowland, l'Sting mateix.
2: Sí, Sting.
1: L'Sting,
2: exactament.
1: És un exemple. Volguem dir que és una música contemporània, i el fet de buscar la interpretació com més a prop possible és aquest punt de contemporaneïtat que la fa vigent. Uh-huh. I per això cada vegada s'està animant més la gent a fer aquest pas de no escoltar i consumir, sinó interessar-se pel que és això.
2: A més, és una música que demana una certa tranquil·litat. Vull dir, avui dia, per això el que diu el Jonès és molt interessant, perquè hi ha interès perquè vivim un món molt ràpid, no?
0: Uh-huh.
2: I aquest tipus de música, que també, per això és el que te comentava, d'aquest tipus de festival també, t'obliga una mica a aturar-te i a dedicar una estona a escoltar, a sentir, a veure coses, bueno, que del passat i que són part de la nostra cultura, de la nostra tradició, i crec que la gent s'ha de bueno, crec que és un... falta aquest punt, no?, una mica. O sigui, que sí que hi ha interès, sí que hi ha festivals, sí que hi ha certa activitat, però potser hi ha una part de la població que, i aprofitem això per animar la gent,
0: uh-huh,
2: que no encara no conec que que aquesta música li pot donar sortida a una, bueno, a un desig que teníem avui dia, que estem tots estressats, tots en un món hiper, no sé com dir-ho, sí, hiperestimulat, uh-huh. i que això pot ser també una manera de trobar un punt de connexió. Avui, com sempre passa amb la Rosalia, que sembla que la Rosalia ha inventat una mica l'espiritualitat, que a mi m'agrada molt la Rosalia, però vol dir que hi ha molta gent, hi ha molts llocs on podem connectar amb aquesta manera de sentir una mica més profunda, més espiritual, més transcendental, i aquest tipus de música, això segur que el que vingui als concerts trobarà aquest món.
1: Jo aprofito per dir que, a més, dona peu a entendre l'entorn de quan es feia la música. I en aquest sentit, nosaltres cada any surt un pastís que es diu el Visigodí, que és justament una recepta del segle XIV. Uh-huh. Bueno, una reinvenció, evidentment, perquè no sabem tampoc com eren les cuines que es menjaven, és a dir, tenim la recepta i prou, no? I la música antiga dona això, possibilitat a entendre què és el uh-huh. seu entorn.
2: Uh-huh. No tenim un espai del Renaixement, però tenim també la sala del Benit, que és... Si no coneixem aquest... Sí, és una sala molt bonica, molt interessant, una mica desconeguda, potser... i sí. per la gent que ha vingut, no, clar, però que també és un reclam, perquè realment mereix la pena, l'espai és preciós.
0: Doncs Llorenç i Pablo, animem a tothom de la comarca del Maresme que s'animi doncs, a venir a aquest Festival de Música Antiga de Tiana. Si voleu, breument recordem les dates perquè no se'ns escapi i ho puguem apuntar al calendari.
1: Són els dos darrers caps de setmana de maig, 23, 24, uh-huh. 30 i 31. I també hi haurà un taller de l'abuela Vihuela per que és familiar, uh-huh. on pares i fills podran gaudir de construir fins i tot una vihuela, que és l'àvia de la guitarra.
0: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs,
1: bueno, entre altres coses, vull dir que mirin,
0: clar. No?
1: Que entrin al tianantica.com, que és
0: el... I poden veure tot el que es farà.
2: Tota la programació i tots els detalls.
0: Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i que sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Us esperem.
1: Això esperem.
2: Adéu.

0: Mentre acomiadem els convidats que acabem de tenir sobre aquest festival de música antiga, ràpidament anem a fer el tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda des de Tordera.
1: Com bona tarda, Gemma.
0: Divendres?
1: Molt bé, amb ganes, sí, amb ganes ja d'enllestir-lo, tot i que, evidentment, també de fer un bon anar a Maresme, que ja ho has dit abans, que hi ha molt de suc, encara també a la segona hora.
0: Molt bé, doncs, si et sembla bé, comencem destacant els cantants o les personalitats famoses que avui fan anys. Endavant.
1: Sí, justament, ja ho deies bé, cantants en aquest cas. Avui, a Marta Sánchez, i membre del grup Olé Olé, que també és compositora, avui fa 60 anys, i a més, també és l'aniversari del guitarrista Joe Bonamassa, el nord-americà i cantant de blues, arriba avui als 49 anys. D'altra banda, avui 8 de maig, Gemma, es commemora el final de la Segona Guerra Mundial a Europa, és quan l'exèrcit nazi es va rendir el 1945 i per tant se celebra el Dia de la Victòria Europea, i també és el Dia Mundial de la Creu Roja, el Dia Mundial del Càncer d'Ovari i el Dia Mundial del Burro.
0: Ah, del burro de l'ase, no?
1: Bé, en aquest cas, clar, jo diria, no sóc molt expert en animals, però diria que hi ha un matís, no el sé explicar, però entre el burro i l'ase. En aquest cas era el burro, sí. Per tant, el nostre burro català, avui li donem l'enhorabona, també.
0: També, també. Molt bé, doncs interessant, és el Dia Mundial de la Creu Roja, del càncer d'ovari, del burro, i hem felicitats doncs, a les persones famoses que fan anys, més coses.
1: Va, com sempre, efemèrides, tal dia com avui, l'any 45, toquem una mica d'història, té lloc la massacre d'Argèlia. Lo curiós i trist és que tot va ser provocat per una manifestació que celebrava el que hem dit abans, l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Un noi jove que duia una bandera argeliana prohibida per les autoritats franceses, que era qui colonitzava aquestes últimes dècades, aquella època, més ben dit, a Argèlia, va ser assassinat per la policia francesa que ja hi havia al país. Recordem que la població algeriana, doncs, com dèiem, vivia sota el colonialisme francès, i després d'això, molta part de la població es va enfadar, evidentment, i els disturbis van provocar que l'exèrcit i les milícies franceses ataquessin i matessin a milers de persones. De fet, s'estima unes 40.000. Evidentment, lluny d'aturar el moviment independentista, això va fer reforçar el sentiment anticolonial i va conduir, finalment, a la guerra d'independència contra França, que va començar el 1954, i per fi Argèlia, el 62, va aconseguir la independència.
0: Molt bé. Marc, més efemèrides.

0: també es va enterar que havia passat això i la relació ja estava totalment trencada, va dir, saps què? Recuperem les cintes originals i ja edito una versió de l'àlbum Let It Be, que en aquest cas seria Naked.
1: Mm-hmm. Doncs, vale, i escoltem una mica aquesta cançó, no?
0: No, en aquest cas escoltarem Get Back, que és una també de les cançons de l'àlbum de Let It Be. Ja veureu els oients segur, i tu també, Gemma, que l'heu escoltat més d'una vegada.
1: Doncs va, sentim un tros.
0: Bé, aquesta que estem escoltant és Let It Be.
1: És Let It Be.
0: Sí, aquesta és Let It Be, no passa res, és igual, és una de les més famoses, òbviament, també, igual que Get Back.
1: Clar, a mi m'ha sorprès, no?, aquesta picabaralla que has comentat entre els dos artistes, entre Lennon i McCartney. Per què es van barallar, tu ho saps?
0: No, això és una cosa que ja sé que sempre hi havia hagut, malauradament, aquesta batalla, i que per això va acabar més aviat del que s'esperava els Beatles, però no sé si el nostre company, en Sergi, sí que ens en pot donar algun detallet més.
2: No té més secret que detalls de producció. És a dir, McCartney volia d'una manera, Lennon d'una altra, i no s'entenien. També, per molts, l'entrada de Yoko Ono a la relació amb John Lennon no va acabar d'anar bé per la banda.
0: Quina llàstima.
1: Sí, doncs que estrany, no? Pobre Yoko Ono, potser era problemàtica.
2: Sí, i la cançó que escoltem, com a curiositat també, el piano que escoltarem és de Billy Preston, considerat el cinquè Beatle, juntament amb George Martin, que va ser el productor dels Beatles durant molts anys. Llavors, res, petit detall, que sigui considerat un cinquè Beatle, Billy Preston.
1: Curiós. Doncs, companys, amb la música dels Beatles, si us sembla bé, arribarem al punt de 57, a no ser que vulgueu comentar alguna cosa més.
0: No, jo justament amb en Sergi estava parlant per privat dels Beatles, jo sé que a ell li agraden molt i a més, quan hem dit, hòstia, aquesta cançó pot ser bona, i evidentment amb ganes de gaudir-la.
1: Molt bé, sí. Doncs escoltem els Beatles i nosaltres ara tornem a l'Ona Maresma. Fins ara, companys.
0: Fins ara.
2: Fins ara.

0: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
1: Som-hi, seguim avançant quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit és el moment de remenar entre els arxius de la comarca del Maresme. Jordi Prats de Valls, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens fixem en l'Alt Maresme, perquè era un 8 de maig, però de l'any 1997, quan Malgrat de Mar inaugurava el seu passeig marítim. Un acte popular i festiu que va servir per presentar oficialment aquesta obra que convertia la façana litoral del centre urbà en un passadís sinuós i atractiu amb tota mena de serveis. La delegada del Govern Central a Catalunya de l'època, Júlia García Valdecasas, va ser l'encarregada d'encapçalar la comitiva de personalitats en la qual també hi havia la majoria d'alcaldes, doncs això, de l'Alt Maresme. També hi van ser presents la cap de Serveis de Projectes i d'Obres del Ministeri de Medi Ambient, Ana Maria Castanyeda, que ha estat la directora de l'obra, o que va ser la directora de l'obra, i el director de la demarcació de costes del Ministeri de Medi Ambient de Catalunya, Manuel Novoa. La celebració va començar a les 7 de la tarda, puntual, amb l'arribada de la delegada del govern a Malgrat de Mar. Després d'assignar en el llibre municipal, Júlia García Valdecasas va iniciar un recorregut pel

0: nou passeig des de la Riera de Sant Genís fins a la plaça Rodona. L'alcaldessa de Malgrat, llavors Conxita Campoy, exercia d'anfitriona i va fer les explicacions oportunes a la comitiva de polítics i membres de diferents administracions. La festa inaugural va tenir protagonistes de luxe. Els centenars de malgratencs que van assistir a l'acte van gaudir d'un bon espectacle amb un cert caire de festa major. Les actuacions les van iniciar el grup brasiler Inae Brasil, acompanyats per les mulates del programa de TV3 del Força Barça. Ben entrada la nit, la celebració va continuar amb l'espectacle de llum i color dels comedians. El punt i final a la inauguració es va posar amb un aperitiu popular i rom cremat per a tots els assistents. Gemma.
1: Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara, gràcies.
1: I torna al Canet m'atrapa. Un total de 43 artistes exposaran les seves obres d'art en 43 establiments comercials a Canet fins al 18 de maig. Enguany la proposta s'inspira en les muses i s'hi poden veure pintures i també escultures d'artistes locals. Ràdio Canet.
2: Si heu anat passejant per Canet, us heu pogut trobar als diferents comerços tot d'obres d'art d'artistes. Una nova edició del Canet m'atrapa està aquí, una edició inspirada per les muses. En parlem amb la Nieves Martínez, membre de Mares Malabaristes, que organitza tot aquest patracol. Hola i benvinguda, Nieves.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, aquí m'he escapat una miqueta.
2: Molt bé, ben fet. A veure, com deia, aquesta és una edició inspirada per les muses, oi?
3: Sí, correcte.
2: Explica'm a què es deu aquesta visita de les muses.
3: Doncs mira, la veritat és que no, bueno, tenim un grup d'artistes de Canet, que a més tenim un bon grapat de persones que es dediquen tant a nivell professional com a nivell amateur a fer coses meravelloses, i sempre fem una mena, una mica abans de l'edició del Canet m'atrapa anual, el que fem és una mica de sondeig per veure quina temàtica volen escollir. I l'any passat es va escollir una, però la de segona va quedar les muses amb molt poqueta diferència de vots interns. I llavors van dir, ja que va quedar tant a la part, doncs van decidir que aquest any es mereixien les muses ser protagonistes.
2: Mm-hmm. I per què les muses han de ser protagonistes del Canet m'atrapa? Què aporten les muses?
3: Aporten inspiració. Sense elles no n'hi hauria art, no?
2: Bàsicament
3: seria aquesta. Sí que és veritat que no és una frase meva, però es diu, no, allò de que les muses existeixen però t'han d'agafar treballant. Doncs una mica això també.
2: També. Les muses és com el vehicle conductor d'aquest Canet m'atrapa. Quants anys porteu ja?
3: Doncs portem 6 anys amb el Canet m'atrapa. La veritat és que és una proposta que sempre té molt bona acollida, tant en els artistes com en el comerç. La veritat és que això es va iniciar una mica per promoure el comerç local després de la Covid del 2020, i una mica ho van donar aquesta volta perquè la gent no es quedés sense poder veure art i també que descobrís una mica el comerç que tenim a Canet. Sí que ens agradaria que tot el comerç tingués una obra d'art, és impossible perquè n'hi ha molts més comerços que artistes, però sí que intentem com a mínim que n'hi hagi una representació, i a més intentem també parlar amb el comerç per veure quin li va millor, quin no, perquè a vegades també per temes d'espai és una mica més complexa. Per exemple, aquest any hem hagut de fer un parell de canvis dintre del recorregut per el tema també de les mides dels quadres o de les peces que s'exposaven, però tot solucionat.
2: Val, doncs si et sembla fem un repàs d'aquest recorregut per on podem anar, quines obres podem veure.
3: Perfecte. Doncs sempre tenim una mica de referència tant la biblioteca com la Casa Museu, que són els dos grans puntals, no?, d'aquest recorregut o el tret de sortida, però intentem una mica que n'hi hagi a tot arreu perquè la gent hagi de passejar per tot arreu. Llavors tenim tot el que és la Riera, com dic, la biblioteca i la Casa Museu també, la Riera Buscarons, tenim també a la Riera Gavarra, a la part de dalt tenim Ronda Doctor Anglès, hem afegit algun comerç d'aquesta part que no havia participat en edicions anteriors, carrer Ample, una mica també algun carrer addicional, com el carrer Avell, com el carrer Nou. Intentem, com dic, com a mínim, que n'hi hagi un tastet de tot dintre de lo que és el mapa del nostre municipi, doncs perquè la gent hagi d'anar una mica a fer la volta. Mm-hmm. També dic que aquest any hem afegit la Riera Lledoners, era una riera que no n'hi ha un comerç com tal, però sí que està en l'associació de veïns de Lledoners 360, mm-hmm, que s'han implicat aquest any i també participen. Participen a nivell col·lectiu, doncs es posant a les seves finestres doncs alguna peça inspirada en les muses. Aquí sí que no n'hi ha un artista local allà, sinó que una mica ells mateixos dintre de la Riera, com ja en van fer els pessebres al Nadal, doncs una mica tindran alguna peça.
2: Mm-hmm. Són 43 establiments, per tant 43 artistes, 43 obres d'art que s'exposen. Mm-hmm. La decisió de on va cada obra, o sigui, cada obra té el seu comerç. Cada comerç decideix quina obra vol o està com lligat?
3: No, és un sorteig. Es fa internament, en el sentit de una mica el que toca, val? Per què? Doncs una mica perquè n'hi hagi una rotació. Sí que és veritat que aquest any, de manera casuística, en un parell o tres han coincidit en el mateix lloc de l'any passat, però normalment això no hauria de passar, però bueno, ha sigut casualitat. I sí que és veritat que després n'hi ha unes peces que sí que saben que són de gran format, que aquesta, per exemple, la que sempre va a la biblioteca, és de, en aquest cas és de Ramon Falcón i Marta Teixidó, sí, llavors tenen un format molt gran, i aquí sí que busquem un espai adient, perquè ja sabem que bueno, que són d'això, d'un gran format, però salvo petites excepcions, com la d'aquest any de la Casa Museu, que també està un company que és pintor, que es diu Didac, que són unes peces també de gairebé 2 metres, clar, n'hi ha aquest tipus de peces, sí que hem de buscar nosaltres una mica l'espai adient, però la resta, que són mides o obres d'un format més petit, és una mica un sorteig, precisament doncs aquesta gràcia, no? d'estar exposat, doncs pot ser una botiga d'animals, per exemple, o un restaurant o una botiga d'ungles, per posar un exemple, no?
2: Déu-n'hi-do. I llavors més o menys que quines obres podem veure ja, perquè les obres són sempre noves o hi ha...
3: No, hi ha una mica de tot, perquè és com tot, n'hi ha artistes que potser fins i tot aquestes peces, si algú les vol comprar, doncs li posen un preu a la botiga o lo deixen allà, al contacte. Hem de dir que totes les obres estan identificades, o sigui, nosaltres fem una cartela en la qual es posa el nom de la persona, bueno, o el nom artístic de la persona, el contacte si ho vol deixar i una mica la tècnica que ha fet servir. Això sí, sempre està al costat de l'obra. I després, dintre d'això, doncs n'hi ha diferents. Majoritàriament sí que és veritat que el gran gruix és la pintura, però trobem molta escultura també, i fins i tot, per exemple, a una de les botigues que es diu el Girasol, doncs els alumnes de l'entitat de collage fotogràfic han fet unes peces, fan una mica un recull de tot el que han fet durant el curs i ho es posen allà. Aquestes peces, per exemple, no estan en una venda, però sí que és doncs una peça d'inspiració també.
2: Mm-hmm. El que queda clar és que amb iniciatives com aquestes es demostra una cosa, i és que Canet té molts artistes, molta gent que té aquesta pulsió artística que necessita treure endavant, no, Tineves?
3: Sí, bueno, estem a més molt contentes perquè, com dic, hi ha artistes doncs reconeguts dintre d'aquest gruix, però també tenim artistes doncs molt nobles, molt jove, que comença a... I és una manera també d'incentivar ja no només el comerç, que evidentment, com dic, sempre té una gran acollida, perquè, bueno, pues és una visibilitat que donem extra, però sí que és veritat que aquesta gent jove veure exposat, que a vegades costa, no?, que a lo millor facin una exposició, però sí que veure o passejar pel carrer, veure que estan exposats i poden ensenyar a la família o als amics, doncs és una cosa que els agrada molt i els incentiva per continuar dintre del món de l'art.
2: Que això és el Canet M'Atrapa, el podreu veure, ja està, ja si visiteu Canet, ja si passegeu per Canet, ja veureu que ja trobareu totes aquestes instal·lacions artístiques en els comerços, i això estarà fins al 18 de maig. Nieves, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que les muses segueixin inspirant-te.
3: Sí, gràcies. Igualment afegir-re una coseta molt petita, que és el recorregut, els triptis del recorregut, ja estan des d'aquesta setmana, des de dilluns, tant a la Casa Museu com a la biblioteca. Són els dos punts que, si algú vol agafar el tríptic per fer tot aquest recorregut, a part del nostre Instagram, evidentment, i ja crec que l'Ajuntament també l'havia publicat, però físicament els tríptics ja estan disponibles des de, com dic, el dilluns passat, a la Casa Museu.
2: Fantàstic.
3: O a la biblioteca de Canet de Mar.
2: Doncs allà que anirem. Una abraçada. Gràcies.
3: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
1: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i amb Martí Capçada. Som-hi.
4: Doncs sí, així és, Gemma. Com cada divendres, anem a fer un petit repàs de les recomanacions que ens porta la Mireia al cinema i també a les plataformes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
5: Bona tarda, com esteu?
4: Molt bé, amb ganes de que ens facis 5 cèntims de veure qui no tingui plan per aquest cap de setmana o per la setmana vinent, què li recomanem per anar a veure el cine. Crec que, si no m'equivoco, per al cinema tenim dues propostes, correcte?
5: Sí, tenim dues propostes i la primera d'aquestes propostes és Les ovejas detectives, que és una comèdia britànica que arriba aquest divendres i que està protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson. Cada nit un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós al seu ramat d'ovelles. Quan un dia el troben mort, les ovelles se n'adonen que ha estat assassinat i intenten resoldre el cas. És una pel·lícula basada en la novel·la de Leonie Swann, i que bé, doncs, és bastant divertida i per aquests que els agrada, doncs, les històries de misteri, també.
4: Carai, és una mica sorprenent perquè, clar, parlem d'una pel·lícula en part detectivesca, així d'un assassinat, com has dit, o d'un cas, però ho investiguen unes ovelles, però ovelles que cobren vida, bueno, vida, vull dir que parlen i són com humans, o com va la cosa?
5: Sí, són unes ovelles animades, de fet, doncs, barreja el que és les ovelles animades amb personatges de carn i ossos, com el cas dels personatges que interpreten el Hugh Jackman i l'Emma Thompson.
4: Carai, doncs només per la peculiaritat crec que ja valdrà la pena acostar-nos a donar-li una oportunitat a les ovejas detectives. Ens anem a la segona proposta, Mireia, si et sembla, que parlem de couture o alta costura.
5: Sí, en aquest cas ja canviem completament la història. És un drama francès d'històries entrecreuades que està escrit i dirigit per Alice Binocourt i protagonitzat per Angelina Jolie. En aquest cas, doncs, ens situen en plena voràgine de la Setmana de la Moda a París. Els camins de tres dones s'entrecreuen, els d'una directora nord-americana de cinema, una jove model del Sudan i una maquilladora francesa que treballa a les desfilades.
4: I aquesta l'has vista tu o encara no?
5: Encara no he tingut temps perquè arriba avui aquest divendres al cinema, però sí, espero veure-la. Són estrenes, sí, són d'aquest divendres.
4: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, acabades de sortir del forn, ens portes?
5: Com qui dius, sí. Com qui dius, està recent sortides del forn.
4: Tu, Mireia, ara, a banda de les pel·lícules, què ets més, d'anar al cinema entre setmana o t'agrada més el cap de setmana, que ja hi ha festa i potser vas més tranquil·la? Quin dia és el teu preferit?
5: A mi m'agrada més el cap de setmana, perquè és més de cinema, no sé com dir-ho. Després, entre setmana costa una miqueta trobar el moment per anar-hi, per tant, és, cap de setmana crec que és més, és ideal més per anar al cinema, però bé, també està bé, el que es pugui anar entre setmana és molt bona pensada, també.
4: Clar, diria que entre setmanes, si no m'equivoco, hi ha el dia de l'espectador, el dimecres, que surt una miqueta més barat, o... Bueno, això segons el gust de cadascú, però jo també em quedaria amb anar al cap de setmana, eh?
5: Sí, sí, i a més les estrenes sempre arriben al cap de setmana, si hi ha festius una miqueta abans, però és quan arriba la nova fornada de pel·lícules noves, llavors potser és millor cap de setmana per veure-les de primera mà, ja.
4: I aquesta setmana tenim Les Ovejas Detectives i Alta Costura, com ben s'has explicat tu, Mireia. Canviem d'àmbit, sí, si et sembla, i ens anem a les pel·lícules en streaming, que ens portes tres propostes per qui no li hagin convençut aquestes dues, tot i que crec que alguna segur que sí. Doncs, a veure, per quina comencem? Per Esa Cosa Con Alas, si no m'equivoco?
5: Sí. És un títol molt peculiar que ha arribat a Filmin i Movistar Plus. En aquest cas és un drama psicològic britànic que està dirigit per Dylan Souter i que també fa de guionista, i es basa en la novel·la de Max Porter. El protagonista és el Benedict Cumberbatch, el protagonista, recordem, de la sèrie Sherlock. Aquest actor interpreta un home que acaba de perdre inesperadament la seva dona i que també perd el control de la realitat quan comença a veure cantonades estranyes a l'apartament que comparteix amb els seus dos fills petits. És a dir, és una pel·lícula que barreja una miqueta el drama psicològic, també doncs una miqueta aquestes coses que passen, no?, que succeeixen, que juguen una mica amb la realitat. Una pel·lícula que així és estranya, podríem dir, però bé, l'actor és molt bo i doncs, també la destaquem aquesta setmana.
4: Sí, em dóna la sensació, jo ja saps, Mireia, que faig aquesta secció, però no és la meva especialitat al cinema, però diria que a l'actor aquest de Sherlock sempre li donen papers de detectiu, no? És com que ja ha agafat el personatge aquest més enllà de la sèrie de Sherlock.
5: Sí, sí, sí, és un actor, a més, el rostre que té és molt peculiar i crec que hi ha certs personatges que li escauen molt bé. I un és el de detectiu, perquè està excel·lent a Sherlock, però també ha fet altres pel·lícules, que també, per exemple, El poder del perro, que és una pel·lícula que va anar als Oscars ara farà, no sé si 3 o 4 anys, que també estava molt bé, que ell era el protagonista, i aquesta que arriba ara també. I la sèrie, no oblidem, la sèrie Eric de Netflix, que també té un personatge que s'assembla molt al de aquesta pel·lícula.
4: Fixa't, que els actors a vegades els hi costa sortir una mica del paper que els encasillen. I ja abans de canviar de proposta, crec que la pregunta és inevitable. No sé si ens la pots contestar perquè potser ens fas algun spoiler, però què és Esa Cosa Con Alas? A mi se'm passa pel cap un ocell, però no ho sé.
5: Sí, bé, és alguna, direm només que és alguna cosa que ell veu. Així ho deixem en punts suspensius per no esgarrar la pel·lícula a ningú. És una cosa molt psicològica, diguéssim.
4: Molt bé, m'agrada. Doncs, Mireia, passem, dit aquesta pel·lícula, que, com hem dit, la podem veure a Filmin o a Movistar Plus, passem a la quarta proposta del dia, que parlem de Sketch, Cuidado con lo que dibujas.
5: Sí, aquesta història és una pel·lícula d'aventures infantil, que és nord-americana. Es pot veure a Amazon Prime Video, a Rakuten TV, a Filmin i a Movistar Plus. En aquest cas, doncs, ens diuen que quan els peculiars dibuixos d'una nena cobren vida, deixant un reguitzell de caos al darrere, una família en dol ha d'unir forces per lluitar contra ells. És una història, podríem dir, infantil, més per tota la família, que, doncs, que també està molt bé.
4: Molt bé, de moment et quedes amb alguna preferida o acabem amb la cinquena proposta i després ho comentem millor, potser?
5: Sí, acabem amb la darrera, que és l'última que portem aquesta setmana, que és Influencers, que és una pel·lícula que es pot veure a Movistar Plus. En aquest cas és un thriller nord-americà que es presenta com la seqüela d'Influencer del 2022. En aquest cas està dirigida i escrita per Curtis David Harder, que també es va dirigir la primera part, i està protagonitzada per Georgina Campbell. En el sud de França, la terrorífica fascinació d'una noia per l'assassinat converteix la seva vida en un caos. És a dir, aquesta noia, doncs, és una influencer que està fascinada per als crims.
4: És a dir, no, pensava així per al títol, pensava que seria potser un, o inclús una docu-sèrie dedicada als influencers, ara que està molt, molt de moda, sí. Però parlem de també d'un assassinat, i d'un cas d'una sí. noia que el vol poder intentar descobrir pel seu propi compte.
5: Sí, sí, és un tipus de pel·lícula que fa més un retrat de la persona, de la noia aquesta, que bé, està fascinada, i això li fa investigar i al mateix temps doncs, li comporta uns riscos per la seva vida, evidentment.
4: M'agrada també la trama. Ja comentem més d'un cop que aquí en aquesta secció que totes aquestes pel·lícules de detectius, de casos i això, sempre estaran al capdamunt de la llista a l'hora d'escollir-les. Les trobo molt, molt interessants. Ara sí, Mireia, acabada la llista d'avui, amb quina et quedes tu, si és que et pots quedar amb una?
5: Jo estic entre les Ovejas Detectives, que em crida molt l'atenció, que he vist el tràiler i em sembla molt bona proposta, i també aquesta darrera, Influencers. A veure què tal.
4: És a dir, seguim amb tema d'aquests, de detectius i d'intriga.
5: Sí. Sí, totalment.
4: I què et volia dir, Mireia? Passada ja les propostes que ens has vingut a portar avui, vam comentar fa uns dies una pel·lícula que està tenint molt de rebombori, que és la de Michael, que ho està realment petant i ens la vas portar. No sé si has tingut l'oportunitat d'anar-la a veure.
5: Encara la tinc pendent, però és veritat, està sent tot un èxit. De fet, la crítica no l'ha abraçat gaire, però com que és un biòpic, un drama biogràfic que la família doncs, li ha posat molt d'interès, ha tingut un èxit brutal a nivell de taquilla que està arrasant. I bé, doncs, és una proposta que al públic doncs, li ha agradat moltíssim. Recordem, es va estrenar el 22 d'abril i està sent tot un èxit ara.
4: Ah, però a nivell de crítica dius que no ho ha acabat d'acompanyar-ho.
5: A veure, pel que jo he llegit, és més èxit de públic que de crítica. Suposo que és perquè potser esperaven una mica més de... entrar molt més a la part fosca per entendre'ns de Michael Jackson, però hem d'entendre que és una pel·lícula que ve amb el recolzament de la família. Per tant, segons quins temes, potser no els hi interessa tocar-los. I això fa que Clar. Potser hi hagi una mica de decepció en algun sentit.
4: Doncs, Mireia, esperem que en les pel·lícules que ens has portat aquesta setmana la crítica sigui positiva i, si més no, doncs que entretingui els nostres oients i, novament, doncs, donar-te les gràcies per fer aquest treball de recerca, diria, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes i veurem Perfecte. Si millors.
5: Gràcies
4: que vagi bé, Mireia.
5: Que vagi molt bé. Fins aviat.
4: Una abraçada.
1: Molt bé, doncs després de conèixer totes les propostes que s'estrenen aquest cap de setmana al cinema i també a les plataformes, moment del repàs a la pregunta del dia. Companys de l'Ona Maresma, aquí està la Melina, en Jordi.
6: Aquí estic
7: jo. Jo també, des de Malgrat, també.
8: Jo també, des de Tordera.
1: Ai, molt bé. Oi, quina hola. Sorpresa més agradable que estem tots.
4: Home, no? sí, sempre és una sorpresa agradable, si fos al contrari, malament.
1: Ja, sí. A veure, Melina, guapa, què estan preguntant avui a l'Ona? Recorda'ns-ho.
6: Doncs avui estàvem preguntant si els nostres oients, i en aquest cas els nostres companys de l'Ona Maresma, acostumen a pagar amb targeta.
1: Molt bé. Què ens han contestat? Una mica a grosso modo.
6: La majoria de gent sí, sempre paga amb targeta. És a dir, són del meu equip.
1: Molt bé. I la resta de companys, què? Pagueu amb targeta o sou old school i pagueu amb bitllets i monedes?
7: Targeta inclou mòbil?
1: Sí, clar.
6: Sí, 100%.
7: Val, bueno, sí, llavors en aquest cas sí, també. És que, no sé, ens han fet acostumar a pagar més amb targeta i a mi ja em fa també coseta portar pasta a sobre, saps? Amb bitllets i tot això, però bueno, no sé, intento també... tenir com una petita... un petit moneder amb les monedes aquestes que et sobren o el típic bitllet de 5 euros per pagar el pa i algunes cosetes, però coses importants sí que amb targeta, sí.
1: I la resta?
8: Jo, a mi, sobretot... Jo abans, quan feia d'entrenador de bàsquet, cobrava, clar, amb un sobre i, per tant, amb diner negre. I llavors jo sempre pagava, com ara estava explicant el meu company, amb bitllets, encara que això sobretot anar al pa, la compra, un sopar fins i tot, però clar, com que ja tot m'ho passen directament a la targeta, doncs és veritat que jo anar a treure diners, si no és un cas molt necessari, sempre pago amb targeta, tot i que m'agradava ara... molt pagar amb les monedetes
1: amb efectiu, i en Martí que no paga, la que no, Martí.
4: Home, normalment els pobres, des d'aquí llenço una fletxa a favor dels meus amics, com que els hi va millor econòmicament, sí que a vegades em conviden a alguna cosa. Però jo et diria que sóc més de dels vells temps, perquè no sé si us passa, companys, però jo trec, m'agrada treure efectiu, perquè després sí que veig que em baixa el compte i em fa mal quan trec en efectiu, però quan passen un parell o tres de dies ja me n'oblido i em sembla com que aquells diners, si vull pagar alguna cosa, em surt com gratis, ja. Si vaig a menjar fora i pago un efectiu, com que ja se m'han restat del compte fa temps, penso, ah, mira, doncs això, un sopar gratis, quan no és així, sí, però bueno.
7: O guardes els bitllets en una altra cartera i després un dia revisant el calaix, veus que tens un bitllet de 20 o 30 euros i dic, ostres, mira, ja tinc diners per això fer alguna cosa. Sí, això també em passa a mi, jo també ho faig, això.
1: La sensació de trobar-se diners en llocs que no t'esperes és molt guai.
8: Fabulosa.
1: Aquesta sensació.
8: Sí.
1: Fins i tot, si alguna vegada pel carrer us heu trobat algun bitllet?
6: Sí, algun cop sí.
8: Sí, una vegada.
6: Pocs diners.
8: Exacte.
1: Pocs diners, Melina.
6: Sí, però jo crec que si m'hagués trobat molts, almenys tal com sóc jo, hagués anat a la policia a donar-los.
4: Mm. Jo em vaig trobar un dia.
8: La gent està dubtant, eh?
7: Però, sí. Us he de dir que jo em vaig trobar... Perdó, eh? Però és que si no se me'n va. Em vaig trobar un bitllet de 20 euros dins del mar. O sigui, bussejant, me'n vaig trobar un bitllet de 20 euros. Això va ser brutal.
1: Mare meva.
8: Quin gelat et devies comprar després, eh?
7: Ui, i tant, vaig gaudir. Jo cridant a la platja, mama, tinc un bitllet de 20 euros.
6: Us dono
1: Eres
6: un consell.
1: Petit, no?
6: No només per ser bones persones i tornar els diners, sinó també, a dia d'avui hi ha càmeres a qualsevol lloc. Sempre s'ha de ser bona persona, i tornar els diners. Però hi ha càmeres a qualsevol lloc. Si qualsevol persona denuncia que ha perdut, no sé, 200, 300 euros i miren les càmeres de seguretat que hi hagi per allà aviat, o sigui, per allà al costat, us poden arribar a pillar.
1: Llavors... Bueno, però com a molt, Melina, els hem de tornar i ja està, no?
6: No ho sé, no sé com va la llei en aquest
1: no
6: cas.
1: No crec que hi hagi una multa.
6: Cas...
7: En aquest cas només has de dir que jo els estava protegint perquè ningú se'ls endugués.
8: Ara,
7: i llavors,
8: ara.
7: Llavors els
6: I anaves a anar
7: ja
6: d'aquí una estona a la policia a donar-los.
1: Exacte,
7: mateix,
1: i cola que flipes.
4: En relació a el que diu la Melina, jo fa molt poc em vaig trobar un bitllet de 20 enganxat a la ranura d'on surt el diner del caixer, d'un d'aquests caixers a peu de carrer, però com enganxat, com quan surt que tu demanes treure diners, doncs allà sense que algú l'hagués tibat. I ho vaig trobar tan estrany, i jo que sóc supercagat a sobre, que el vaig agafar i em vaig estar 10 minuts de rellotge parat allà davant del caixer, esperant a veure si algú em veiés, o pensant, bueno, si les càmeres em veuen, que veguin que he fet l'acte, però no va aparèixer ningú i me'n vaig anar cap a casa.
1: De quina quantitat era aquest bitllet, Martí?
4: No, eren dos bitllets de 10 euros, o sigui 20,
1: vale.
4: Que bueno, no
1: home.
4: És gaire cosa.
1: No,
4: bueno.
1: És poca cosa, però mira, tu vas quedar, no, al final?
4: Sí, home, ja portava ja 10 minuts que no sabia què fotre i vaig dir,
6: la propina
4: doncs...
6: per esperar.
4: Exacte. Sí,
8: pel sopar de l'Ona Maresma.
1: Ai,
4: sí,
1: ganes,
4: eh?
1: Que hem de decidir el dia, eh? O sigui, jo vaig fer l'enquesta per votar un sol dia, en Marc Tresserres me la va tirar pel terra i em va fer una enquesta que es pot votar més un dia i ara estem empatats. Ara quan tornem de la pausa, ho debatem, vale? Fins ara, companys.
8: Fins ara.
1: Ara tornem.
7: Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Un molt bon espectacle que us volem explicar amb una de les seves protagonistes, és la Meritxell Morera, que la tenim al telèfon. Meritxell, molt bona tarda, benvinguda.
8: Hola, bona tarda, com esteu?
7: Gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la trucada d'aquest programa. Marcàvem aquesta data en vermell a l'agenda i és que aquest diumenge tenim sessió de teatre familiar a Palafolls, Bruixanteris. Explica'ns una miqueta perquè crec que veurem bona sessió de titelles, oi?
8: Sí, exacte. Bruixanteris és un espectacle bàsicament de titelles. És un espectacle més o menys de dones, tots els titelles són femenins. És una bruixa i que troba una nena i la cria amb ella, perquè resulta que hem anat buscant informació i aquestes dones anomenades bruixes, que potser no eren tan dolentes com sempre ens les hem pintat, doncs una de les coses que els solia passar és que adoptaven criatures, sobretot nenes, que la família doncs, no les podia tenir o eren abandonades, el que fos, i les adoptaven i els hi traspassaven tots els seus coneixements. Aquestes dones no eren bruixes en si, eren remeieres. Nosaltres amb aquesta història barregem una mica el tema de la màgia, les bruixes com a dones màgiques, però també amb el tema de la remeiera.
7: Mm-hmm. Ara t'escoltava i pensava que important també és la sessió de teatre familiar i dir-li així precisament, perquè un pot pensar, vaja, un espectacle de titelles pot ser per als més menuts de la casa, i segurament també ho és, però en aquest cas parlem de que segurament els més grans també disfrutarem d'aquest espectacle, Meritxell.
8: Jo penso que sí, els espectacles familiars sí que tenen un codi que és especial per la canalla, per nens i nenes, però sempre tenen moltes coses atraients pels adults, no, no deixa de ser teatre. Si és familiar, sí, clar, hi ha coses... Està fet perquè la canalla et pugui seguir, et pugui entendre, però no té per què excloure els adults. De
7: totes
8: les maneres.
7: A més...
8: Al contrari.
7: Home, i tant, totalment d'acord amb aquesta afirmació. T'anava a preguntar, Meritxell, perquè hem pogut veure algunes petites fotografies de l'espectacle que, òbviament, vindrem a veure en viu aquest diumenge. Òbviament, també hem pogut veure a la vostra web que teniu algun petit tastet del que és aquest espectacle. Ens criden molt l'atenció les titelles que mostreu. Crec que les heu fet fins i tot vosaltres, no? Estan fetes a mà.
8: Sí, sí, sí. De fet, tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, aquella tarda ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. Sobretot, els ulls dels titelles també els hem fet nosaltres, el vestuari dels titelles, tot està fet per nosaltres, la fotografia també, i llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i la fotografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
7: Tot un plus, òbviament, la creació d'aquests titelles, però també després saber-los manejar, que jo em consideraria incapaç, i a mi sempre em deixeu bocabadat, com manegeu els titelles com si fossin part de vosaltres, no? Això també és tot un art, Meritxell.
8: Sí, és un art, és qüestió de pràctica també, perquè ningú ha nascut ensenyat, i és qüestió de voluntat i ganes i de passió una mica, no? Hi ha gent que ens agrada donar vida i ens posem al servei d'aquests titelles, ens agrada donar-los vida i explicar històries amb aquests titelles. Altres persones ens ho fan amb la interpretació a partir del seu cos, vull dir, hi ha moltes maneres d'interpretar, però els titelles és un tipus d'interpretació, i tant.
7: Meritxell, m'agradaria situar-me a l'inici de tot plegat, perquè, si no m'equivoco, ja porteu uns anys rodant per arreu de Catalunya, presentant aquest i d'altres espectacles, després en parlarem, però parlem d'aquest Bruixanteris. Com va néixer aquest espectacle? Com recordes els inicis de tot plegat?
8: Doncs el meu company, en Pere Ferran, que és l'altre membre de la companyia, va estar molt de temps, un temps, va ser 4 anys, en de 4 edicions, que va estar a la Fira Bruixes de Sant Feliu Sasserra. I es va haver d'anar nodrint de totes aquestes històries de les bruixes, de les dones, les remeieres, que les anomenaven bruixes. És una fira que es fa cada any a l'1 de novembre, on tot el poble es volca i fan un espectacle cada any. Ell era el director i, clar, havia d'anar buscant informació per fer cada any una peça diferent, no? I aquesta informació molts cops me l'explicava a mi, i a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també és pot ser perjudicial. En qualsevol cas, el que jo estic que tenia ganes de parlar amb aquesta dramaturgia és la contraposició entre l'antic i el nou, no? Els sabers aquests que es traspassen a través dels llibres, a través de la paraula, i per altra banda parlar de totes aquestes eines tecnològiques que estan apareixent, i aquesta contraposició, i com podem mirar d'anar junts, de ni un és millor que l'altre, però sí que poden mirar de conviure, no? Hem de buscar la manera de conviure. I em va semblar interessant fer-ho a través d'aquests personatges, una senyora remeiera, una bruixa que té els poders de la màgia, tot l'ancestral, i una nena que va creixent i cada cop li van interessant més les noves tecnologies, no? Llavors, bueno, haureu de venir a veure l'espectacle per veure què passa. Mm-hmm. I que... Però és, seria aquesta contraposició, eh? Entre lo antic i lo modern i com poden caminar junts, agafats de la mà, no? D'alguna manera, que pot fer que anem, que tot es pugui combinar, no? Mm-hmm. Perquè, per no deixar una cosa malament i l'altra és molt bona o al revés, no? Mm-hmm.
7: M'agradaria posar en valor també, ara que t'escoltava, per si se'ns ha passat per alt, que el text també és vostre, és a dir, és una creació 100% vostra, iniciada des de zero, i on vosaltres en parlaves abans d'escenografia dels titelles, però òbviament també el text és vostre, Meritxell.
8: Sí, és una aportació nostra de 100%. També hi ha una part molt important de la persona que ens va dirigir, que el seu ull ens va donar ens va portar per un recorregut molt especial pel qual encara no havíem passat mai nosaltres. Ella és l'Esther Cabassés de Xotitelles, que va ser la directora, i ens va ajudar molt, per nosaltres exclusivament titelles no l'havíem fet mai. Mm. Havíem combinat molt paraula, narració amb titelles, sempre combinant, no?, titelles i màscares, sempre havíem anat fent això, però exclusivament titelles com aquest no ho havíem fet mai. I per això vam agafar una experta en la matèria, que és l'Esther, i ens va ajudar molt. Vull dir que sí que és una creació, la Guilla Teatre, però... No vull deixar de donar valor a la persona que ens va ajudar, no?, a acabar de posar-ho, d'aixecar-ho, no? Mm-hmm. La idea, tot i els textos, tot això és nostre, però sí que l'Esther ens va ajudar molt a tirar d'endavant.
7: Mm-hmm. De fet, Bruixanteris és l'espectacle que veurem aquest diumenge, com dèiem, al Teatre de Palafolls, al punt de les 12 del migdia. Repeteixo, hem entrada lliure, això sí, l'aforament limitat, però no és l'únic espectacle que teniu amb la Guilla Teatre. Meritxell, crec que ara tinc el web aquí davant, crec que n'esteu fent rodar com 5 o 6, no?
8: En moviment ara tenim la Carretada de Conte,
7: sí,
8: que la fem des del 2013, que aquesta sí que és combinació, és narració oral, combinació amb titelles, màscares i objectes, perquè al final els personatges del conte final són hortalisses i a mesura que va passant l'espectacle, el conte, anem creant una amanida que al final el públic es pot menjar. Mm. És així un final una mica especial, diferent. Després tenim de faula, que és una mica semblant, però aquest cop, en comptes de contes, són faules i ho fem amb titelles.
7: Sí.
8: I què més? Ai, Quimera. Quimera és una combinació entre personatges clown i un titella. Mm. Els altres dos que havíem fet, el primer i el tercer espectacle, que són l'Hort de Campitocs i Draps, ja no els fem. Mm-hmm. Els vam fer durant molts anys, però... perquè havíem d'anar... hi ha un moment que vas traient coses, el que no surt tant, doncs ho vas desestimant i al final ens hem quedat amb aquest.
7: Home, Déu-n'hi-do,
8: eh? Ara, actualment, sí, tenim aquests tres i després un de contes de petit format, que són els contes menuts.
7: Mm-hmm. Doncs tindreu l'oportunitat de veure Bruixanteris aquí al Teatre de Palafolls, un espectacle únic, sens dubte, que farà les delícies de grans i petits. Aquest diumenge a les 12 del migdia vindrem a aplaudir ben fort. Gràcies a Meritxell Morera per atendre la trucada d'aquest programa i ens veiem, com dèiem, el diumenge al migdia. Gràcies.
8: Perfecte, gràcies a vosaltres. Esperem que vingueu i que ho disfruteu. That jazz.
9: Molt bé, encarem la recta final del programa d'avui parlant d'esports. Toca tertúlia esportiva, és divendres, normalment ho fem els dilluns, però és que aquest diumenge hi ha clàssic. Així que, Martre Serres, explica'ns què passa.
10: Doncs bé, és molt clara la situació, Gemma, i tots els oients que ens esteu escoltant. El Barça, per qui no ho sàpiga, és a un passet de proclamar-se campió de Lliga. Només li falta un punt per ser-ho. Queden 4 jornades, porta 11 punts d'avantatge al conjunt blanc. Ara explicarem també la situació del Madrid amb tots els companys de l'Ona Maresma. I bé, que el Barça juga a l'Spotify Camp Nou i per primera vegada a la història es pot proclamar campió de Lliga jugant al Clàssic. Per tant, aquí els culers, companys, companyes, no sé si veureu el partit, pronuncieu-vos.
11: Home, sí.
9: I tant.
11: Sí, sí.
9: I tant. O sigui, jo estic esperant al sofà de casa a veure si puc veure el futbol allà.
10: Què més, què més? La Gemma ho tirant una miqueta d'ironia, eh?
9: No, home,
11: bueno,
9: no.
11: Però diu això, però després l'acaba veient, eh? Jo
10: sí?
11: Crec,
9: amb el meu pare. Aquest...
10: Ah, va bé,
11: però
10: molt
11: ja
10: bé.
11: Però ja és algo.
9: Amb en Jaume.
11: No sé, jo crec que és un partit que s'ha de veure, no? Hi ha partit per concloure la temporada, ja que un cop passi aquest, ja el que ve doncs, passarà a ser interessant. I esperem, home, no sé què opineu vosaltres, però hauríem de guanyar, no? Tant pel nivell esportiu com amb tot el batibull que hi ha dins del vestuari del Madrid, veig com impossible que no passi.
9: Jo crec que també, que guanyarem.
10: Mm-hmm. Ara, després farem la porra, just abans d'acabar. També, Sergi, et volem escoltar. Melina, què? Javi, com veieu el partit d'aquest cap de setmana i la situació després del Madrid, el vestuari del Madrid?
9: A veure, mira, Marc, jo, que sóc una entesa del tema, crec que el Madrid, o sigui, està en el seu pitjor moment, no futbolísticament parlant, sinó a nivell de tot, no? Les picabaralles que tenen, enfadats tots amb l'Mbappé, que si l'Mbappé se'n riu de nosaltres, que no el volem, fer-lo fora no el podran fer fora perquè el tenen contractat fins al 2029, li haurem de pagar un paston. No sé, jo crec que ara el Madrid té molts problemes interns i que això s'està reflectint també en el terreny de joc perquè al final tot suma.
10: Home, i tant. Martí, no sé què opines respecte a això, perquè no és només tema Mbappé, que sembla que li rellisqui parlant clar i sense embuts al seu actual club, sinó que, a més, hi ha batusses dins del vestidor, que suposo que tots heu vist ja bromes a les xarxes socials, de que sembla un camp de batalla i de boxeig, fins i tot. Rüdiger amb Álvaro Carreras, les empentes i els punts de sutura de Valverde quan es va barallar amb Tchouaméni, tot i que Valverde ha dit que realment no va ser el seu company d'equip qui va fer, li va produir aquest trau. Bueno, què opines, Martí?
11: No, jo és que, mira, porto fascinat amb aquest tema. O sigui, ara mateix, quan no estava intervenint a l'Ona Maresma, no em paraven de sortir TikTok sobre el tema. I és que jo, en la meva vida, ja també no sóc molt gran, però en la meva vida havia vist un caos intern dins d'un vestuari, però és que en qualsevol esport, et diria. Perquè estem parlant de que Fede Valverde va quedar semi-inconscient al terra, que el van haver de treure amb cadira de rodes i està aquí, que estarà entre 10 i 14 dies fora dels terrenys de joc i ara mateix es troba a l'hospital amb punts al cap.
9: És sí, que vull dir... va tenir mala sort, caure d'aquesta forma, Martí.
11: A veure, però...
9: No,
11: clar,
9: va ser pel mastegot.
11: Però això aquí, això no... Clar, no diran que va ser pel mastegot. A veure, jo vull pensar que sí que es deuria caure, però està clar que hi ha informació aquí que no sabem ben bé com va anar. És que no ho sé, ho trobo surrealista, la veritat.
9: No sé, mira, a mi realment m'és igual el que li passi al Madrid, o sigui, més enllà de si tenen problemes o no, aquest diumenge veurem què passa. Jo tinc confiança, Marc i Martí, en que tindrem un bon resultat. No sé si voleu fer la porra, perquè ens queden 2 minuts de programa.
10: Sí, jo també considero...
9: O hi ha més temes?
10: Bueno, aquest és el principal en clau futbol, no? Seria el més important, jo crec, i també tenint en compte que, per exemple, que abans sempre fem l'agenda de coses a fer aquesta setmana pel Maresme, però també recordar que hi ha temps de flors i si anem en clau esportiva, aprofitant el temps de flors de Girona, hi jugarà l'Uni Girona, el bàsquet femení, la tornada de les semifinals dels play-offs, o sigui que realment també és un
9: partit... Estaves deixant
10: bojo. És un partit deia... important, també.
9: Vale, no, deia, quina connexió entre Girona, temps de flors, bàsquet, hi ha bàsquet, també aquest cap de setmana.
10: Sí, comentes. I molt important, exacte, perquè ja són la recta final de la Lliga Femenina de Bàsquet, si ara parlàvem de la Lliga de Futbol de Barça i Madrid, a la Lliga de Bàsquet, el Girona, doncs està a un sol partit, si el guanya, de més de 2 punts, podrà passar a la final de la Lliga, per tant, ja està fent una temporada excel·lent l'equip gironí, a veure si ho completen amb temps de flors a Girona. I respecte a la porra, bé, a veure, Martí, comença tu, què creus?
11: És que jo no sé per què, però sóc molt optimista. Jo penso que hi pot haver, per condicions del partit, crec que pot ser la victòria més abundant que podem recordar per tot això que hem estat parlant i tal. Ara bé, clar, després s'han de donar moltes casuístiques, però va, jo et diria així algo molt boig perquè puguem treure el clip la setmana que ve. 6-1, va, pel Barça.
9: Uah, Martí, sí, ja. Se te'n va la olla. No, no, a veure, potser, potser
11: a
9: sí.
11: A veure.
9: No sé. Jo, mira, abans he dit un resultat, ho comentava aquí amb en Joan a l'estudi, amb en Joan Sisa, que el tenim aquí a l'estudi, al control tècnic, i m'ha dit, Gemma, no et flipis, i m'ha assessorat, i jo us diré que 3-1.
10: Ai, me l'has tret, Gemma.
9: Oh, doncs mira,
10: t'has
9: inventat un altre.
10: Va, jo dic, a veure, vés a saber què pot passar, veient la crisi que hi ha amb el Madrid, però jo crec que al final ja pels seguidors, els qui juguin, intentaran fer-ho també possible, però el Barça, òbviament, vaja, jo crec que veient la situació dels dos equips guanyarà el conjunt català i, per tant, 2-0.
9: I en Lamin encara està lesionat, no?
10: Sí, Lamin Yamal ja no jugarà, crec, el que queda de... Bueno, em sorprendria, Que si guanyen aquest cap de setmana, campions de Lliga quedaran 3 jornades per acabar. Per tant, jo crec que Lamin ja no el forçaran.
9: A dormir.
12: Puc dir la porra?
9: Sí, tant. Digues, Sergi.
12: 5-0 pel Barça. Apa, i Co en segon round per... diré Tchouaméni, vinga.
11: A veure.
9: Inc? Molt bé. Em sembla fantàstic.
10: Quines pallisses.
9: Doncs... Nois, que disfruteu del cap de setmana. Ja podeu, sou lliures, ens tornem a escoltar el dilluns. I nosaltres, doncs bé, anem acomiadant el programa. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Adeu, adeu.
9: Doncs va, som-hi, acabem el programa d'aquest divendres i ho fem amb la nova cançó de la Shakira, Dai Dai, una cançó que ha fet especialment pel Mundial de Futbol. Adeu, fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana.

97.1 Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Aquest episodi l'hem titulat El Sant Jordi del Polen. A veure, òbviament és una crònica del dia de Sant Jordi. I li hem posat El Sant Jordi del Polen perquè si vau passar aquesta diada a Barcelona, vau patir, sens dubte, un episodi del que podria ser obra del gènere fantàstic. Després del dia dels trífids, de la invasió dels ultracossos, de totes les pel·lícules de pandèmies, de Los pájaros de Hitchcock, arriba el polen, que va envair nassos, boques, cobertes de llibres i els plàstics que envolten les roses, i ens va recordar que Sant Jordi és primavera, que el temps a vegades pot ser una mica traïdor, però que ni una cosa ni l'altra fa que la gent es quedi a casa el dia de la rosa i del llibre. I els amants del gènere fantàstic, menys que ningú, perquè som grans consumidors de literatura, comprem llibres tot l'any, llegim llibres tot l'any, regalem llibres tot l'any, i Sant Jordi no n'és una excepció. Potser és el dia que està més ben vist que fem el que fem normalment durant tot l'any. El programa d'avui és una crònica d'aquesta diada vist des de la capital catalana i, a diferència que la temporada anterior, que vam estar tot el matí de Sant Jordi a la parada de Gigamesh, en aquesta ocasió fem una mica de tour, començant pel Palau de la Virreina, passant pel Passeig de Gràcia i acabant a la parada de Gigamesh, com no podia ser d'una altra manera. I en aquest tour escoltarem coses com aquestes.
2: Qui fue el primer que va pensar puc escriure aquí ficció?
3: Hi ha cultures molt diferents que creuen en la màgia. La màgia com una oportunitat de transformar les coses, de transformar-nos en nosaltres mateixos.
4: Estoy orgullosa de haber conseguido hablar de embalsamadores sin contar cómo se sacaban los sesos de un cadáver.
5: Si dice que Drácula tiene bigote, debes ponérselo. Y entonces diseñar un Drácula con bigote que dé miedo, que pueda ser un viejo decrépito en un castillo de Transilvania, a la vez un noble seductor, que no sea ridículo, pues tiene su problemática.
6: Los fantasmas hoy en día no van a llevar una sábana blanca, llevarán sábanas de flores, ¿no? O cosas, o de dibujito.
1: ¿Teniu ganes de saber d'on baixa? Doncs comencem. Sant Jordi és un dia preciós. És un dia que molt sentim com a festiu encara que treballem. I, de fet, qualsevol que veiés el nombre de gent que a totes hores està al carrer durant aquesta jornada pensaria que realment és un dia de festa. En la meva trajectòria de periodista he pogut gaudir de molt pocs Sant Jordis sense treballar. De fet, només un. La resta sempre ha estat amb un micròfon a la mà i aquest any em feia especial il·lusió fer una crònica de Sant Jordi diferent, igual que la meva vida ha anat canviant al llarg d'aquests anys cobrint aquesta diada del llibre i la rosa. Com molts ja sabeu, aquest any estreno paper, estreno càrrec de comissària del Festival 42 i això m'ha permès l'entrada a un esdeveniment que molts saben que existeix, molts diuen que és molt mític, jo sincerament no sabia de la seva existència, no hi havia anat mai. És l'esmorzar d'escriptors que organitza l'Ajuntament de Barcelona al Palau de la Virreina, al peu de les Rambles, al costat del Mercat de la Boqueria, perquè ens entenguem. Doncs aquí és on sentireu les primeres declaracions, tot i que el tour no comença aquí, perquè arribar al Palau de la Virreina a les 9 del matí suposa marxar a les 6 del matí de Girona. Però bé, no parlarem de Renfe, que això sortiria una crònica una mica depriment, però sí que parlarem de la sensació que és arribar a Barcelona a 7:45 del matí, sortir de l'estació de tren de Passeig de Gràcia i trobar-te ja absolutament totes les parades muntades. Jo pensava que aquella hora quasi no es notaria aquest ambient de Sant Jordi, que hi hauria comptades persones al carrer, i em trobo tots els estants ja a punt, totes les carpes a punt, els llibreters posant els llibres a lloc, molt de moviment, molts guiris ja fent-se fotografies a la Casa Batlló, a la Casa Milà, als aparadors de les botigues pijes del Passeig de Gràcia. I clar, això per algú com jo, que trepitja Barcelona molt poc per Sant Jordi i normalment el trepitja directament a l'Arc de Triomf, doncs em va sorprendre bastant. En tot cas, a les 9 ja era al Palau de la Virreina, en aquest esmorzar, on es conviden centenars d'escriptors, editors i també desenes i desenes de periodistes que venen a cobrir l'esdeveniment. I ja per començar molt bé la jornada vaig tenir el gran plaer de conèixer l'escriptora escocesa Ali Smith, que precisament va ser l'encarregada de donar el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi el dia abans, el dimecres, des d'un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament. Ali Smith, a part d'escriptora, és dramaturga, és acadèmica, és periodista, és comandadora de l'Ordre de l'Imperi Britànic i també és membre de la Royal Society of Literature, o sigui que és una persona molt, molt influent i estava francament encantada de ser a Barcelona per Sant Jordi, de reivindicar el paper de la literatura i tal com ho va fer en aquest pregó del dia 22 al vespre, aquest dia de Sant Jordi, davant d'escriptors i davant de mitjans, va dir el següent.
7: I'm speechless, I have no speech, but I tell you, this amazing day, I feel like this whole city is family to me. I raise an imaginary Scottish whiskey to Catalonia, to Catalan, to books, to libraries, to bookshops, to publishers. Visca Sant Jordi.
1: De fet, les seves paraules també van ser parafrasejades per l'editora de Duna Llibres de Raig Verd i presidenta del PEN català, la Laura Huerga, que va fer un discurs molt i molt reivindicatiu.
8: Com deia ahir Ali Smith, la literatura és poderosa, per això fa enfadar els tirans. Cal defensar els seus creadors per defensar la cultura i la democràcia. Nosaltres seguirem treballant amb fermesa contra qualsevol forma de repressió i violència.
1: Òbviament, com era un esmorzar, hi havia cafè, hi havia pastetes, no hi faltaven els xuxos, i hi havia molt bona companyia, perquè realment hi havia escriptors, escriptores de tots els gèneres, del fantàstic també, i em vaig trobar amb un grupet bastant gran d'escriptores conegudes per aquest programa, que aquest Sant Jordi firmaven. En aquest esmorzar d'escriptors ens hem trobat escriptores de gènere que avui firmen. Són la Gemma Solsona, la Cèlia Corral, l'Inés Galiano. Hola, què tal?
9: Hola, què tal? Molt bona Diada de Sant Jordi.
1: Què firmes tu avui?
9: Doncs mira, signo dos llibres diferents. Per una banda, el que hem fet amb la Marta Ponce, que està aquí, la il·lustradora, que és Les Otrasades, l'homenatge a les conteus i als contes que escrivien al segle XVIII, contes de fades. I per una altra banda, una antologia que ha publicat Horror Vacui amb diverses escriptores, que ara que està la Rosalía està molt de moda, que és el gòtico místico, gòtico divino, es diu, i és la foscor amb la il·luminació. Així que signo aquests dos llibres, aquest Sant Jordi.
1: Però avui ets Dr. Jekyll i Mr. Hyde, llavors, perquè estàs parlant aquí de contes tots fins i tal, i després a la part més dark. Com es porten aquestes dues facetes?
9: Jo tota sencera sóc una paradoxa. O sigui, m'agrada la foscor, m'encanta i m'hi trobo molt còmoda, però després necessito aquest punt de lluminositat i de màgia que a vegades em porten els contes de fades, però és que en realitat són molt foscos també. Per tant, jo crec que no hi ha tanta paradoxa, però bueno, jo soy una paradoja con patas.
1: I Cèlia, què firmes tu avui?
10: Pues principalmente voy a estar firmando la saga del Herador, que son los últimos libros que he estado sacando. Es una saga así de fantasía oscura con libros muy cortitos, así que acaba de salir el tercero y lo voy a estar firmando.
1: Gràcies. Si acaba de sortir el tercer, vol dir que aquí pots repescar nous lectors també, no?
10: Sí, yo creo que sí. Yo creo que se les puede enganchar así.
1: Inés, tu vens amb novetats també aquest Sant Jordi?
11: Sí, són de l'any passat, però sí, firmaré la Noche de los Mundos, que és l'obra de teatre que vaig fer amb la Loredana. Després, Cuatro dormitorios con piscina i Proyecto Mostaza, que és la seqüela del Proyecto Ketchup, que on els personatges van de road trip. I res, estaré per tot arreu.
1: Sí, avui molt d'humor, sobretot entre les teves obres.
11: Sí, molt d'humor, perquè fa falta, no? El que està passant a tot arreu, fa falta una mica d'humor per prendre's les coses menys seriosament.
1: Qui vingui a la parada li recomanaràs que compri el pack? Sí, de dir, va, vinga, si buscaves l'humor, emporta't tots els meus llibres i així ja fas el pack sencer.
11: No pensava fer, però m'has donat una molt bona idea, crec que és el moment.
1: I parlant de Loredana Volpe, també la tenim aquí. Loredana, firmes avui?
12: Sí, firmo avui des de les 12 a Gigamesh, a la parada de Gigamesh a Passeig.
1: Nosaltres ara anem cap allà, o sigui que...
12: Ah, doncs ens veiem allà a Gigamesh, sí. I després per la tarda seré a Avinguda de la Catedral i al final per Paral·lel, a la parada de Mutis.
1: Clar, tu se't coneix més per la part de dramatúrgia. Com és per tu ensenyar la part literària en un dia com Sant Jordi?
12: Llavors, bueno, és signar els llibres, vull dir, també, perquè els llibres que tenim de teatre són il·lustrats i llavors estaré signant amb la il·lustradora. És, bueno, és una experiència diferent, vull dir, parlar més del text que no pas de la peça de teatre, no?
1: Per això dic que potser la gent busca més novel·la, però dius que jo també escric i podeu entrar per aquí, no?
12: Clar, i dius que el teatre també se lee, no? Que és a més com el lema de Mutis, que és l'editorial on he publicat tota l'obra de teatre. I, bueno, i dir-li a la gent que això està pensat per ser llegit, que no només s'ha de veure en escena.
1: Doncs que vagin molt bé les firmes.
12: Ai, moltes gràcies.
1: I també volíem interceptar la Susana Vallejo, que avui està en aquest esmorzar amb molts barrets, comissària del Festival 42, líder de Fantàstica a l'Escola d'Escriptura Online, Escola Fantàstica, i presentes nou llibre, Por Siempre, que a més és finalista al Premi EDB del 2024. Com et sents amb tants barrets alhora i quin t'agrada més avui?
2: Ai, mira, a mi el barret que més m'agrada avui és el que no... Cap d'aquests, o sigui, no, a mi el que m'agrada de veritat és passejant, lectora. Però, bueno, pues, quan estàs aquí a l'Ajuntament, pues, ets més la comissària i després la escriptora de Por Siempre. Sí, estaré a la de 7 a 8 en... Passeig de Gràcia entre Aragó i Consell de Cent.
1: Quan he estat mirant de què anava Por Siempre, m'ha cridat molt l'atenció la premissa de preguntar-te com neix l'escriptura. Això, liderant una escola d'escriptura, suposo que va molt de la mà, no? Vull dir que tu has preguntat moltes vegades d'això que estem fent, quins són els seus orígens, no?
2: No, és que és preciosa, o sigui, sincerament, la idea és preciosa a tots els que ens agrada llegir. O sigui, qui fou el primer que va pensar, puc escriure aquí ficció, que escriure no és com ara, o sigui, era en tables de tables d'argilla, tauletes, vaja, o sobre pell. I aleshores, tu imagina't el gast en tot això, o sigui, que no és com ara. I algú va pensar, no, tot aquest esforç només per ficció, per explicar històries de coses que no existeixen, perquè fins allà sí que estava la escriptura, però per parlar de coses de aquest vaixell porta tres ovelles, jo que sé. Però clar, no, és la imaginació, una cosa que no existeix. I això, clar, qui?
1: I això ho ambientes a l'època dels fenicis. T'has documentat també per dir, vaig acostar la cultura fenícia, que quedi creïble i poder explicar la meva història doncs, amb uns fonaments.
2: La veritat és que és una feina de documentació brutal, brutal, perquè clar, és una novel·la històrica, a més és el moment històric real, veritable, quan va néixer l'escriptura de ficció, i és una època que els historiadors anomenen època oscura i desconeguda, o sigui que no se sap exactament què passava en molts àmbits en aquella època. Aleshores, clar, no és històric totalment realista, però sí que és veritat que la documentació va ser una part molt, molt important d'aquest projecte, però molt important.
1: Tu tens un munt de novel·les a l'esquena, també llibres de relats, participes en antologies... Quan vens a una diada com la d'avui, de Sant Jordi, clar, vens a presentar una novetat, però et passa que et vingui gent... Firma'm també aquell llibre de fa 10 anys que em va fer molta il·lusió, o que demanin llibres teus i que vegis que, doncs, que tenen més vida a part del moment aquest de la novetat?
2: Bueno, és que això és el més bonic. A mi m'encanta quan dius de fa 10 anys i de fa 15 i de fa 16. O sigui, quan algú et ve amb un llibre vell i que es veu que està ja molt, molt, molt, molt vivid... I és meravellós, és el millor.
1: I un cop acabat aquest acte institucional, arriba el moment de la diàspora, on tots els convidats, encara eixugant-se el sucre i les engrunes dels xuxos, comencen a fer via cap a les seves parades de firma. Molts d'ells tenen diferents parades al llarg del dia, han d'anar a diferents llocs a firmar, per tant és un dia esgotador per les persones que han publicat llibre, també les que han publicat llibre de gènere fantàstic, encara que molts creguin que firmen menys. I aprofitant aquestes corrents de gent que va amunt i avall, doncs jo agafo i me'n vaig cap a Passeig de Gràcia, a la meva primera parada del Tour de Sant Jordi, que és on està signant en Manel Medina. El Manel Medina estava firmant aquest matí La casa de los espejos rotos, que és una novel·la de romans, màgic, romans i lluminós. A veure, jo la primera pregunta que et volia fer, Manel, és com s'escriu un romans bonic en un context en què al romanta s'hi parla sobretot de relacions tòxiques?
3: Mira, m'encanta l'enfocament perquè, o sigui, de fet, el meu editor, quan, diguem-ne, teníem ja la novel·la, va dir, mira, Manel, això no encaixa al romantasí, no? No té que veure d'aquí, per això no, perquè sempre hi ha com molt conflicte, el que tu dius, doncs, molta tensió sexual, però no, o sigui, enfocada d'una forma, com tu dius, no prou sana, etc. I jo volia crear una història, que deixés unes emocions que perduressin de forma maca, no només romàntica, perquè hi ha dues històries romàntiques, però també familiars, no? Són dos germans, la relació amb l'àvia... Volia crear una història, això, emotiva, emocionant, llavors el toc de màgia o fantàstic és el fil conductor que permet, per així dir-ho, doncs, que coneguin a la persona amb la que tenen al final la història romàntica, i crear això, no? Doncs, com una història, un entorn és agradable estar.
1: El problema no sigui la relació, diguéssim, no?
3: Sí, no. O sigui, a cadascú ve amb la seva motxilla emocional, cadascú té les seves històries, no? El noi, Iago, és un noi doncs, que ha renunciat a l'amor perquè... Bé, bàsicament perquè ha creat una esfera de cuirassa, de fredo al seu voltant, perquè l'única forma com ha trobat la validació doncs, és la feina, és l'èxit del seu propi cos, etc. I clar, els nois que se li apropen no s'apropen per com és perquè no el coneixen realment. I la noia doncs, ha tingut moltes ruptures, ho entrega tot, és psicòloga, és orientadora i justament doncs, ho dona tot a les relacions, es troba a nois que s'aprofiten una miqueta d'ella, tots dos s'han renunciat a l'amor i al final doncs, a través d'aquest toc màgic doncs, troben a algú que... realment s'enamoren d'ells per com són.
1: El toc màgic és la premissa, no? Que és aquest mirall que et mostra quina és la teva ànima bessona. Quants voldrien, no, aquest mirall?
3: Doncs sí. A veure, n'hi ha que tenim sort, no? Realment aquest mirall no arriba allà perquè sí, sinó gràcies a la seva àvia, no? O sigui, els miralls estan trencats i la seva àvia el repara amb una tècnica japonesa que es diu kintsugi, que repara les coses amb pols d'or, vale? I llavors, com a analogia, no? Quan estem com mirall tothom diu, no?, que porta mala sort. I vaig investigar i tal, i porta mala sort es creu en la nostra cultura perquè el mirall d'alguna forma pot, diguem-ne, aspirar o retenir part de la teva ànima. I el llibre està dedicat a aquesta àvia, que es diu Marisa, i està dedicat a persones que, com ella, reparen ànimes trencades. Llavors, hi ha com una analogia d'aquest reparar aquest mirall, el reparar aquest mirall pot ser, d'alguna forma, com reparar una ànima, i llavors l'àvia fa una tasca de... Bueno, té un paper d'ajudar els seus nets d'una forma profunda, i al final el mirall, sí, és la manera com coneixen a la persona de la que s'enamoren, però també és un símbol de com l'àvia els està ajudant i com en aquesta casa, on està plena de miralls trencats, ells es recomposen des de dins, i a través de l'amor, però també a través de l'amor fraternal, amb l'àvia, etc.
1: Jo quan llegia la premissa em preguntava... El mirall et mostra l'ànima bessona, però t'ajuda a trobar-la? O és un, vale, sé la cara, però on és aquesta persona?
3: Clar, t'ajuda a trobar-la, però al final el fet de que la trobin no vol dir que s'enamorin com a tal, no? Hi ha un procés, sobretot intern, no? O sigui, és un llibre que sobretot és, jo crec, de personatges, del viatge emocional, de diguem-ne, de l'art de personatge, doncs això. I al final parla de què passa si et trobes d'una persona de la que t'enamores en el pitjor moment vital, no? Què pot passar? Doncs sí, l'amor pot ajudar-te a reconstruir-te, però és una oportunitat que tu doncs, pots enfocar d'una forma o d'una altra.
1: Quan explicaves això de l'àvia, no?, i de la tècnica japonesa, em va fer gràcia perquè quan llegia la sinopsi, clar, l'àvia és gallega. Què fa una àvia gallega fent una tècnica japonesa, tenint en compte que a Galícia ja sempre es parla, doncs que ja tenen les seves tècniques també, no?
3: Aquí he fet un fusion total. A veure, això faig un mini-spoiler, que no és un spoiler total, però l'àvia ho descobreix gràcies a un documental del National Geographic. No, he creat...
1: Mentre no sigui la teletienda, tot bé.
3: Sí, no. Doncs he volgut crear aquesta fusió perquè al final hi ha diferents cultures molt allunyades, no? Com pot ser doncs, la gallega o la japonesa, que creuen la màgia. Hi ha cultures molt diferents que creuen la màgia. La màgia com una oportunitat de transformar les coses, de transformar-nos en nosaltres mateixos. I sí, he volgut crear aquí doncs, un nexe entre aquestes dues cultures i Galícia sobretot permet l'ambientació, no? Perquè hi ha aquesta creença, no? de les meigues, etc. i també dels miralls amb el kintsugi, perquè els miralls està molt arrelat a la cultura europea, que inclou la celta. Tenim tota la història aquesta de les bruixes que han utilitzat miralls, etc. I el kintsugi, que és aquesta tècnica japonesa, i sí, no sé, es va crear una fusió a la meva ment i bueno, ha sortit el llibre.
1: No ens hem de desplaçar gaire més per parlar amb el nostre segon convidat del dia. Doncs som aquí amb el Joan de Déu Prats, que avui té un bon tour perquè presenta tres llibres, un infantil, dos d'adults, i entre aquests tres llibres hi ha la Guia de les Criatures Fantàstiques de Catalunya, que potser és el que ens serveix més d'inspiració pels que llegim i inscrivim gènere fantàstic, però tu no l'has enfocat des del punt de vista fantàstic. De fet, heu volgut fer un experiment i fer-lo com si fos doncs, una enciclopèdia, no?
13: És un recull de la majoria de criatures fantàstiques catalanes, il·lustrades. Hi ha més de 100 il·lustracions que corresponen a cada una d'elles perquè es puguin anar a trobar a través de la geografia, no? És com una mena de guia Michelin del fantàstic a Catalunya, també a València i a Balears, i esperem que la gent amb aquest llibre respiri molta imaginació i descobreixi els nostres éssers fantàstics.
1: De fet, ja m'ha entrevistat algun autor que escriu novel·la amb mitologia que diu que beu dels teus llibres. Com et fa sentir això?
13: No, molt bé, eh? Jo també algun dia vull fer una novel·la sobre l'home d'escorça o les dones d'aigua, però és un servei, eh? El que fem és divulgar perquè la gent ho aprofiti. No és un patrimoni dels escriptors o dels il·lustradors, i quan algú fa algun conte, algun llibre, alguna novel·la, és una satisfacció.
1: Nosaltres també ens xoca a vegades que ara mateix parlem d'aquestes criatures i ja ho posem a la casella de fantàstic, però no fa tants anys aquestes criatures no es consideraven fantàstiques.
13: Bé, no sé si que no es consideren fantàstiques perquè realment la gent no les coneixia, volies dir això?
1: No, que la gent hi creia.
13: Sí, això és cert. Va haver una època on totes les cultures del món, les tradicionals actuals, els éssers fantàstics eren els esperits del camp, del bosc, i aleshores això a Occident ho hem anat perdent perquè ja no hi creiem en aquestes coses i per això ha quedat el món una mica més desanimat, no? Ja no pensem que tot té ànima. Però és que no s'han de veure amb els ulls, s'han de veure uns altres ulls, no? Amb els ulls del cor, i aleshores si tu vas al camp i no tens molts prejudicis, igual et salta alguna criatura fantàstica.
1: I ara mateix estàs firmant el tercer llibre, no? Els secrets de Barcelona. Què trobem en aquests secrets de Barcelona que ens faci el link mental amb doncs, mitologia, misteri, mons fantàstics?
13: Barcelona és infinita i té molts aspectes. Ara parlàvem amb el company que ha fet un llibre quàntic sobre la ciència a Barcelona i també hi ha el fantàstic. Tenim persones que feien reiki al segle XVII, tenim persones que tenen o han tingut el do de la ubiqüitat d'estar a diversos llocs. S'han fet...
1: Tu...
13: Jo també procuro fer-ho, i després gent que ha tingut tot de situacions fantasmes, també algunes criatures fantàstiques que diuen que hi ha a la platja de Barcelona, al vell del mar. Bé, és recordar que les ciutats no només són de feina o de negoci, sinó que també hi ha un esperit al darrere, i també amb el llibre surt llegendes, històries. És un llibre complet, Barcelona és infinita.
1: Ens acomiadem de Joan de Déu Prats, ens n'anem del Passeig de Gràcia, direcció Gigamesh, direcció carrer Bailén, perquè abans d'anar a la parada volem passar per la botiga, que hi ha dos convidats molt, molt interessants a qui volem entrevistar. La primera d'elles és l'Àfrica Vázquez, a qui ja vam entrevistar l'any passat per Sant Jordi a peu de parada de Gigamesh. Però en aquest any ve canviada perquè ha recollit un prestigiós premi ha guanyat el Premi Minotauro 2026 amb La sombra del loto negro. Ella ens reconeix només entrar per la porta, el color de cabell, diu, ho posa molt fàcil, i ens facilita una mica aquestes tres preguntetes que li hem fet en un moment que està on fire. De fet, just després de Gigamés, va a un parell de llibreries més de Barcelona i després se'n torna cap a la seva ciutat natal, cap a Saragossa, perquè es veu que Sant Jordi també celebra Sant Jorge, és el patró de Saragossa. Jo creia que era la Verge del Pilar, però bé, suposo que tenen dos o tres patrons. I just en un moment també en què aquest La sombra del loto negro també s'està gravant a audiollibre amb la veu de la Núria Mediavilla, ni més ni menys. Ens acostem a l'Àfrica a veure què ens explica. Primero de todo, felicidades por el premio.
4: Muchas gracias.
1: Decíamos fuera de micro que este premio normalmente, históricamente lo ganaban hombres con historias de ciencia ficción. Y la tuya es una historia de fantasía y tú además eres una mujer muy consolidada en el ámbito del fantástico, a pesar de ser escandalosamente joven. ¿Cómo te has sentido al ganar este premio y cómo estás viviendo todo lo que es la promoción y hoy volver a Sant Jordi en Gigamés con este premio bajo el brazo?
4: Yo estoy muy contenta porque al final siento que formo parte de muchas cosas, ¿no? De la tradición del premio Minotauro, que al final pues es un premio que yo he seguido, ¿no? Y bueno, todo el trabajo de la editorial, también de esta corriente de autoras de fantasía, que hay tantas y tan buenas ahora, tantas compañeras a las que yo admiro y a las que leo y a las que, bueno, soy muy fan. Entonces, el poder ser parte de todo esto para mí es un regalo y un privilegio, al margen del premio, que está genial, pero bueno, para mí es esta sensación de comunidad lo que me hace tan feliz.
1: Esta novela la ambientas en Egipto, a partes de una catástrofe climática y bien, le incluyes el elemento fantástico. ¿Cómo es que te has ido a Egipto y un poco de dónde has bebido el elemento fantástico? ¿Si ha sido aportación tuya o has ido bebiendo de la mitología que ya existe en torno a este país?
4: A mí me encanta la civilización egipcia, soy una apasionada del Antiguo Egipto y de alguna manera yo quería reconstruir ese Egipto con un ingrediente fantástico. A mí me gustan mucho las historias de apocalipsis, ¿no? Me gustan los zombies, aunque me dan mucho miedo, entonces yo creo que había algo de eso, ¿no? De querer coquetear un poco con el terror, pero dentro, sobre una base de fantasía mitológica que al final mi faceta de lectora de fantasía y mi faceta de historiadora ahí se juntan y, vamos, ha salido una cosa que yo al principio pensaba un poco locura, pero estoy muy contenta, la verdad.
1: También veo que la hermana de la protagonista es embalsamadora. Eso ya me ha llamado la atención porque además en esa época debe ser una profesión que debía tener aún más glamour que ahora.
4: Yo estoy orgullosa de haber conseguido hablar de embalsamadores sin contar cómo se sacaban los sesos de un cadáver, porque son esas cosas que las lees para documentarte y dices, a ver cómo le ahorro al lector este rato horroroso, ¿no? Al final el mundo de los embalsamadores yo creo que atrae mucho, ¿no? En todas las pelis de momias es un poco lo primero que te viene a la cabeza. Pero más allá de eso sí que me parece que la relación de la protagonista con la muerte es uno de los temas centrales del libro y uno de los que yo quería explorar.
1: Y bueno, tú ya tienes, como hablábamos, una larga trayectoria, has escrito muchísimo, llevas muchos premios también a las espaldas. ¿Cómo llevas todo este bagaje ahora? Porque supongo que muchos lectores van a entrar a tu obra a partir de este premio, pero hay muchos que ya te siguen y que estarán encantados de ver cómo vas subiendo escalones.
4: La verdad es que llevo unos años ya publicando y sí que es verdad que a los primeros lectores siempre los recuerdas, ¿no? Siempre te hace ilusión ver a alguien que te lleva leyendo desde que empezaste y eras como un autor súper pequeñito. También es cierto que, bueno, los premios están genial, sentirte reconocido está genial, pero al final lo que cuenta es hacer lo que te gusta, seguir trabajando. Habrá momentos en los que un libro funcione más, funcione pues mejor, funcione peor. A mí lo que me gusta es poder seguir haciendo pues lo que amo, lo que me apasiona, y a toda la gente que me conozca a partir de ahora, pues lo único que le puedo decir es habla amigo y entra.
1: I al costat de l'Àfrica Vázquez hi trobem Tomàs Hijo, un il·lustrador que vam conèixer fa un parell d'anys al còmic Barcelona i que des de llavors ens n'hem fet fans, no només pel seu estil de dibuix, pels seus gravats que passen des de l'obra de Lovecraft a l'obra de Tolkien, passant per altres clàssics, sinó també perquè és una persona molt entranyable, que parla molt bé, que compartim aquesta professió que és el periodisme, tot i que ell no s'hi hagi dedicat, i amb qui sempre està molt bé mantenir-hi una conversa. En aquest cas està firmant Dagon i otros relatos d'H.P. Lovecraft, mentre estratègicament Gigamesh ha parat una taula gegantina amb tots els llibres que tenen il·lustracions o cobertes de Tomàs Hijo, i és una taula que realment fa bavejar. Tomás Hijo está firmando en Gigamesh su nuevo libro, Dagon, la ilustración de los cuentos de Lovecraft. Tú ya llevas unas cuantas ilustraciones vinculadas con Lovecraft, ya llevas unos cuantos libros. ¿Cómo ha sido ilustrar unos relatos que son un poco menos conocidos que las otras obras y que, claro, los temas son un poco más variados?
5: La idea precisamente era hacer un libro que tuviera ese recorrido por la obra de Lovecraft que no es tan frecuente ver. Entonces a mí me interesaban mucho los relatos clásicos tentaculares de siempre, que es por lo que uno llega a Lovecraft, pero había toda esa parte de relatos que tienen casi unas resonancias de Robert Howard, de civilizaciones antiguas, de cosas extraterrestres, así más puramente, casi cercanas a la ciencia ficción, que no son tan tratadas. Y me apetecía mucho hacer un libro donde pudiera explorar esos territorios lovecraftianos que están un poco más allá de lo habitual.
1: Supongo que la parte buena es que con la experiencia que llevas debe ser más fácil, o sea, ya tienes a tu imaginario propio vinculado con Lovecraft, no has tenido que crearlo de cero como en la primera obra.
5: Claro, sí, ya va saliendo solo, la verdad, porque además que y haber ilustrado a Lovecraft, he leído mucho a Lovecraft también antes, ¿no? Entonces es algo que siempre he tenido en la cabeza. Hay un montón de criaturas, desde que jugaba rol con 15 años a La llamada de Cthulhu, pues que llevo queriendo dibujar. Entonces también este libro, tengo que reconocer que aparte del interés literario que tiene cada uno de los relatos, la selección ha sido hecha también un poco a capricho en ese sentido, ¿no? ¿Qué me apetece dibujar? ¿Qué me falta por dibujar? Y la verdad es que esa ha sido un poco la razón de ser de este libro, ¿no? Esa variedad y esa exploración de criaturas, de territorios y de personajes que me quedaban todavía por apuntar en mi lista.
1: ¿Qué es lo más agradecido y lo más desagradecido de ilustrar Lovecraft?
5: Lo más agradecido, sin duda, los monstruos. O sea, yo es lo que más me gusta dibujar, es con lo que más disfruto dibujar y, como te digo, es algo que me sale casi solo, ¿no? Entonces, traducir las imágenes que yo veo en mi cabeza monstruosas al papel me cuesta muy poco. Y la parte que tiene más dificultad o que puede resultar en ocasiones más complicada, pues es lo que tiene que ver con las arquitecturas, con la definición de ambientes, que muchas veces te exige documentación, porque a mí no me basta con hacer unas casas de fondo o hacer un Innsmouth puramente sacado de la manga, sino que eso te lleva muchas veces pues también a rastrear, a buscar y a tratar de hacer que todo eso sea lo más parecido posible a lo que tú crees que Lovecraft imaginó.
1: Además, ahora llevas unos meses también publicando otros clásicos, Frankenstein, Drácula, los teníamos aquí bien a la vista, que claro, es otro registro completamente diferente, pero manteniendo tu esencia. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha sido un encargo? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado más? ¿Te ha gustado menos?
5: Bueno, yo lo que hago con Minotauro, llega un momento que no sé si son encargos, propuestas mías, se me confunde todo, porque ya, claro, llevamos tanto tiempo trabajando juntos y hay una relación ya tan estrecha entre nosotros, que todo es como una especie de cosa en común, ¿no? Entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer estos libros, para mí fue importantísimo, porque son mis lecturas adolescentes. O sea, Frankenstein y Drácula yo los había leído hace un porrón de años y tenía una imagen en mi cabeza, claro, ya muy deformada por pelis, videojuegos y un montón de cosas. Y volver al texto original y tener que rescatar como esa memoria ancestral del lector jovencito, pues me resultó muy interesante, muy desafiante y muy atractiva. Y también tienen ese componente, claro, de documentación, de ilustración histórica, y entonces una de las cosas que más disfruté también fue con el vestuario, con la ambientación, con el diseño de personajes y sobre todo con el hecho de tener que generar imágenes que ya no estaban en mi cabeza. Yo siempre digo la misma broma, que es que Drácula tiene bigote. Y claro, en una película tú le puedes quitar el bigote porque no tienes el texto original al lado, pero al ilustrar el libro, si dice que Drácula tiene bigote, debes ponérselo. Y entonces diseñar un Drácula con bigote que dé miedo, que pueda ser un viejo decrépito en un castillo de Transilvania, a la vez un noble seductor.
1: Y que no sea ridículo, ¿no?
5: Y que no sea ridículo, exactamente, pues tiene su problemática, y hacer eso fue una maravilla, un disfrute completo, y creo que lo conseguí bastante bien.
1: Y también hemos visto que también has ilustrado mitología de Castilla. Eso supongo que ha sido un proyecto muy personal, ¿no? También, no sé, en el cómic Barcelona hablábamos con Ismael Pinteño y nos decía que uno de sus proyectos era precisamente ilustrar y recoger mitología de Andalucía.
5: El mundo encantado de Castilla y León, que es como se llama el libro, surgió en un congreso sobre folclore y mitología, que es algo que a mí me gusta mucho y me interesa también, en Zamora, en un museo etnográfico que hay allí. Estaba Jesús Callejo, el popular divulgador de estos temas, y bueno, fue una calentada, o sea, lo típico, ¿no? De, oye, deberíamos hacer esto, no sé qué, y justo estaban allí la gente del museo, y se ofrecieron a editarlo. Hicimos una primera edición con el museo que arrasó, la verdad, en Castilla y León. Luego se puso el libro a disposición del público gratis en PDF durante el COVID y se descargaron 8.000 y pico ejemplares y después nos devolvieron los derechos y ahora lo hemos hecho con TIT, que es una editorial de Valladolid. Entonces, al final, se están desarrollando actividades para gente con discapacidad, juegos de rol. Bueno, está surgiendo un montón de cosas de ese libro, que es, el embrión fue simplemente pues, un sujétame el cubata, ¿no? Y sobre todo las ganas de nuevo generar unas imágenes que estaban por ahí pululando, pero al contrario que en Asturias, por ejemplo, o en Cantabria, donde hay un montón de libros sobre folclore ya ilustrados, en Castilla y León había muy poquito y había muchas criaturas de estas que ni siquiera se habían dibujado jamás, ¿no? Entonces, bueno, pues fue esa iniciativa hecha por puro amor, por salto al vacío, y salió muy bien.
1: La botiga de Gigameix una mica més pobres, però una mica més contents després de tenir aquestes dues converses tan interessants, i anem a la parada que està al passeig de Sant Joan i on al llarg de tot el dia han passat diferents personalitats. A la taula està firmant la Catherine Vega, l'Eric Reinberg, la Loredana Volpe, la Celia Añó, l'Alfonso Martínez González i l'Eva Amuedo, i nosaltres ens apartem a un costat per retrobar-nos amb l'Anna Saiz. Ana Saiz, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
6: Pues bien, estoy muy contenta y muy sobrepasada ahora mismo con todo.
1: Acabas justo de firmar. ¿Cómo ha ido este primer contacto aquí en el Sant Jordi, en la parada de Gigameix?
6: Pues la verdad es que ha sido flipante. O sea, en Gigameix se han portado conmigo de manera espectacular. Detallitos, me han dado una rosa azul, o sea, un pin. Estoy flipando y ha sido muy divertido y, no sé, muy emocionante también ver que venía gente. Yo siempre digo, gente que no me conoce, ¿no? Porque, bueno, la gente que son amigos, pues te lo esperas, pero gente que no te conoce, que venga a que le firmes el libro porque le ha llamado la atención y eso, pues es súper emocionante, así que nada, yo hoy estoy en una nube total.
1: Hoy estás presentando Fantasmagoría para principiantes, que me ha encantado el nombre y me encanta el punto de partida, porque tenemos una protagonista que muere de una manera súper tonta, se convierte en un espíritu en un castillo de la campiña irlandesa. A ver, este punto de partida me parece muy Oscar Wilde, ¿no? No sé, cuando te pusiste a escribir dijiste, va, quiero hacer mi propia versión de las novelas de fantasmas.
6: Sí, yo siempre digo que soy Team Fantasmas, es como mi personaje sobrenatural preferido. Y entonces a mí cuando se me ocurren historias siempre lo primero que me viene a la cabeza es un fantasma. Luego ya intento tirar por otros derroteros a veces, pero es lo primero que me viene. Y yo estaba en un castillo de Irlanda, en el castillo en el que está inspirado la novela, aunque no se llama igual, pero es ese castillo. Y nos estaban explicando las escaleras, tal, y claro, yo soy muy torpe y yo dije, bueno, yo en estas escaleras me mato. Y entonces, claro, ya me vino lo de, bueno, ¿qué pasaría si una persona está haciendo turismo y se mata en unas escaleras en un castillo irlandés, que es como el epítome de dónde hay un fantasma, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sería esa persona se quedase en forma de fantasma dentro del castillo y, bueno, pues cómo sería su relación con el darse cuenta de que ahora es un fantasma y cómo puede seguir su vida o su no vida a partir de ahora.
1: Claro, y la gracia también es que ese castillo ya tiene otros fantasmas, ¿no? Eso también es curioso, ¿no? Las relaciones entre fantasmas y qué hace tanta peña ahí, ¿no?
6: Claro, es que imagínate un castillo irlandés ahora, porque está en la actualidad, la cantidad de siglos que ha tenido para que muriese gente ahí. Y lo que decimos es como que llama mucho a que haya fantasmas. Entonces, claro, ha habido ciertas almas que se han ido quedando en el castillo y un poco ellos también tienen la cosa de ver por qué, porque sí que ha podido morir muchísima más gente, pero solo algunos se han quedado. Entonces, pues un poco la relación de esta fantasma que está aprendiendo a ser fantasma con esa nueva familia que se encuentra allí, que le ayuda un poco a entender la situación, qué va a pasar ahora y todo esto. Está, pues eso, un poco contado desde el punto de vista de la curiosidad de qué es lo que nos han contado siempre que es un fantasma a lo largo de toda la cultura, la nuestra, y como una chica joven de hoy en día se encuentra ahí y dice, bueno, y ahora todo lo que me han contado es verdad o no, qué mitos puedo quitar, qué mitos siguen, y bueno, pues ahí viene su historia, sus experiencias dentro de este castillo.
1: La gracia también es que el estilo que has escogido es muy directo y muy lleno de humor, ¿no? Le quitas mucho, mucho hierro al asunto, que a veces, ¿no?, todo el tema de los espíritus se enfoca más desde el terror o desde ese respeto, ese miedo. Yo estuve en la charla que hiciste de fantasmas en la Hispacón, que fue todo un éxito, me encantó, se me hizo cortísima, yo quiero una versión extendida de esa charla. Claro, a mí me hace pensar, tú has estudiado muchísimo cómo se han tratado los fantasmas. ¿Echabas un poco de menos esa visión más ligera de los fantasmas en la literatura?
6: A ver, tengo que decir que esa charla era a medias con Beatriz Alcaná, y la que ha estudiado mucho a los fantasmas realmente es Beatriz Alcaná. Yo soy más mamarracha. Entonces, no, mi relación con los fantasmas es más, no sé, yo creo que algún trauma infantil o alguna cosa de... A mí me da muchísimo miedo, pero al mismo tiempo me parece un ser, una criatura, no sé cómo lo queramos llamar, que es... como tan cercana a nosotros, no es como un vampiro, un hombre lobo, que sí también, pero es, digamos que es algo que vemos en lo que nos podríamos convertir, ¿no?, cuando nos muramos, y es algo por lo que vamos a pasar todos. Y al mismo tiempo, pues eso me da de decir, yo me encuentro con un fantasma y me voy por la pata, pero también me atraen. Entonces, y un poco yo intento siempre cuando escribo, muchas veces escribo sobre la muerte, no sé, es como uno de mis temas fijos, igual mi terapeuta tiene algo que decir al respecto. Pero me gusta, como también soy muy payasa, pues quitarle un poco la gravedad al asunto y intentar explorar el, bueno, pues en fin, sí, nos vamos a pasar todos por ahí, pero no, bueno, a lo mejor sí es un trauma, desde luego es un trauma, pero quitarle un poco, acercar un poco la visión un poco más amable o divertida de, bueno, mira, pues es otro bache más en tu vida, el último, pero... Claro, pero bueno, como todo va de cómo te lo tomas, incluido esto, ¿no? Entonces, por eso he intentado poner un poco de humor y la cercanía de... A mí me gustan mucho los personajes torpes, como esta protagonista, y que cuentan mucho las cosas en su propia voz, de, wow, no sé qué, entonces es una millennial ya, o bueno, igual ya ni siquiera millennial, tiene unos 25 años cuando empieza la novela, y entonces ella es pues su móvil, su sudadera, su no sé qué, es informática además, con lo cual pues tiene como mucho contacto con la realidad de la tecnología y todo esto, y sin embargo se encuentra ante una situación totalmente descontrolada para ella, y es como...
1: Como que no te ves con sábana y cadenas, ¿no?
6: Claro, efectivamente. De hecho, hicimos una presentación en Gigamés y vinimos con unas sábanas. Es decir, los fantasmas hoy en día no van a llevar una sábana blanca, llevarán sábanas de flores, ¿no? O cosas, o de dibujitos, sábanas IKEA.
1: De Pikachu.
6: Claro, entonces, pues es un poco eso, todos los mitos que ella tiene en la cabeza, pues ver cómo se asume y sobre todo cómo asume un cambio tan gordo en todos sus planes. Porque cuando eres joven tienes un montón de planes y de repente te los cortan y, hombre, eso es dramático. Pero, bueno, ella intenta... tomárselo por lo mejor posible dentro de lo que puede. Ya no voy a hacer spoilers, pero bueno, también verá ella cómo puede salir adelante con todo eso.
1: Volíem acabar aquest especial amb una entrevista amb l'Alfonso Martínez González per aquella tradició que vam estrenar amb el Quimèric, aquell dia de Sant Jordi que ens va començar a pedregar mentre entrevistàvem aquest autor, i des de llavors cada cop que hem passat el Sant Jordi en aquesta parada ens l'hem trobat a ell, hem comentat la jugada, hem recordat vells temps i ens hem actualitzat, hem dit en què treballes avui. Aquest 23 d'abril firmava Soviet Borgs, una ucronia en la que Rússia guanya la Guerra Freda, i també dues antologies, Pandorum, Ciencia Ficción 7 i 8. Però, malauradament, l'Alfonso se'ns ha escapat en aquell moment que hem anat a comprar un còmic. Sí, no he tingut temps abans, val? I hem de donar per tancat el programa. Guardem el micro de l'idíl·lic a la bossa per una altra ocasió i tornem cap a l'estació a buscar el tren, tot creuant els dits per arribar a casa bé. És aquí aquest idíl·lic especial Sant Jordi que hem fet entre llibres... molts llibres, algunes roses i molt, molt de pol·len. Com sempre, donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta, que ens ajuden amb aquesta itinerància. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Daniel Gómez. Tornem la setmana que ve amb una entrevista amb l'Eduard Martí parlant del seu Ressuscitar és una merda, on escoltareu perles com aquesta.
14: Sa mare es reencarna amb el seu prepuci. Sí, és un dels casos, perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb algú orgànic. I ja que fotia algú orgànic, no ho volia posar en una poma. O sigui, volia posar algú que tragués una miqueta de suc.
1: Si us ha agradat, estigueu molt atents, perquè ens retrobem en uns dies. Adéu-siau.
15: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
16: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redenció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda.

voce d'universo. Libertà. Y el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El Show dels Esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui divendres 8 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquesta propera estoneta que tenim molt a parlar, eh? Molt a què parlar, perquè tindrem aquestes prèvies, com coneixeu, dels entrenadors dels primers equips dels equips torderencs. Però per conèixer l'alineació anem a entrar en detall i us explicarem què està passant en el dia d'avui.

I és que, com tots sabeu, aquest cap de setmana hi ha partits molt importants. Després llegirem l'actualitat local per entendre-ho de la millor manera, eh? Però és que abans repassem els continguts del dia d'avui. Un divendres que, com sempre, tindrem aquestes prèvies. Començant per en Marc Alonso, que poden aconseguir la salvació aquest cap de setmana, passant per Guillem Ferrer, que compta que aquest és un cap de setmana importantíssim contra els Sils, que es pot decidir la Lliga. Ho repassarem més tard. Intentarem tenir també en Climent Muñoz aquí en directe, perquè no sabem si encara el podrem escoltar o no, però un club petit Tordera, que de fet repassarem, eh? Juga un partit ja al penúltim de la temporada com el Club Futbol Tordera, però en canvi no juguen ja gaire cosa. Ho repassarem més tard, però també quan llegim l'actualitat local ens hem de centrar amb una cosa una mica trista pel món d'aquí de Ràdio Tordera, indignant, fins i tot diria jo. Però abans de començar a ficar-nos en tots aquests continguts, hem de repassar aquesta actualitat general del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

I és que ja es coneix la multa econòmica que imposarà el Madrid a Valverde i Tchouaméni. El conjunt blanc va emetre un comunicat en què va explicar la resolució d'una trobada entre tots dos. I és que queda molt poc temps per aquest clàssic. És que aquest cap de setmana tenim autèntics partidars, tant en els conjunts tordenencs com a la Lliga. I és que hi ha aquest clàssic, i és que poques hores, pocs dies abans, doncs està havent totes aquestes filtracions al vestuari del Real Madrid abans de just enfrontar-se contra el Barça, on el Barça, si guanyés o empatés, podria ser campió. L'objectiu del Barça són aquests 100 punts que ja vam destacar, però és que ahir vaig explicar doncs, aquesta notícia que ens arribava, ja que en el vestuari del Madrid estan havent picabaralles, de les quals ahir, entre Tchouaméni i Valverde, Tchouaméni va enviar a l'hospital a Valverde després d'un cop, un fort cop en el cap, on van haver-hi de posar punts. Ja es coneix aquesta solució, no només és una filtració ni era un rumor, sinó que és una realitat, perquè fins i tot el Madrid s'ha pronunciat. I tot just 24 hores després de l'enfrontament entre Fede Valverde i Tchouaméni, el Real Madrid s'ha posat fil a l'agulla aquest divendres i ha celebrat una reunió amb els dos jugadors presents davant l'instructor de l'expedient que se'ls va obrir ahir. En aquesta reunió, segons han informat el club en un comunicat oficial, els dos jugadors han mostrat el seu penediment davant del que ha passat i s'han disculpat entre tots dos. També han traslladat les disculpes al club, als companys, al cos tècnic i a l'afició i s'han posat a disposició del Real Madrid per estimar la sanció que considerin oportuna. Una sanció que el conjunt blanc ha estimat en xifrar a 500.000 euros com a multa econòmica i primera mesura de càustic en l'espera de l'esportiva. Sens dubte, una xifra molt alta que explica la gravetat en qüestió. El comunicat del Real Madrid deia el següent, que el tenim per aquí i el podrem llegir. I és que el Real Madrid Futbol Club comunica que després dels fets que van motivar l'obertura i d'un expedient disciplinari als nostres jugadors Federico Valverde i Aurien Tchouaméni, tots dos han comparegut avui davant d'un instructor de l'expedient. Durant aquesta compareixença, els jugadors han mostrat el seu total penediment pels fets i s'han disculpat entre ells. Així mateix, han traslladat les disculpes al club, als seus companys i al cos tècnic i a l'afició, i tots dos s'han posat a disposició del Real Madrid per acceptar la sanció que el club estimés oportuna. Davant d'aquestes circumstàncies, el Real Madrid ha resolt imposar una sanció econòmica de 500.000 euros a cada un dels jugadors i ha conclòs així els procediments interns corresponents. Això, a tot això, s'ha vist o s'ha filtrat qui podria ser doncs, el que filtra aquestes notícies, el xivat d'Arbeloa, el descobert. I és que el vestidor del Real Madrid creu que Vinícius té una estreta relació amb l'entrenador, és qui ha tret a la llum tots els incidents que han passat en els últims dies. I és que el 21 de març vam explicar en aquest mateix programa que el vestidor del Real Madrid estava cansat de Vinícius, de la seva actitud, dels comportaments de brasiler, del terreny de joc, ja sigui amb els seus companys o amb la seva pròpia manera de comportar-se. Aleshores, vam explicar que també el sorprenia l'enorme complicitat que el brasiler té l'entrenador de l'equip, Álvaro Arbeloa. Aquesta relació era evident al camp, on el brasiler s'ha convertit en intocable. Res a veure com venia passant quan estava Xavi Alonso a la banqueta. Des de l'arribada del salamantí de 43 anys, només s'ha perdut una trobada davant del València per acumulació de targetes grogues. Però tot i això, s'hi afegeix un altre element molt important, i és que el vestidor està convençut que el brasiler és el xivat d'Álvaro Arbeloa al vestidor. Pensen que és qui li explica tot el que passa de portes endins al vestidor quan no hi pot accedir l'entrenador blanc. I això ha provocat el cansament amb el brasiler sigui encara més gran del que ja hi era. Ara, per tant, falta saber qui arribarà a la banqueta madridista i com actuarà respecte a Vinícius. I més, quan encara no ha renovat contracte, que finalitza el 30 de juny del 27. Si no acorden l'ampliació, l'extrem seria lliure des de l'1 de gener de l'any que ve per negociar amb qualsevol altre club.

0: Vinga, anem a donar pas a l'actualitat local. Primer hi hagi la notícia d'aquest cap de setmana, i és que el Club Futbol Tordera i el CEP Tordera poden decidir la temporada aquest mateix dissabte i diumenge. Respectivament, el Club Futbol Tordera es desplaça dissabte a les 5 de la tarda al camp dels Sils, el líder de la classificació. Només hi ha un punt de diferència entre els dos conjunts a falta dels dos últims partits de la temporada, i és el punt clau de tots dos equips. Si el Tordera guanyés el partit, es col·locaria líder amb 69 punts i tindria la Lliga a tocar, on podria certificar el títol i l'ascens directe la setmana vinent contra el Sant Feliu de Guíxols. En canvi, si el Sils guanya aquest dissabte, automàticament serien campions de Lliga. Per tant, els de Guillem Ferrer buscaran continuar la seva bona ratxa de victòries i sumar la seva novena consecutiva, on actualment són el millor atac i la segona millor defensa de la categoria. Mitja hora més tard serà el torn del CEP Tordera, que visitarà la pista del càmping Bianya Roser a 6:15 de la tarda. En aquest partit també pot ser i pot resoldre la temporada de les tordarenques, ja que si guanyen aquest partit o l'Espanyol per el seu respectiu maig, les de Marc Alonso mantindrien la categoria la temporada vinent a falta de dos partits encara pel final de la Lliga. Les contrincants del CEP Tordera aquest cap de setmana es troben en la sisena plaça de la posició, amb 15 partits guanyats i 9 de perduts. A més, són la millor defensa de la categoria, encaixant únicament 54 punts per partit. Ja diumenge serà el torn del Club Petit Tordera, que jugarà el seu últim partit de la temporada al Parroquial. Serà a les 6:10 de la tarda contra el Sant Cugat. Els visitants tenen la setena plaça amb 26 punts, mentre que els tordarenques es situen dins del top 5. Aquest partit serà el penúltim de la temporada, i a banda de voler guanyar per tenir revenja del partit de Nadal on van perdre 3-2, volen acabar la temporada de la millor manera i, per què no, mirar a la quarta plaça. Finalment, l'Atlètic Club Tordera tancarà el cap de setmana a la pista del Tossa a les 5. Els locals es troben a mitja taula i res en joc, mentre que els tordarencs sí que volen optar les dues primeres que atorguen a l'ascens directe dues categories superiors a preferent. És un partit clau per intentar encadenar les bones sensacions de la setmana passada i poder aconseguir dues victòries consecutives a casa, cosa que permet continuar tenint l'objectiu assequible. No ens anem molt lluny del Club Futbol Tordera, perquè encara hi ha més actualitat local, i és que aquest matí hem rebut la notícia de que el Sils veta les càmeres a Ràdio Tordera en el partit de demà dissabte. Tot i vetar les càmeres, es permetrà la narració radiofònica en directe des del camp. I és que el Club Futbol Sils ha enviat un comunicat on informa que no autoritza Ràdio Tordera la retransmissió en directe per YouTube del partit de demà a les 5 de la tarda, on es pot decidir la Lliga. La decisió, però, afecta exclusivament el format de vídeo, ja que els locals asseguren que en cap moment s'impedirà que es pugui fer la narració del partit des del camp, tot i que Ràdio Tordera sempre ha tingut el permís de la federació per refilmar la resta de partits de la temporada. En aquest també requeria el permís del club contrari. El club justifica la negativa argumentant que les retransmissions a Ràdio Tordera durant la temporada han mantingut un to que ha traspassat la línia de la parcialitat comprensible d'un mitjà local. Afirmen que ens ha produït comentaris despectius cap al seu club, jugadors i cos tècnic, així com opinions que desmereixen els rivals. Ràdio Tordera ha negat les acusacions i assenyalant que el comunicat no aporta cap exemple concret que sostingui les acusacions. L'emissora aclareix que no es pot fer responsable de les opinions personals dels entrevistats. D'altra banda, Ràdio Tordera assenyala una contradicció directa en la resolució del club local. Tot i que el Club Futbol Sils assenyala els comentaris com a principal motiu de la seva queixa, la directiva prohibeix exclusivament l'enregistrament de vídeo en directe, però permet la tasca de narració radiofònica habitual. Per tal d'intentar resoldre la situació, l'emissora ha rebut el suport de l'Ajuntament de Tordera, el Col·legi de Periodistes de Girona i la Federació Local, com així també la del Club Futbol Tordera. Així doncs, Ràdio Tordera condemna profundament aquests fets i asseguren que, de totes maneres, es podrà seguir el partit locutat en directe a través de la 107.1 de la FM, a www.radiotordera.cat i també pel canal de YouTube de l'emissora, però sense les imatges del partit. I és trist que en aquest 2026 encara hi hagi aquestes restriccions amb un mitjà de comunicació com és Ràdio Tordera, un dels únics mitjans que dona difusió a aquest futbol amateur, a aquest futbol base com és aquesta tercera catalana, i que bé, se'ls prohibeixi fer la feina a l'equip de retransmissions d'aquesta casa. Però és que fa poques hores el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha donat el suport a Ràdio Tordera. I és que després d'aquesta prohibició dels CIRS la retransmissió en vídeo de l'emissora, el Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha pronunciat. La Junta de la Demarcació de Girona ha emès un comunicat on dona suport als professionals de Ràdio Tordera i recorda que la tasca dels mitjans és essencial, recordant que la tasca dels mitjans de comunicació, també i especialment dels mitjans locals de proximitat, és essencial per garantir el pluralisme, l'accés a la informació i el seguiment de la vida social, cultural i esportiva dels municipis. Podreu trobar aquest comunicat sencer a www.periodistes.cat, a l'apartat d'actualitat, notícies i a la demarcació de Girona. En aquest és el lloc on podreu trobar tot això. Ara sí que sí, nosaltres, que després d'haver llegit tota aquesta actualitat, ens hem allargat una mica més de lo normal, però avui requeria per aquesta triple dosi d'actualitat local. Nosaltres, que donem pas ja a les prèvies dels partits. Primer de tot, tenim en Marc Alonso a l'altre costat de la línia telefònica. Però abans, anem a fer una petita aturada.
1: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a començar aquestes prèvies, amb els entrenadors dels equips sorterencs d'aquest cap de setmana. I comencem, com sempre, amb Marc Alonso, entrenador del sènior femení del CEP Tordera. Ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bona tarda, bon vespre, Marc, com estàs?
1: Bona tarda, què tal?
0: No, tu ja ho hem parlat, però estàs una mica que ja tens ganes, d'aquesta recta final.
1: Sí, home, sí, ja amb ganes d'anar acabant i poder anar treballant cosetes per la propera temporada.
0: Ho vam xerrar una mica dilluns, però ja et vam dir que xerraríem més bé ara el divendres i serà res curtet. Però partit importantíssim perquè aquest cap de setmana es pot decidir la vostra permanència, ja sigui o per la vostra victòria o per si l'Espanyol perd contra el Premià.
1: Sí, exacte. És a dir, bueno, nosaltres aquesta setmana tenim un desplaçament que sí que és cert que és força complicat, que és la pista del Roser, que és un dels equips top de la competició, i lògicament intentarem pues, nosaltres fer la feina, d'acord? Un partit, intentar sumar la victòria, que sobretot seria això que ho documentes, important per confirmar ja 100% la permanència, i si no, bueno, esperar la derrota de l'Espanyol per poder segellar ja la permanència.
0: Confies en voler guanyar aquest partit? Bueno, confies en guanyar aquest partit contra el Roser, tot i que és un dels màxims també com a equips, i de fet, si no m'equivoco, és la millor defensa de la Lliga, serà un duel difícil i a més fora, o també confies en aquesta part que potser el Premià us pot ajudar?
1: Bueno, jo totes les partides les plantejo igual, és a dir, anar a guanyar, és a dir, ja no aquest, després si estem salvats, també hem d'anar a guanyar els altres dos per intentar quedar el més ben classificats possible. Llavors, som conscients de la dificultat de jugar a una pista que ja és difícil de per si. Sí que és cert que a nivell de resultats sembla que s'ha pogut desinflar una miqueta, però està tot molt comprimit encara i llavors intentarem jugar les nostres cartes i poder fer un bon partit, tenir unes bones sensacions com vam tenir l'últim partit contra l'EFIA i lluitar per la victòria.
0: Com el que comentes, ve d'anar de 3 partits perdent, vosaltres que ja teniu aquesta victòria amb l'EFIA, que també us va donar molts ànims, que de fet es va plaçar per no jugar amb 7 jugadores a l'última jornada i al final ho vau acabar fent. La Mariona, que del cop que es va endur a la boca ja està recuperada, és a dir, durant aquesta setmana ja l'has tingut?
1: Bueno, aquesta setmana ha estat una miqueta així d'anar recuperant-se. Bueno, jo ahir no vaig poder estar a l'entreno perquè estava al llit. Dimarts sí que va fer un treball ja per la seva compte, sí que va venir a l'entrenament i va fer una miqueta de tip per la seva compte i tal. I la idea és que avui estigui amb nosaltres i que puguem comptar amb ella pel partit de demà. I encara que sí, doncs bueno, sempre quan dius no pot passar-nos res més, doncs bueno, es va tornar a matar plantilla curta i en el minut 4 doncs, va fotre un cop sense voler, però bueno, un cop fort i bueno, directament cap a Can Ruti i vam tenir que estar jugant, em sembla que van ser 36 minuts amb 7 jugadores, però bueno.
0: De cara a aquest partit d'aquest cap de setmana, Marc, quina és la cosa que potser més et preocupa del joc del Roser?
1: Bueno, més que preocupar-me, Roger, em preocupa el nostre equip. I, aviam, nosaltres sí que és cert que treballem una miqueta sobre la idea del que podem tenir davant, però el que està clar és que si nosaltres no estem ficades en el partit i no tenim l'actitud a nivell sobretot defensiu, perquè ofensivament sí que l'equip carbura molt millor, però defensivament sí que a vegades ens costa, fem una passeta massa exagerada al darrere, estem massa relaxats. Però aquí sí que no hi ha defensa que valgui, no? Si tu no estàs agressiu, si tu no estàs intens, no, tu has de buscar el provocar l'error de l'altre equip, l'equip se sent molt còmode i llavors se'ns nota amb moltíssima claretat, que és el que ens està passant últimament. Llavors, el que hem de tenir clar és de portar el partit al límit, intenses, defensar tota la pista, no ser tan conservadores en alguns moments, i això, no? I demostrar una miqueta el tanteig normal. I els partits de punt de la nostra competició, la gran majoria estan acabant entre 50 i 60 en molts escenaris, i clar, si t'estan fotent 85, doncs clar, si t'has de fer 86 per guanyar, és difícil, perquè també s'acaba la benzina ràpid i has d'anar fent sobreesforços i no pots mantenir aquest ritme. Llavors, treballem això, treballem a nivell defensiu i que l'equip sigui el més sòlid possible.
0: No sé si, per exemple, veníem d'una època que, ostres, defensivament éreu tot un bloc, anava tot molt bé. Creus que aquesta època s'ha anat desinflant o en el partit de Llafeia es va poder recuperar aquest ritme defensiu, que era una de les coses que, ostres, us va ajudar també a guanyar aquells tres partits decisius abans de Setmana Santa?
1: Sí. Abans de Setmana Santa, l'equip a nivell defensiu jo va tenir un engranatge brutal, molt bo, molt. I treballava tot amb equip i érem solidàries i tal. I sí que és cert que després, bueno, el primer partit, després de Setmana Santa, va ser contra Granollers, va ser, bueno, per marxar del pavelló i no tornar a molts mesos. Però després, a poc a poc, sí que hem anat carburant. I l'altre dia de Llefià, que lògicament també el rival també influeix, però, bueno, es van veure cosetes, recuperacions a pilotes, primera línia, que ens permet ficar si ser assassins i tal, al final és als ensenyistes que hem d'anar. I si cada xic en bàsquet i sempre has de jugar a un únic llançament és molt difícil. Mm-hmm. Llavors, hem de buscar els registres, a buscar recuperacions i ficar després de recuperació ràpid, segones oportunitats, i llavors portar una miqueta el ritme de partit que ens interessa.
0: Suposo que aquestes coses que ja vas veure el dimecres a Llefià, doncs és una de les coses que també has anat entrenant durant aquesta setmana, no? Ja ens has comentat que no vas poder anar l'altre dia, però estaràs al cas, s'han anat entrenant aquestes coses durant la setmana, i com està l'equip després d'aquesta setmana, abans d'aquest tram decisiu?
1: Bueno, en Dani, el mètode va seguir és el mateix que amb mi, tenim molta complicitat amb aquest tema, llavors la feina que vam fer ahir va ser excel·lent. I, bueno, i res, doncs, ara ja també amb el que queda, no? I la situació, doncs, sí que estem intentant afiançar una miqueta més tot el que hem fet fins ara, però ara és ja posar nous conceptes. Doncs, estem intentant és afiançar molt el que hem fet fins ara, que ens doni les màximes avantatges possibles, explotar a nivell ofensiu, doncs, les virtuts de les coses que tenim, i això, no? Sobretot al darrere. Al darrere baixar el cul i aixutxar i no tenir por si quitar una falta i mossegar, no? Que el que t'exigeix la categoria.
0: Mm. Abans m'has comentat que, bé, t'agradaria com deixar-ho tot tancat a la permanència aquesta jornada per tenir després d'aquells tres últims partits, doncs, ja per anar planificant coses de la temporada vinent. T'ho vaig preguntar fa unes setmanes, però si comences a planificar coses per la temporada vinent, significa que també estaràs al capdavant de l'equip?
1: Depèn una miqueta del tema de la plantilla. Jo l'acord que he arribat amb en Dani, que és el director esportiu, que s'agrada el tema de confecció de plantilla i tal, i ja ho he també parlat amb alguna jugadora, és a dir, que la meva idea és si hi ha un equip competitiu solvent per poder lluitar per coses maques, per intentar estar entre les quatre primeres i poder tenir opcions al dia de demà, doncs, tornar a competir a Lliga 2, sí. Si per circumstàncies X doncs no es pogués, doncs llavors sí que s'haurien de plantejar diverses coses, perquè sí que no crec que estigués jo amb la onda que llavors l'equip necessitaria. Però bueno, ara el principal és salvar-nos. Ara a partir d'aquí en Dani jo sé que ha fet diverses reunions amb jugadores, jo fins i tot també he parlat ja amb una jugadora, començaran ja a venir, vale? I llavors a partir d'aquí, clar, per molt que no hagi acabat la competició, si ho tenim tot fet, no ens alterarà la dinàmica del grup, perquè ja el scouting ja passarà en un segon pla i moltes coses de les que estem treballant amb el dia a dia passarà en un segon pla. Aquí tindrem aquest temps per treballar de cara a l'any vinent, perquè sempre, bueno, ens ha passat que va estar al filo de tot, que quan et vols posar a planificar la temporada següent ja s'ha retirat el temps a sobre, tot el que hi havia en el mercat ja s'ha compromès i sempre has d'acabar una miqueta petit, no? Llavors, ara que ja encara hi ha temps, jo crec que és el moment que en Dani foti aquestes incorporacions que s'han parlat. Si acaben venint, doncs jo crec que és un equip força il·lusionant, perquè l'important és que el bloc tornarent que porta ja diverses temporades ens transmet això, no? La il·lusió de seguir en el projecte i tal. Jo crec que també, per mi com per elles, també necessitem això, no? És a dir, una temporada de gaudir, de sentir-te que pots competir tots els partits i no anar patint amb 7-8 dies als partits, perquè realment se't fan molt llargs. i una setmana no passa res, però quan vas enllaçant diverses jornades, doncs també ni mica més això desgasta molt.
0: T'anava a preguntar exactament per això, no? Però ja ho has dit pràcticament tot tu, amb el tema de jugadores, de fitxatges. Entenc que doncs, en Dani ja ha parlat, tu també, fins i tot doncs, has comentat que vindran a jugar. T'anava a fer com dues preguntes i jo te les faig a cop perquè després tu ja em faràs. No sé si són de la zona o també ho he hagut d'anar més enllà a buscar-ne. I després, ostres, com comentaves, aquesta temporada, en diverses circumstàncies, que heu estat amb 7 jugadores, 8 pràcticament en el tram final, no sé a quantes, la plantilla, amb quina profunditat t'agradaria que fos per la temporada vinent?
1: Bueno, primer no he dit que tinguem fitxades, he dit que vindran a provar, que és molt...
0: Han parlat, sí, heu parlat amb elles, no?
1: Cada moment no hi ha res lligat, tant de bo podem ser. Jo crec que si vols una plantilla competitiva necessites 12 jugadores. Sí que és cert que amb 12 jugadores els minuts van molt més ajustats a cada una, però al final també en una temporada sempre hi ha històries i sempre tens la teva oportunitat. Llavors, si ens dona una plantilla llarga ens dona diferents registres d'opcions a jugar, la polivalència que podem guanyar és bastant important, no? I referent al que em comentava, si són jugadores que participen a la zona i tal, sí, efectivament, són jugadores de la zona, que, bueno, que ja les coneixem algunes, les altres les hem anat seguint durant aquests mesos, i, bueno, són jugadores que en principi, això, no? Com deies, de predisposició menys per venir a provar, a veure una miqueta, bueno, el que deia, el que sempre demanem, no? La química, el bon ambient de vestir i tal, que això sigui un detonant perquè es pugui quedar.
0: Doncs Marc, estarem pendents amb aquest tram final, esperem que aquest cap de setmana puguem dir que el Set Tordera ha mantingut la categoria, la màxima categoria catalana. Ens veurem dilluns, que farem aquest postpartit, Marc, i esperem que tot vagi bé i siguin bones notícies.
1: Perfecte, moltes gràcies.

0: Vinga, va, i el plat fort d'aquesta setmana, com tots sabeu, el Club Futbol Tordera, que es juga la Lliga contra el Sils, el líder només per un punt de la categoria, falta dues jornades, partit importantíssim pels homes de Guillem Ferrer, a l'altre costat de la línia telefònica. Bona tarda, bon vespre, Guillem, com estàs?
1: Bona tarda, amb aquesta música és impossible que no surti bé, eh?
0: Home, no, hem de donar una mica ja de prèvia, no? Hem de fer aquesta prèvia per animar, sobretot. Sé que normalment ho fem al principi, però ja que ja ho traiem, no? Un dia importantíssim perquè la gent de Tordera que se'n vagi cap a Sils, no?
1: Sí, total, total. Esperem molta gent de Sils, per tant, esperem també molta gent de Tordera. Pot ser un dia especial, pot ser un dia únic, i esperem que sé que s'està movent molta gent, sé que molts pares del futbol base, molta gent de futbol base, que al final és el pes més important del club, ja està de camí cap allà, ja està programant com anar cap allà, pràcticament ningú juga a la tarda, només els veterans, juguen a les 7 de la tarda a casa, per tant, esperem molta gent de Tordera, molta gent que ens ajudi, molta gent que ens animi, perquè ho necessitarem segur.
0: Diries que, bueno, suposo que sí, però és el partit més important d'aquesta temporada ara, no?
1: Sí, total. Avui sí, la setmana passada era una altra, perquè sí. Al final nosaltres teníem un dèficit de punt molt gran, que amb la bona feina dels jugadors, de tot el cos tècnic, pues, de la gent que està amb nosaltres tot el dia, pues, ha sigut més fàcil arribar-hi, no? I ara mateix pues, tenim una oportunitat única, que segurament al principi de la segona volta no teníem, ho parlàvem però ho veiem lluny, i ara mateix doncs estem allà mateix, per tant, ojalà demà surti un bon partit.
0: No sé si creus quin serà l'ambient que es podrà respirar allà.
1: Jo em centro en el futbol, em centro en com superar-los, en com ser millor que ells, i tot l'altre sincerament, més ben igual.
0: Centrem-nos en això, llavors. De quina manera s'ha estat durant tota la temporada? Que bé, sabem que obertament, vull dir, us veieu molt millor equip que ells durant aquesta setmana. Com han anat els entrenaments? Com afronteu aquest partit?
1: Bueno, entrenaments, doncs, amb tensió, amb nervis, que els passes potser no surten del tot tan bé com ha passat doncs, sempre, perquè al final és normal, perquè és molt fàcil dir, nois, estigueu tranquils, ningú està tranquil, ni jo estic tranquil. Per tant, l'important és arribar demà, fer una bona sessió ara aquí una estona, que tothom estigui disponible per escollir, que aquest és un tema molt dur aquesta setmana, la veritat, escollir l'11 i escollir els 20, que no només són 11, sinó són 20. Per tant, bé, a partir d'aquí, doncs, intentar fer el millor entreno avui, que tothom estigui sa per demà, i ja està. I nosaltres, la feina nostra, el que podem controlar, la controlarem fins aquí, quan acabi el nostre entreno avui a les 10. A partir d'allà, intentar fer el millor partit, ser conscients dels nervis, intentar estar tranquils dintre la tensió, intentar ser nosaltres més que mai, i ojalà, i la veritat és que estem molt convençuts de que farem un molt bon partit i anirà bé.
0: Això esperem. Comentaves el tema de la convocatòria, que òbviament hauràs de prendre una de les decisions, com comentaves abans, de què és el més important. La setmana passada era el partit contra la Sallera, però no sé si tampoc ho voldràs confirmar o no, perquè últimament doncs, ja tenim fans fins i tot d'altres pobles, però si realment tens tots els jugadors disponibles.
1: Tots menys un. Tots menys en Gio, i tots els altres sí que estan disponibles. L'Adri, si tot va bé, aquest vespre arribarà per demà, l'Àlex està preparat per demà, tots estan disponibles, per tant, esperem que sí sigui d'aquí un parell d'horetes.
0: Tens tota l'artilleria ja preparada?
1: Sí, total, total. Tothom ha fet molt d'esforç per arribar, l'Adri anava molt just, ahir va anar el fisio li va comunicar que estava tot bé, que ja no tenia cap cicatriu ni tenia res obert, va entrenar amb el grup, va entrenar bé, que no havia fet encara cap dia, i arriba per demà, per tant, és el més important.
0: Guillem, no sé quines creus que són les claus per demà tenir un bon resultat.
1: Ser nosaltres, sabem el que ens pot plantejar el Fils, hi vam estar entrenant-ho, ara d'aquí una estona mirarem el vídeo, sabem el que ens pot plantejar el Sils, que és un equip defensivament molt poderós, que treballa molt bé, que s'ajuden, que si no arriba un, arriba un altre, que alguna vegada s'equivoca segurament a l'hora de saltar, però que l'altre ho corregeix, o el mateix jugador està bé i ho corregeix, ara mateix està en aquesta dinàmica, i nosaltres, sent nosaltres, intentar atacar en funció de com ens deixin. Si ells no ens apreten tant, doncs nosaltres doncs, intentar trobar els espais que hem treballat aquesta setmana. Si ells ens apreten, doncs intentar jugar més lluny, intentar jugar, trobar gent de cara, intentar córrer l'espai després. I ja, ser nosaltres, ser protagonistes, no cometre errors no forçats, sobretot, que serà, no serà fàcil, òbviament, perquè insisteixo, la tensió, els nervis, etc. Però bé, intentar ser nosaltres del minut 0 fins al minut 98 o 100 o el que duri.
0: Feia unes setmanes comentaves que al principi de temporada us costava molt més atacar en aquests equips de bloc baixos que es defensen molt sòlidament, però que de mica en mica ja ho anàveu fent millor. Per tant, demà és una manera també de demostrar-ho, no? De veure com s'ataca en aquest bloc baix.
1: Sí, sí. Aquí el CIS de la primera part va estar bastant bloc baix bastanta estona. A la segona part sí que amb l'1-0 el marcador fort nostre, doncs ells van fer un pas endavant i allà va ser realment quan se'ns va complicar, no? Per tant, bueno, aquesta setmana hem treballat una mica això, com superar-los i a partir d'aquí, doncs, que ens hagin de defensar moltes vegades serà bona senyal i ojalà estiguem en aquella finura i en aquesta precisió d'aquests últims dies o d'aquest últim tram de temporada. No parlo només d'aquests 8 partits, sinó sí. Parlo de fa molts més partits que crec que l'equip està i ojalà ens surti el que volem.
0: És que comentaves aquest partit d'anada i l'equip ha canviat molt, tant el nivell com la dinàmica, però no sé si potser aquestes petites coses que havies de corregir del partit d'anada, no sé si encara potser heu de corregir algunes o fins i tot ja les heu solventat i durant el tram de temporada que està siguent ara el final, que està siguent perfecte, si ja tot està solventat.
1: Bueno, de coses sempre n'hi ha per millorar, ja ho hem parlat moltes vegades, però sí que és cert que, per exemple, la segona part de Sils, quan ells ens apreten, no, pràcticament no generem cap situació de gol, perquè l'últim passi no és bo, perquè el centre no és bo, perquè arribem i no xutem, no? Per tant, i crec que això l'equip ho ha solucionat bastant, perquè, ostres, crec que portem, no sé, 70 gols, em sembla, una cosa així, 68 gols, crec que portem quasi dos gols i mig per partit.
0: Si no m'equivoco, 74 gols a favor, si no m'equivoco.
1: 76 nosaltres, 74 ells, per
0: sí.
1: Tant, en 28 jornades, això és una locura. O sigui, la gent a vegades parla, no?, de, no, és que ens falta un davanter centre, portem 76 gols en 29 jornades, no sé, que si tinguéssim un davanter centre, que en tenim 3, per cert, per la gent que no ho sàpiga, i quan l'Àlex juga ho ha fet bé, per tant, imagina't, i anem sumant gent allà, al final generem moltes situacions de gol, fem gol al 99% dels partits, intentar, també és cert que som dels equips menys golejats de la categoria, que això és molt important per mi també, que portem 29 gols, juntament amb el Cassà, que em porta 28, que és el primer, nosaltres som el segon, per tant, jo us vaig dir que jo vull ser el millor en tot, i vull ser el millor en punts, que és el més important, i després ser el millor en gols a favor i gols en contra, per tant, en això estem.
0: I no sé si esperes que demà sigui un partit bastant dur en el concepte físic de que hi hagin bé, molt de contacte i que potser l'àrbit fins i tot també accedeixi a deixar-lo.
1: Sí, no, demà serà un partit de tensió, serà un partit de molts duels, serà un partit de joc directe seu, d'estar pendents de la caiguda, de recollir aquella caiguda, de moltes accions d'estratègia, tant a favor com en contra, sobretot per part seva. I serà un partit de contacte, segur. L'àrbit que ve demà crec que és, per mi és el millor àrbit que pot pitar aquest partit, la veritat, perquè és un àrbit que no s'està de... no li agrada que li protestin, no li agrada que es pensin que en saben més els jugadors que ell, i nosaltres ho hem de dir, clar, l'any passat ens va pitar dos partits, aquest any no ens va pitar cap dia encara, i just parlant entre setmana, jo ho comentava aquí a casa, deia, ojalà em toqui aquest àrbit, perquè crec que és el que millor pot portar el partit. Després, òbviament, poden passar moltes coses, el línia se pot equivocar, sí. Poden veure un fora joc que no és, poden pitar un penal que no és, poden pitar un penal que és i que tu creus que no és. Això forma part del joc, no? Per tant, però jo estic tranquil en aquest sentit i segur que al final el que m'interessa a mi és que jugui, i quan més jugui millor. I ojalà tinguem un partit xulo, la veritat, per tothom. I ojalà ens l'emportem, que és el que anirem a fer demà.
0: Tant de bo, tant de bo. Guillem, només desitjar-te moltíssima sort, que nosaltres, tot i no poder gravar el partit amb la càmera, sí que estarem en allà per fer-ho amb veu, com s'havia fet sempre des de, amb la ràdio tradicional, i també doncs, que esperem que sigui un partit molt bonic i que sembli fins i tot un camp neutral de tota la gent que es desplaci a Tordera.
1: Sí, això que comentes em sembla ridícul, la veritat. Em sembla ridícul que no pugueu fer la vostra feina. Per lo que segurament els interessa, no els hi va bé Ràdio Tordera, però estic segur que en Tito, que el seu entrenador, s'ha mirat tots els partits a través de Ràdio Tordera nostres. Per tant, suposo que pel que els interessa, els hi deu interessar que existeixi Ràdio Tordera, però pel que no els interessa, segur que no els interessa. No? Per tant, que surtin imatges del que pot passar demà, que hi hagin proves de... Ojalà no passi res, insisteixo. Nosaltres anirem a jugar a futbol i per això em dedico a ser entrenador de futbol. Això els meus jugadors estan preparats i per això els meus jugadors entrenen, per jugar a futbol. Només tot el que surti del futbol no m'interessa. I crec que prohibir que es gravin imatges d'un partit tan important com aquest, que pot decidir una lliga que tant a favor seu si ens guanyen, tant a favor nostre si ens quedarà molt bé si nosaltres guanyem, és que no sé, em sembla, és que em sembla estar per ells, no sé, jo em ficaria la seva situació i si jo guanyo el partit a mi m'agradaria tenir imatges de la meva celebració, del meu show, i vosaltres crec que feu la vostra feina de millor manera, que insisteixo, per el que els interessa segurament sí que els interessa Ràdio Tordera, però pel que no, i crec també, des d'aquí, i m'és igual si em senten, de veritat m'és igual, que crec que estan massa pendents de nosaltres, estan massa pendents del que pugui dir jo, estan massa pendents del que pugui dir un jugador quan va a una entrevista amb tu, estan massa pendents pel xat de... No sé, crec que s'ha de ser més feliç de la vida i nosaltres ho som. La veritat, portem 8 victòries seguides, estem en una posició que ho desitjaríem abans de començar la segona volta. Ojalà estiguéssim a la seva posició, només faltaria. Ells han fet una molt bona feina. Crec que nosaltres la segona volta, com bé va dir en Joan fa un parell de dies a la tertúlia, és de ser el millor equip de la Lliga. Aquesta és el marc de la segona volta. El millor equip de la Lliga actualment són ells perquè tenen un punt més que nosaltres. I demà, a les 5 de la tarda, intentarem guanyar-los, intentarem fer el millor partit possible, estar tranquils dintre la normalitat i ojalà es doni el partit que volem, perquè sabem que si nosaltres estem on ens toca, ens deixem la vida pel company, per un mateix, per tots, tot fluirà i tot anirà com vulguem. Per tant, res més, amb això acabo i que els hi vagi molt bé, els desitjo sort dintre d'això, però que guanyi el Tordera, que és el que anirem a fer demà.
0: T'agraeixo aquestes paraules, Guillem, i no opinaré per aquí, perquè qui em conegui ja sap el que opino, i qui no, doncs ja es pot fer les seves suposicions. Però, exacte, queda això, l'últim que has dit, no? Que demà puguem narrar una victòria del Tordera, que siguin bones notícies, i sobretot que hi hagi un bon partit de futbol, que no estigui tacat de res fora extraesportiu ni de polèmiques, i que tocarà gaudir, i esperem que sigui a favor del Tordera.
1: Està clar, i si no és així, doncs els donarem la mà, els felicitarem i anirem a jugar a playoff. I intentarem guanyar els Sant últimes jornades i anirem a playoff. I si guanyem demà, si em volen donar la mà i felicitar-me, doncs que ho facin. Si no, m'aniré igualment a la setmana següent contra el Sant Feliu i intentarem guanyar perquè la primera de Lliga. No hi ha més. Anem a jugar a futbol. No anem a fer ni Muay Thai, ni Taekwondo, ni res que se li pugui assemblar. Anem a jugar a futbol, a fer la nostra feina i ja està. Per això portem 100 sessions amb la d'ahir, per això avui és la sessió 101, per això des de finals d'agost estem entrenant, per això anem descansant mai, per això sempre entrenem 3 dies, per això tot, per això quedem una hora i mitja abans cada dia, per això mitja hora abans de començar l'entreno tothom ha d'estar allà, per això tothom va al gimnàs, per això tothom fa físio per demà. Per tant, ojalà es doni.
0: L'equip que està ben preparat, Guillem, i queda això, confiar i a gaudir d'un bon futbol. Ens veiem demà al camp.
1: I tant, fins demà. Una abraçada.

Vinga, va, que nosaltres ja arribem al punt final del programa. Avui un pèl més curtet, però per tot el que hem tingut i un contingut també una mica polèmic, com ja heu sapigut, eh? Hem tingut aquesta veu dels entrenadors dels primers equips dels conjunts torderencs per veure com encaren aquest cap de setmana, sobretot doncs, d'en Marc Alonso i d'en Guillem Ferrer, que els dos conjunts es juguen pràcticament tot aquest cap de setmana. El set tordera que pot certificar la permanència amb dues opcions, no? Si és guanyen o fins i tot si a l'Espanyol perd, doncs ho tindrien. I el Club Futbol Tordera, que es desplaça al Municipal de Sils per intentar assaltar la Lliga. Si guanyessin, doncs tenen la Lliga a tocar i tot es decidiria l'última jornada. En canvi, si el Sils guanya, doncs seria campió de la Lliga. És una llàstima, no?, que hagin prohibit a Ràdio Tordera doncs, plantar la càmera i fer el partit amb normalitat com estàvem acostumats a fer. És una autèntica llàstima que en ple 2026 encara passin aquestes coses i prohibeixin fer la feina altruista que fem des d'aquesta casa. Però bé, tot i això, com heu escoltat al principi, no és un impediment per fer la retransmissió, perquè recordem que una ràdio són bastant polifacètics i tenim la sort de que tots els nostres mitjans eren audiovisuals, és a dir, que ho fèiem des de YouTube, però també des de la ràdio. Per tant, mantindrem el format inicial, el format tradicional de les emissores locals, en aquest cas retransmitint el partit per la ràdio o a www.radiotordera.cat, a la 107.1 de la FM, eh? I això sí, per YouTube també ho seguireu tinguent, tindreu la narració del partit amb l'Ot Manresa i en Genís, que estaran narrant el partit i podreu veure fins i tot les seves reaccions. Aquesta serà fins i tot doncs, encara molt més interessants depenent del que vagi succeint en el camp. Això sí, nosaltres que estarem molt pendents d'aquest cap de setmana per veure si podem tenir bones notícies dels equips torderencs. M'acomiado, jo soc en Jordi Durant, moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre. Que tingueu molt bona nit i un molt bon cap de setmana amb moltes alegries torderenques. M'oblidava, que no marxo encara, eh? Us he fet aquí un amago, i és que recordem que dilluns és Sant Ponç. Per tant, tothom a menjar rosa a l'ermita de Sant Ponç, a gaudir d'aquesta festivitat, i tindrem el programa de postpartit el dimarts. Mourem de dilluns a dimarts i podrem gaudir doncs, d'aquest postpartit el dimarts, que ara sí, esperem que sigui molt favorable als conjunts tordencs. Ens veiem dimarts, que acabeu de passar molt bona nit, com us comentava, i gaudir d'un bon cap de setmana i de Sant Ponç.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
3: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals, i tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele, i sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc, i diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu?
3: Que estudiarà a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
3: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu: los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de Televisión Española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo: llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate y ve, ¿eh?
1: Caray.
3: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos, e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
1: Apa,
3: porque rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
3: Molt fort, ¿eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
3: Dice tú, diu: más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
3: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys,
1: ¿eh? Déu-n'hi-do,
3: ¿eh? Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
3: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
1: sí,
3: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
3: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
1: sí,
3: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Orgué.
1: Sí.
3: I estava allà als passillos, per allà passejar, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una coraza de...
1: Sí.
3: Aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
3: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós,
3: va,
1: no?
3: Una...
1: Per
3: una
1: què?
3: Palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
3: És perquè que la... no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
3: Era com molt petita.
1: És que sí?
3: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
3: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
1: sí,
3: perquè entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
3: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
3: El càmera sols, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
3: Però això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos ara mateix.
3: I no va voler que la maquillés ningú. Ningú.
1: Que curiós.
3: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
1: Déu-n'hi-do.
3: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo anava a ser ja a casa del Frank Johan,
1: sí,
3: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí. Home...
3: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
3: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
3: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia... Bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
3: I Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau, també. Veus?
3: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
3: que
1: ostres.
3: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
1: Molts, eh?
3: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan sí, sí, una mica sí, maltractats, els musicals, eh?
3: Vas veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
3: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
3: Jo pensava que guanyaria el
1: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí, eh? Sí, sí.
3: Jo em pensava que guanyaria ell.
1: Era el Julien... El Julien tenia una cosa especial. O sigui, era...
3: A mi m'agradava molt.
1: Algú més. O sigui, sí, era, sí, tenia algú més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant
3: amb
1: molta força, personalitat. I, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
3: Molt,
1: que sí?
3: Molt.
1: I a més, et diré...
3: Té ganxo, que
1: t'he dit. Té ganxo. I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I
3: oh,
1: van cantar tots
3: va
1: i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
3: Amb els seus amics, clar.
1: I sí, la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera...
3: I ara, per exemple, estic parlant de la Juliette Greco.
1: Exacte.
3: La Carmen Amaya.
1: Sí.
3: El Jové Beco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
1: I tant.
3: Però no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem, mira.
3: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
1: Exacte. Mira,
3: no sabem mai res.
1: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que ja té molt de rotllo, eh?
3: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
1: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
3: Oi.
1: És que sí.
3: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
1: Demanen molt, això és veritat.
3: Demanen molt.
1: Sí, sí.
3: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarí, tampoc.
1: No.
3: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
1: no,
3: eh?
1: No, que va... No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
3: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
1: Què diu, què diu?
3: Retornant al passat.
1: A veure.
3: Diu, hi havia un programa que se llamaba Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
1: sí,
3: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada,
1: exacto,
3: en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
1: Déu-n'hi-do.
3: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos,
1: fixa't,
3: piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
1: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, en el, a molts estudis, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
3: Escala Inici, un programa que nace en el verano del 61.
1: Fixa't, fixa't, Assumpte.
3: El 61.
1: Re, fa dos dies.
3: I desborda els límits.
1: Mare meva, Assumpte.
3: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
1: No hi havia res, Assumpte. Déu-n'hi-do, Com ha canviat, com ha canviat tot? Mare
3: meva. Com ha canviat tot? Déu meu.
1: Ai, sí, Assumpte. Doncs bé...
3: Ha canviat, però molt,
1: Avui hem fet una bona secció, Hem parlat d'aquests programes musicals,
3: Si parlem de records...
1: Home...
3: Hi ha moltíssim record aquí.
1: Grans records, Assumpte.
3: Que quasi érem tan petits tots.
1: Ai, sí.
3: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
1: Sí.
3: Que semblava jo que... I és una nena.
1: Ja la posarem. La Pilar Miró,
3: És una nena.
1: Una nena.
3: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que... Té una cara de nena.
1: Fixa't.
3: Sí, mare meva.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha plogut.
3: Sí, sí.
1: Doncs...
3: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
1: No, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
3: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
1: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
3: Perquè sí, trobo que és adient, avui és
1: clar,
3: perfecte,
1: parlem de records, aquests records.
3: Però molts records,
1: que ens ha portat l'Assumpte Vitòria.
3: Mare meva.
1: Doncs, Assumpte, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
3: gràcies,
1: que ens portes.
3: Gràcies, perquè mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
1: Val la pena recordar.
3: Dóna gust de parlar.
1: I val la pena, sí, val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpte, i gràcies, com sempre, per ser-hi.
3: Adéu, amics, guapos, adéu.

i a tots els que ens feu confiança cada setmana. Ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Apa, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? Toca abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim número de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de l'Ocajo.

la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichín.

Pichincho, tema que hem escoltat. Vicente Pichincho és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mar i Vent amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també sobretot en les corals. És aquella que ens parla de colors, els de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi ha unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta Mar

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per mar i vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

Acabem d'escoltar aquest Islas Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, les

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

Tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar a aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

sole mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest pesquem i cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup.

repesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per al teu amor, Rosó.

Clausó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb Mar Brava, amb Si fossin gavines.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mar i Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí, els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui dissabte 9 de maig. L'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, han fet oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels tordarencs i tordarenques, la tradicional Diada de Sant Ponç, que es durà a terme el dilluns 11 de maig, que també manté amb èxit l'entorn de l'ermita tordarenca. A dos quarts d'una començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grellers de Tordera. I al finalitzar es farà el cant de goig. També a les dues en punt tindrà lloc la rossada popular, preparada amb prop de més de 200 quilos d'arròs perquè es puguin tastar fins a 2.000 persones. La Comissió de Festes recorda que l'arròs és limitat a la capacitat de la paella i recomana als assistents dur més menjar per gaudir d'un bon dinar. A tres quarts de 5 de la tarda, jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona a petits i grans, i posteriorment, a un quart de 6, a l'esplanada de Sant Ponç, començaran les sardanes a càrrec novament de la Cobla Marinada. En compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis de la Generalitat, es recorda que no està permès fer foc al bosc. Per a totes aquelles persones que vulguin cuinar, s'han habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 8:45 del matí fins a 4:45 de la tarda. Fora d'aquests espais i les barbacoes existents, recordem, no es podrà fer foc. L'organització no es responsabilitza de qui porti barbacoes de casa i faci menjar fora dels espais controlats. Recordar que l'Ajuntament de Tordera ha empleat un servei continu i gratuït d'autocar que sortirà entre 11:15 del matí i 2:45 del migdia, i a la tarda entre 5:15 i 6:15 al Parc de la Sardana, amb la col·laboració d'Autocars Barrera. Des de la parada de Sant Ponç, la sortida que serà a les 3, a les 6, a les 7 i a les 8 del vespre. I ahir va començar la fèria d'abril l'Esquinita, que arriba fins diumenge al Parc Prudenci Bertrana. Aquest ambient que es transformarà durant 3 dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa, la Fèria d'Abril. L'organització que ha preparat una fira que tindrà lloc aquests 3 dies i oferirà propostes culturals, música i gastronomia andalusa a tots els veïns del municipi. L'espai que està decorat per l'ocasió i pretén recrear aquesta essència de la fira, convertint-se en un punt de trobada comunitari. L'actuació de Javi Medina es preveu com un dels plats forts de la celebració, tot i que durant els 3 dies hi haurà diverses activitats per mantenir l'ambient festiu. Aquesta iniciativa privada vol sumar-se a l'oferta d'oci al poble i apropar les tradicions del sud als veïns de Tordera. Les entrades, que tenen preus diversos segons el nombre de dies que es vulgui assistir al recinte, amb opcions tant d'abonament com d'entrada d'un sol dia, es poden adquirir a través de les xarxes socials de l'esdeveniment amb els seus enllaços corresponents.

La nostra dansa organitza una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívo. L'activitat serà avui a 6:45 de la tarda a l'Esplai de la Gent Gran. En motiu del 50è aniversari es prepara per avui una conferència de la fusta del ginjoler i de la sèrie Nox a la tenora a càrrec de Miquel Puig de Llívol i Busquer. El mataroní és un dels pocs constructors de tenores i tibles que avui dia hi ha actiu a Catalunya. El mateix Miquel Puig de Llívol ho explicava ahir en el programa Això és Cultura, que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar i participar. Recordem que la xerrada serà a 6:45 de la tarda a l'Esplai de la Gent Gran. Acabem amb els esports. El Club Futbol Tordera, que encetarà també a falta d'un partit pel final a la jornada esportiva a les 5 de la tarda al Camp dels Cils, el líder de la classificació. Només hi ha un punt de diferència entre els dos conjunts a falta dels dos últims partits de la temporada i és un punt clau per tots dos. Si el Tordera guanyés el partit, es col·locaria líder amb 69 punts i tindria la Lliga a tocar, on podria certificar el títol i l'ascens directe la setmana que ve. Si el Cils guanya, aquest dissabte automàticament serien campions de Lliga. Per tant, els de Guillem Ferrer buscaran continuar amb la seva bona ratxa de victòries i sumar la novena consecutiva actualment amb el millor atac i la segona millor defensa de la categoria. Amb aquesta notícia també s'ha de comentar que el Club Futbol Cils ha vetat les càmeres de Ràdio Tordera en el partit d'avui. Tot i vetar aquestes càmeres, es permetrà la narració radiofònica via àudio en directe des del camp. El Club Futbol Cils ha canviat aquest comunicat fa un parell de dies amb la no autorització a Ràdio Tordera per fer la retransmissió en directe pel YouTube a partir d'avui a les 5 de la tarda, on es pot decidir la Lliga. La decisió, però, que afecta exclusivament el format de vídeo, ja que els locals asseguren que en cap moment s'impedirà que es pugui fer la narració del partit des del camp. Tot i que Ràdio Tordera sempre ha tingut el permís de la federació, també necessitava el del club rival per poder filmar. El club justifica la negativa argumentant que les retransmissions de l'emissora durant la temporada han mantingut un to que ha traspassat la línia de parcialitat comprensible d'un mitjà local. Ràdio Tordera, que ha negat les acusacions i assenyalen que el comunicat no aporta cap exemple concret que sostingui les acusacions. L'emissora, que aclareix que no es pot fer responsable de les opinions personals dels entrevistats. D'altra banda, l'emissora també assenyala una contradicció directa en la resolució del club local, tot i que el Cils assenyala els comentaris com el principi motiu de la seva queixa. Per tal d'intentar resoldre la situació de l'emissora, ha rebut el suport del Club Futbol Tordera, l'Ajuntament de Tordera, el Col·legi de Periodistes de Girona i la Federació de Ràdio Local. Així doncs, Ràdio Tordera condemna profundament aquests fets i assegura que, de totes maneres, es podrà seguir el partit locutat en àudio directe a través de la 107.fm i també al YouTube, però sense imatge. Avui també hi haurà un altre partit perquè a 6:45 de la tarda serà el torn del CEP Tordera, que visitarà la pista del càmping Vianya-Roser amb un partit on es pot resoldre la temporada de les tordarenques, ja que si guanyen aquest partit o l'Espanyol perd el seu, les de Marc Alonso mantindrien la categoria per la temporada vinent a falta de dos partits de Lliga. Per tant, aquest enfrontament que sí que es podrà seguir a través del YouTube.

0: I pel que fa al temps, tindrem un dia ennuvolat des de primera hora del matí, tot i que no s'esperen pluges en un principi. Cap a la tarda podrien haver-hi alguns ruixats. Les temperatures que baixen lleugerament per la falta de sol del dia d'avui, tot i que ja no són les temperatures baixes que ens podíem trobar en mesos d'hivern.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 9 de maig. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
3: Bon dia, doncs, ja estem a les portes de Sant Ponç, eh?
4: Ja estem a les portes de Sant Ponç, que serà demà passat, dilluns 11, a les 12, en Sant Ponç, tindrem la plec, amb la missa i, bueno, el compartir que sempre es fa.
3: Sí, sí, molt bé.
4: Hem començat ja les primeres comunions i hem tingut el primer grup de 5 nens i nenes, tot just domingo passat. I l'església estava plena, com s'esperava. Ara ens toca, com a comunitat cristiana de Tordera, pregar perquè ells i les seves famílies continuï a la pràctica de la fe i, sobretot, que ens vegin viure amb coherència amb la nostra fe. Perquè aquest és el veritable testimoniatge que donem al món del que en veritat és ser, el ser bons cristians. Demà, demà tindrem el segon grup amb 6 nens i nenes que també faran la primera comunió.
3: Molt bé, hem de fer. Hem de fer això, pregar per ells.
4: I tant que sí. Aprofito per donar una salutació molt especial a Maria Dolors Oliveres, reportera i locutora de la nostra emissora des de fa més de 25 anys, en programes tan emblemàtics com Tordera en directe i el programa de sardanes dels diumenges i altres.
3: I tant.
4: A més que, per més de 15 anys, és la secretària de la nostra parròquia. Ella, en els últims dies, ha tingut alguns trencaments de salut. Preguem per ella, desitjant-vos que recuperi aviat i segueixi acompanyant amb la seva experiència i personalitat sàvia i solidària.
3: I tant, confiem que sí.
4: Confiem que sí. Molt bé.
3: Bé, mossèn Edwin, doncs anem al tema que avui volem parlar, que és la Bíblia. I sovint escoltem que costa molt llegir la Bíblia, perquè hi ha moltes coses que costen d'entendre.
4: Sí, sí. Llenguatge, els gèneres, llibres...
3: Sí, sí. Sí, es sol fer difícil. I fins i tot hi ha coses que no s'entén que vinguin de Déu, no? Coses violentes o coses que dius això, ho ha dit Déu?
4: Sí, sí. Pot ser que no tenim en compte que s'ha escrit en un temps molt antic i per homes... Sí. És inspirat en la història de la fe, però els homes volen posar les coses que les agraden, que les han costat, i assemblar-se una mica als altres pobles, que també eren guerrers.
3: Sí, tenen lluites.
4: Lluites, moltes lluites. És molt interessant la pregunta de com llegir la Bíblia, perquè segur que moltes vegades ens ho fem fet. Llegir la Bíblia és molt interessant, però és veritat que no es pot abordar la lectura de la mateixa manera com ho fem amb qualsevol llibre. Començant amb un concepte bàsic, la paraula Bíblia significa biblioteca.
3: Sí.
4: Per a ningú és de conegut que la Bíblia conté molts llibres. Una Bíblia completa té 73 llibres. Les Bíblies protestants, apenas 66. Recordem quan van parlar de Martín Luter, de Calví i de l'aparició de l'Església Anglicana i esmentaven que als seus líders se'ls va acudir que hi havia llibres inadequats per a la fe cristiana. Però, indudablement, si no podem confrontar la totalitat dels llibres que ens acompanyen des de el segle III, no tindrem una notícia completa de la que és la història de la salvació.
3: Clar.
4: Vale.
3: Sí, sí. I com l'hauríem de llegir la Bíblia? O millor, qualsevol pot llegir la Bíblia? O seria millor només deixar-ho pels experts?
4: A veure, recordo que la Bíblia, en ser un conjunt de llibres, es llegeix inicialment referent uns llibres amb els altres i tenint en compte que es divideixen per gèneres. Respondre a la pregunta de si qualsevol, ho faré una mica més al final per dir si aquests elements són importants o no. Inicialment, voldria que entendéssim aquests conceptes. El seu sentit d'interpretació, el dels llibres, depèn d'entendre perquè un tema o un altre s'escriu de certa manera. No és el mateix un llibre que ens explica fets històrics que un que s'escriu com un poema extens o un altre que tracta d'una especulació teològica des del punt de vista existencial de l'autor, o un de la saviesa.
3: Sí.
4: Amb això vull dir des de el sentiment, quan l'autor parla del que sent. Està vivint la seva experiència espiritual. Un llibre escrit així no és una descripció que defineix i cristal·litzi i qui és Déu o com actua. És només la visió del que escriu i el presenta com una proposta per a la reflexió del que llegeix. Aleshores, que com es llegeix la Bíblia, primer tenim en compte que és un llibre de fe i dirigit a persones amb fe. I això significa que no hem de prendre la Bíblia com un llibre que ens expliqui el seu missatge amb la intenció que s'ha escrit als llibres històrics i moderns. Tot i que als seus llibres trobem dates, personatges i llocs, això no és el fonament de la Bíblia. Allò que és bàsicament ens explica, per exemple, l'Antic Testament, que conté 46 llibres, no és la història de la cultura jueva, sinó l'acció de Déu en la història dels homes que l'ha cridat a tenir fe i a seguir-lo. Per això trobem coses tan difícils de digerir i que em sembla que no tenen res que veure amb Déu.
3: Amb Déu ni amb la fe ni amb la bondat, tampoc.
4: Perquè
3: no?
4: A la part que escriuen com actua Déu a la seva història, escriuen la seva història, que és humana.
3: Sí.
4: És humana. Uh-huh. A vegades, donem-li la responsabilitat a Déu, podem dir això.
3: Esclar,
4: alguns no estaran d'acord, perquè tota la vida hem sentit que tota la Bíblia és inspirada per Déu.
3: Ho hem sentit, sí.
4: La inspiració de tenir un llibre sagrat, quizà, però que el 100% del context que té la Bíblia és solament de Déu, no. Està mesclat la situació humana, la situació de la cultura jueva, amb la història de la fe.
3: Per això costa, en els que no som experts, de diferenciar-ho, no?
4: No tenim que ser experts. Avui tenim moltes herramientes per poder ir llegint. Lo que tenim és que tenir paciència i una comprensió de que no a la primera trobarem això que busquem per la fe. Per llegir l'Antic Testament, per exemple, hem de tenir en compte que una intenció general és que comprenguem com s'inicia el camí dels homes cridats a viure amb Déu, com comença la història salvífica i com arriba la primera aliança de Déu amb els homes a través d'un poble cananeu i nòmada que ens constitueix després en poble de Déu, que és el que significa el nom Israel. I si un comença a llegir la Bíblia, començant pel Gènesis, endavant, i no té una mínima informació de cada gènere literari en què hi ha els llibres que trobareu, el més probable és que es confongui i es desanimi aviat de seguir la seva lectura i en casos extrems fins i tot tinguem dubtes de fe.
3: Sí.
4: Perquè trobarem descripcions de circumstàncies que no entendrem com es relacionen amb Déu o de per què es llegeix d'una llegeix que Déu mana coses que no semblen pròpies de Déu misericordiós que Crist ens revela. Però revelació és la clau d'aquest assumpte. Per l'Antic Testament no s'entén sense el Nou Testament, que és la revelació completa. Això és el mateix que dir que la nova aliança, que s'estableix a través del Crist, s'entén comprenent l'antiga aliança que es va establir amb Abraham. I Abraham està tota la història a l'Antic Testament, sí, precisament. Per això una recomanació general és no començar per l'Antic Testament, sinó pel Nou Testament. És la part més important de la nostra fe. Allò que Déu estableix amb nosaltres a través de Crist, aquesta és també la raó per la qual l'Antic Testament es troba sovint com una edició a part. Segur que hem vist un tom que conté només els 27 llibres del Nou Testament. Uh-huh. És molt comú trobar-ho. S'ha fet així per facilitar l'abordatge de la lectura de part de les persones que no tenen una informació que els aproximi com és cada gènere literari de l'Antic Testament, que és el més difícil. Que dit és de pas, són gèneres amb certa complicació. En canvi, el Nou Testament és literàriament més senzill i directe a la seva escriptura, en excepció de l'Apocalipsi, que és un gènere que utilitza els símbols com a part fundamental del seu llenguatge.
3: Sí, sí.
4: Sí, és l'únic llibre realment complicat, l'Apocalipsi, del Nou Testament.
3: És difícil, eh?
4: És difícil precisament perquè reuneix tota la simbologia tant de la cultura jueva com de la cultura occidental,
3: sí,
4: llatina, romana, grega, sí. En programes anteriors hem esmentat que hi ha la informació infundada que l'Església havia prohibit llegir la Bíblia, i dèiem que era una època en què l'alfabetisme era molt elevat i que només les classes altes havien llegit i molt pocs tenien les bases suficients per la comprensió de les Escriptures. I no era una prohibició, sinó el temor a les falses interpretacions, la por, perdó, a les falses interpretacions, uh-huh, i per això la recomanació és que els feligresos escoltessin les interpretacions dels sacerdots en allò que els deien sermons, que generalment ens feien a les homilies de la missa, que avui, sí, deim homilies, però també dels predicadors itinerants, alguns monges i preveres que tenien aquesta missió de predicar i anaven de poble en poble amb aquest encàrrec. Fins i tot coneixem sants que ens van distingir complint aquest encàrrec, com ho sabem de Sant Antoni de Pàdua.
3: Sí.
4: Era un predicador. Uh-huh. Recordem també que moltes heretgies van sortir de personatges que encara que sabien llegir no tenien els coneixements necessaris dels gèneres literaris amb què es van ser escrits els llibres de l'Antic Testament, i per això no van saber encertar amb el sentit que, del que se les explicava al Nou Testament. Avui passa el mateix, i passa sovint. Veurem un exemple molt comú, i és amb què combaten molts dels protestants d'avui. És l'afirmació del llibre de Coelet, que també es diu en algunes traduccions llibre de l'Eclesiàstic, al capítol 9, el verset 9, que diu: els morts res saben. I aquesta curteta frase, sí, ha donat tela que no t'imagines.
3: Ah, sí? Va donar per molt.
4: I tant. Aquesta sola frase l'han tret de context per crear tota una doctrina que bàsicament afirma que en morir l'ànima només queda adormida i en suspens fins al judici final,
3: ah,
4: i que no hi ha cap consciència després de la mort.
3: Uh-huh.
4: Això és el més comú que podem trobar a moltes esglésies protestants d'avui. Fins i tot és una idea que tenien ja els saduceus dels temps de Jesús i que ells també van prendre d'aquesta llibre. Però vegem el context. L'Eclesiàstic, o Quelet, és un llibre d'un gènere que es diu teologia especulativa.
3: Ah.
4: Què vol dir això? Això vol dir que l'autor parla de la seva pròpia experiència existencial, no pas d'una doctrina de religió, sinó del que sent observant les coses.
3: Uh-huh.
4: Per exemple, en aquesta frase està manifestat el que veu. El que és mort ja no parla, ja no negocia, ja no realitza res a través del seu cos, només està inert. Ja no lo adeu amb la seva veu, ja no aixeca les mans, ja no pot anar al temple. Aleshores, d'una manera pessimista, l'autor pensa que ja s'acaba del temps en què el difunt podia fer alguna cosa per complir la voluntat de Déu i per tant, s'acaba la seva oportunitat de salvació. I la seva mirada és tan pessimista que ja no creu que hi hagi res més al que ha mort. Molt bé. Però mirem quina caracteritza el llibre de Coelet. La clau és com comença. Diu, no hi ha res de nou sota el sol. L'èmfasi està en la paraula sota el sol.
3: Sí.
4: La frase aquesta, tan curteta, de manera que no pensa que després del món sota el sol ja no hi ha més existència. Però vegem que es troba als evangelis. Prenguem el que passa a la transfiguració de Jesús. Jesús puja a la muntanya amb Pere, Jaume i Joan i allà ho veuen parlant amb Elias i Moisés.
3: Sí.
4: I quins són ells? Elias va ser portat al cel i Moisés va morir quan va portar al poble a la terra promesa. Tots recordem això, no? En tots dos casos podem dir que van anar de dues maneres, de diferents formes, a un més enllà, al cel. O sigui, que hi ha alguna cosa més que el que està sota el sol, no? Un estat que Coelet desconeix, perquè en el temps en què es va escriure el llibre, només es pensava al Sheol, un lloc on els jueus creien que només s'esperaria la vinguda del Messias i no passa res. És com si te posessis en una cua larguíssima o en un grup on tot el món està callat, en penumbra, sin dir res, sin fer res, sin compartir res.
3: Sí.
4: Aturat, eso, aturat. A ver, ara prenem el que Jesús diu al bon ladre. Avui estaràs amb mi al paradís.
3: Sí.
4: Aquí Jesús li està afirmant que després de la seva mort el portarà a un altre estat, a un lloc, a una altra manera d'existir, a un món espiritual. Així que podem assegurar que abans del judici final anem a un món espiritual on la consciència continua existint a cada individu que surt de la vida temporal. Fa servir, recordem, de la vida temporal. Recordem també que hi ha realitats que Jesús explica en paràboles sobre el món espiritual, com passa amb la paràbola de Làzar i l'home ric, on queda clar que la consciència continua existint al món espiritual. Si es prenen les paraules de l'Eclesiàstic sense tenir en compte la revelació escatològica de Jesús, aleshores el sentit es queda en l'aspecte literal. No trobem més enllà del que diu el text.
3: I hi ha alguna clau pràctica per llegir la Bíblia?
4: A veure. La Bíblia es pot llegir pel qualsevol, que era la pregunta que havies fet una mica més endavant. Que vulgui conèixer més la vida de fe. Però la clau és que ha de llegir-la pregant i consultar el magisteri de l'Església.
3: Sí.
4: Això no vol dir que ho ha de fer sota la mirada d'una autoritat. No és així. El que vol dir és que ho hauria de fer amb una guia dels que ja la estudiaven des de tots els aspectes. Avui es poden consultar moltes fonts que ens ajuda a entendre l'aspecte de la cultura jueva que altrament queda sense comprensió. Què vol dir? Ara tenim un munt de possibilitats a les xarxes, a les aplicacions...
3: Fiables?
4: A la web. Moltes sí.
3: Sí.
4: I moltes altres tenen les seves tendències.
3: Ja.
4: Si vols que t'expliquin el context de la cultura jueva i dones amb un protestant, te dirà les coses segons em semblen.
3: Clar. Sí, a la seva versió.
4: Però també hi ha estudiosos neutrals, historiadors, antropòlegs, tot i que... com es diu aquesta ciència que estudia? L'arqueologia.
3: Sí.
4: Arqueòlegs que donen testimoni dels hallazgos que parlen de la cultura jueva, dels llocs que se mencionen en la Bíblia, que generacions abans molts creien que aquests llocs eren mítics.
3: Però són reals.
4: I després s'hi han trobat les ruïnes, les locacions, els lugars. Sí. I tot i que s'hi ha trobat també llocs precisos, com la casa de Pere, sí. La casa dels pares de la Verge Maria, que com se sap, per pistes de la tradició oral, clar, que després s'hi han consignat. I següent aquestes pistes, els buscadors, arqueòlegs...
3: Sí, ho han localitzat.
4: Sí, un arqueòleg, abans de fer una excavació, fa una investigació molt, molt profunda a la cultura, des de la tradició oral i des de llibres diferents, llibres de fe, que parlen de fets històrics,
3: sí, sí, sí,
4: de personatges, de lugars, de tradicions, d'accions que feia la gent d'una època a una altra.
3: Sí, sí, sí.
4: Hi ha fonts històriques que veuen els fets dels Antic Testament des del significat espiritual. I això pot ajudar a fer que la lectura no sigui àrida, sinó profitosa. Jo recomano sovint a les persones que diuen que volen llegir la Bíblia que comencen per un dels quatre evangelis. Jo diria que es vol començar per l'Evangeli segons Sant Marc.
3: Sí.
4: I després seguint pel fet dels apòstols. O sigui, no seguir un ordre com ho fem amb qualsevol llibre. Perquè Sant Marc va explicar moltes coses de la tradició jueva i explica també el significat d'algunes paraules que Jesús va dir en arameu i també explica el sentit que tenien algunes festes de la religió jueva i fins i tot què signifiquen els noms d'alguns llocs. Amb freqüència, aquests significats ajuden a entendre el sentit espiritual de les coses que Jesús realitza i d'algunes paràboles que Jesús ha explicat.
3: Bé, doncs ja tenim una mica de noció, no?
4: Bueno, una pincelada molt superficial.
3: Sí, sí. De fet, sempre donem com més base i com més al Nou Testament, no?
4: Ja m'agradaria fer una catequesi per llegir la Bíblia, així, per parlar una mica de els tipus de gèneres literaris que hi ha. Però ja avui donem la pista de que no es pot llegir sense tenir un context. Context és una clau especial, perquè jo pot dir una paraula, però depèn de on la diu, sí, quan la diu, a qui la diu, per què la diu.
3: Sí.
4: I si una persona diferent va passant i escolta la paraula que jo diu i no sap de què parlem, per què parlem, com parlem...
3: Ni de quina època es va dir, ni de quina era
4: exactament. Entonces,
3: situació històrica.
4: Se va portar solament això que ha escoltat i la va acomodar segons em sembla.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I és el que passa quan la gent llegeix la Bíblia.
3: Sí.
4: Com si fos qualsevol llibre.
3: Clar, clar.
4: Què fas quan arriba la novel·la que estàs esperant per llegir en l'estiu? Doncs pues comences per el principi,
3: sí,
4: per el pròleg, per la introducció,
3: sí,
4: per... Sí, i tot i que si té índice, molts arriben primer a veure l'índice. Jo sóc dels que primer miro l'índice.
3: Sí.
4: I bueno, però la Bíblia no és així.
3: No és així.
4: No pot fer així. La gent pensa que perquè tenim el Gènesis endavant,
3: sí, doncs
4: comencem a llegir el Gènesis.
3: Però no.
4: No, la veritat és que no cal.
3: No cal.
4: És millor començar, subratllo, per un evangeli i després pel fet dels apòstols.
3: Sí, sí.
4: Perquè nosaltres el que de veritat ens importa molt i molt és que nosaltres som part de la nova aliança.
3: És clar.
4: Sí, i el Nou Testament és la nostra base. Sí.
3: Molt bé, mossèn Edwin, doncs moltes gràcies per aquesta pinzellada, com diu, que ens ha fet sobre la Bíblia. Gràcies i deixem aquí el nostre programa.
4: Abans d'acomiadar-nos, sí, me gustaría recordar a la gent lo que hem dit al principi de la Pasqua.
3: Ah, sí.
4: El dia de la Pentecosta celebrarem també amb un concert de gospel.
3: Sí.
4: Que serà aquest 24 de maig a les 6 de la tarda.
3: Ah, molt bé, doncs sí, anem recordant, ens posem, sí, a l'agenda.
4: Sí. L'entrada és amb una aportació voluntària de 10 euros,
3: molt
4: que
3: bé,
4: és per a una
3: associació
4: sí, d'estudis de malalties huèrfanes, que diuen.
3: Rares, no?
4: Rares, sí.
3: Molt bé, ho tenim en compte. Gràcies, mossèn Edwin, i fins la setmana que ve, si Déu vol.
4: A tu, Dolors, que Déu...
3: Que Déu ens beneeixi tots, no?
4: Eso, se m'ha oblidat. Sí, adéu-siau.
3: Adéu.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
5: Ràdio Tordera.
6: Notícies en xarxa. Edició matí.
7: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
8: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
6: Notícies en xarxa. Edició matí.
9: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
12: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
5: 107.1 FM.
13: Església Viva. El magazín de la nostra diòcesi.
14: I ara també tenim a l'altre costat de la via telefònica a l'Ignasi Miranda, que és periodista, diaca de l'Arquebisbat de Barcelona i director de la missa en català de Televisió Espanyola. Bon dia, Ignasi.
15: Bon dia, Àngel.
14: Bé, el dimarts 9 de juny, després d'aterrar a l'aeroport de Barcelona, el Sant Pare resarà l'hora intermèdia a la Catedral de Barcelona i en acabar a les 8 del vespre presidirà una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Comencem, per sobretot, Ignasi, per la gent que no està gaire basada en aquests termes, què és una hora intermèdia?
15: Una hora intermèdia és el que s'anomena una hora menor dintre del que és tota la litúrgia de les hores que conforma la pregària de l'Església. És a dir, la pregària, per entendre'ns, oficial de l'Església, té diverses hores, això és per tradició, també per connexió amb els salms i amb altres textos bíblics. Hi ha dues grans hores majors, que són les laudes al matí, habitualment a 7:45, a les 8, i l'altra hora major són les vespres, habitualment a 6:45, en el cas de Montserrat. Llavors, l'hora intermèdia és la que queda al migdia. De fet, n'hi ha dues d'hores intermèdies, que són la sexta i la nona. La sexta acostuma a ser abans de dinar, que és la que el Sant Pare resarà, si Déu vol, a la una del migdia a la Catedral de Barcelona amb els canonges i em sembla que amb altres membres de la cúria i fidels que puguin sumar-s'hi dintre de les restriccions d'aforament que hi haurà. I aleshores inclou un esquema una miqueta més senzill que les altres hores. Normalment són, em sembla que, tres salms i hi ha una pregària d'inici i una pregària final.
14: Per tant, seria la pregària del migdia, la de les 12.
15: Del migdia, sí, sí. Em sembla que és la sexta, efectivament. Exacte. Sí, perquè abans hi ha la tèrcia, entremig, l'hora tèrcia normalment és a mig matí, bastant a prop de les laudes, a vegades si se celebra l'Eucaristia, doncs és després de l'Eucaristia, i aquesta, sí, pot ser a les 12 o a la 1, segons els llocs, alguns monestirs les resen a una hora o una altra.
14: I la vetlla de pregària a l'estadi de Montjuïc, que es durà a terme, què és? Què és una vetlla?
15: La vetlla és el que s'acostuma a celebrar la vigília de les grans solemnitats. En català tenim aquesta riquesa que vigília és el dia abans i vetlla és l'estona en què estem desvetllats, estem desperts i ens trobem al vespre d'una gran solemnitat. En aquest cas, però, com que són dos dies feiners en què el Sant Pare serà a Barcelona, aquesta vetlla té un caràcter litúrgic, però també té un caràcter festiu, de trobada fraterna, i de fet és la vigília, el vespre abans, de la gran data del 10 de juny, que és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta data del 10 de juny vinculada a Gaudí encara no té un estatus oficial de solemnitat. Tant de bo algun dia, si Gaudí és sant, es pugui celebrar aquest dia com a solemnitat a l'Església de Catalunya, no? Però en aquest cas és més simbòlic el caràcter de vetlla com a vigília. Llavors, a nivell celebratiu, aquesta vetlla tindrà les característiques pròpies d'una vetlla, és a dir, estones de pregària, estones de silenci, es proclamarà un text de l'Evangeli, un diaca, ja puc avançar una mica en broma, Àngel, que no seré jo el que proclamarà, però un dels 50 diaques de Barcelona, suposo, serà el qui proclamarà l'Evangeli i tindrà el goig de donar el llibre, l'Evangeliari, perquè el vegi el papa en acabar. És un text de l'Evangeli que no serà l'Evangeli del dia, però un fragment que el papa ha escollit. Després hi ha detalls que encara s'han d'acabar de concretar, però hi ha diferents elements, com alguns testimonis, també una presentació del cardenal Omella abans que parli al Sant Pare, doncs donant-li la benvinguda al cardenal Joan Josep Omella, com a bisbe titular de la diòcesi on es troba en aquell moment el Sant Pare, farà un comentari molt vinculat al lema d'aquesta visita, alça la mirada. Alça la mirada. També hi haurà algunes manifestacions culturals de cultura popular catalana. Tot això ja parlo sense cap oficialitat, però hi haurà cants, música i també una exhibició castellera. Això també és bonic i, a més, al ser en un estadi, doncs encara s'hi presta més. Ja sabem que els castells a vegades han entrat en esglésies, aquestes mostres de cultura popular, com pot ser l'Àliga, o a vegades entren en església i fan com un homenatge a Nostre Senyor dintre d'una església, però en aquest cas és en un estadi, doncs encara serà més fàcil gaudir de l'espai que un grup casteller pot tenir per exhibir-se. I em sembla que del que serà aquesta vetlla, bàsicament les estones pròpiament litúrgiques són l'Evangeli, la pregària inicial, pregària final, testimonis, moments de silenci i música religiosa. Això és el que tindrà com a elements principals aquesta vetlla, que des de l'organització de l'estada del Sant Pare a Barcelona es vol que sigui l'acte més festiu i més participatiu, més multitudinari, encara que sigui en un estadi tancat, però hi cap molta gent. Es parla d'unes 40.000 persones que podrien arribar a cabre i podrien arribar a reunir-se dintre de l'estadi.
14: Bé, suposo que molts dels qui estan organitzant això són conscients que en aquests actes, i penso tant en aquesta vetlla de l'estadi olímpic, que hi haurà gent que no són practicants, sinó que, bé, són creients i volen veure el papa. Això es té en compte també amb el tipus de missatge que es vol donar?
15: Es té en compte, sí. La visita del papa a qualsevol territori del món té un objectiu fonamental molt lligat a la dimensió i la jurisdicció eclesiàstica del papa, que se m'entengui bé això, és a dir, el papa com a bisbe de Roma és per tradició i també canònicament el pastor de l'Església Universal. Llavors, la seva missió principal quan va a un lloc fora de Roma és la de confirmar els batejats, els creients en la fe. Aquesta és una missió fonamental, però el papa també pot fer el que diríem un atri dels gentils, és a dir, el papa també té un caràcter moral més enllà de les creences, tot allò que digui sobre la pau desarmada i desarmant, sobre la fraternitat, sobre el diàleg interreligiós, també, per exemple, o sobre qualsevol aspecte que no sigui pròpiament de doctrina catòlica o de predicació de la paraula de Déu, que evidentment també ho farà. L'impacte de la visita del papa és tan gran que va més enllà de les creences. De fet, les autoritats civils, com saps, com saben els oients segurament, s'estan implicant molt, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, altres ajuntaments de municipis on pugui passar el Sant Pare, estan invitant la gent a rebre bé el Sant Pare des de la llibertat de creença de cadascú. Llavors, en el cas d'aquesta vella, sí que és, jo crec que és bastant previsible que persones que potser no són practicants, podríem situar-la sociològicament en el gran ventall d'homes i dones batejats però que potser estan allunyats de l'Església o no són practicants, que volen escoltar el papa. Sí. En el cas de la vella de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, jo veig més aquest perfil, com tu dius, i en altres actes públics del Sant Pare podria ser que també l'escoltessin persones d'altres no creients o fins i tot d'altres religions, cristianes i no cristianes. El papa, com deia, és un líder moral i aquesta visita a Catalunya pot ser una gran oportunitat per impulsar aquest esperit que tenim a Catalunya, no? De poble d'arrels cristianes, certament, però també molt obert, molt tolerant, molt defensor de la pau.
14: Ara, Ignasi, més o menys ens ho has explicat, no? Què significa espiritualment aquesta vinguda del papa?
15: Aquesta vinguda del papa a nivell espiritual és un impuls, podem dir, perquè ens confirmi en la fe, i també una presència, un signe, podríem dir, del que són els fonaments de l'espiritualitat cristiana, és a dir, pregar, també estar al costat de les persones que pateixen, però a nivell espiritual, concretament, jo diria que la presència del papa és la del qui marca com prega tota la comunitat cristiana del món. No? És com el gran nexe d'unió al papa de tots els catòlics que preguen, tant sigui a nivell litúrgic, en l'Eucaristia. El papa celebrarà l'Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família el dia 10 de juny a 8:15 del vespre. Aquí potser m'estic avançant, que potser pensaves entrar en aquesta dimensió celebrativa de la visita del papa. I després també tot el que són les reflexions, ja no només litúrgiques, sinó també en actes públics en general, reflexions que tindran aquest component espiritual i reflexiu. Les audiències del papa de cada dimecres a la plaça de Sant Pere del Vaticà són actes públics, tenen algun component litúrgic, però no és una missa, i en canvi sempre ofereix una reflexió de fons sobre un tema, no? I la reflexió de fons l'exposa des d'un origen clarament espiritual que ell viu, no? Jo penso que la dimensió espiritual és aquesta. Jo l'altre dia definia aquest viatge com un viatge d'hora et labora, és a dir, un viatge de pregària, d'espiritualitat i també pastoral, és a dir, de transmetre un missatge al món cristià i al món en general que el vulgui escoltar, i també social, social d'apropament a la realitat social de Catalunya, sobretot de Barcelona. Aquesta visita el 10 de juny mateix a primera hora de la tarda a l'església de Sant Agustí, on es reunirà amb diferents agents de la caritat, o sigui, molt interessant tot això, sí.
14: Doncs moltes gràcies, Ignasi. Ignasi Miranda, periodista, diaca de l'Arquebisbat de Barcelona i director de la missa en català de Televisió Espanyola. Gràcies, Ignasi, que vagi molt
15: bé.
14: A
15: tu, Àngel, una abraçada. I als oients, adéu.

0: Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 10 de maig. Amb nosaltres, durant tot aquest temps de Pasqua, que es va acabant ja de mica en mica, Mapi Osés, professora d'Institut. Bon dia, Mapi, gràcies.
1: Hola, bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Joan no té una lectura fàcil. És necessari meditar, sense pressa, aquestes línies, frase a frase. Per començar, ens recorda que l'amor no és només paraula, sinó acció. Qui estima Jesús, en conseqüència, guardarà els seus manaments. I no ho farà per obediència, sinó que naixerà fruit d'un amor recíproc. Ell promet l'esperit de la veritat, que romandrà per sempre i que habitaran els deixebles. Li anomena defensor, perquè al llarg de la història ens ensenyarà, ens guiarà i farà present Jesús dins el nostre cor, encara que no el veiem. Aquest regal ens dona seguretat i proximitat. No estarem sols. Quin gran misteri!
2: Això és tot per avui. La propera setmana us esperem per compartir un nou temps d'Església Viva.
3: Aquest programa és una producció del Departament de Ràdio del Bisbat de Girona.
2: Fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
4: Hola amics, què tal? Avui tenim un programa especial dedicat al viatge que farà el Papa Lleó XIV al nostre país. En coneixerem els detalls i el seu significat amb els periodistes Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, i Ignasi Miranda, director de la Missa en Català de Televisió Espanyola. Benvinguts.
5: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
6: Benvolguts i benvolgudes. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu. Però feu-ho serenament i amb respecte. Escoltem aquest diumenge de la primera carta de Sant Pere. L'esperança mou la nostra fe. El que Crist ens dona amb la seva resurrecció, vencent la mort, és l'esperança que amb la mort no acaba res i tot comença de nou. El nostre món viu d'esperances vanes, fugisseres, que avui hi són i demà no hi són. Unes esperances de curta volada, que al cap i a la fi no satisfan cap de les nostres expectatives i només ens deixen buidor espiritual. De la nostra esperança, de la nostra fe, del nostre amor, n'hem de poder donar resposta, n'hem de ser testimonis. Viure la fe vol dir fer-nos propers, disponibles a tots els qui necessitin una mà amiga, des de la senzilla del Crist, el que ha vingut a donar la vida i rentar els peus dels nostres cansaments quotidians. Ho diem als bisbes, per tal de preparar-nos com a esglésies que fem camí a Catalunya davant la visita de Pere, del Papa Lleó XIV. Aquesta visita ha de significar una visió esperançada i renovada de la nostra realitat eclesial i social. Són molts els reptes, són molts els problemes i són molts els drames que vivim avui, ara i aquí. Alçar la mirada vers Crist, buscant el sentit de la nostra vida, és cercar un missatge d'esperança per a nosaltres, creients. Un missatge que hem de fer encomanadís a tota la societat. Estem vivint el temps pasqual, un temps d'esperança, en el qual ens preparem per a la solemnitat de la Pentecosta, quan la força de l'Esperit Sant de ballar sobre els apòstols, com ho va fer sobre nosaltres, en la recepció del sacrament de la confirmació, com ho fa també aquest any sobre tants germans i germanes nostres que reben aquest sacrament pel qual s'han preparat al llarg dels darrers anys. Però Pere ens diu alguna cosa més. Ens parla de fer-ho tot, de ser testimoni, sí, però amb respecte i serenament. Dues característiques que sembla que el nostre món tendeix a oblidar. La serenor i el respecte brillen més per la seva absència que per la seva presència. Ho escriu Sant Pau. Alguns diuen, tot m'és permès. Però sapigueu que

0: i no perdeu la vostra fermesa. Deixem-nos arrossegar tan sols per aquesta esperança que ve de Crist. Ell és i ha de ser verdaderament el centre de la nostra vida. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
2: Avui volem conèixer què significa la visita del Papa Lleó XIV el proper mes de juny al nostre país. Tot primer amb Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, i després amb Ignasi Miranda, director de la Missa en Català de Televisió Espanyola. Exactament fa 16 anys que no visitava el nostre país un papa. El darrer va ser el Papa Benet XVI per dedicar la Sagrada Família. Tenim en primer lloc en Jordi Llisterri. Bon dia, Jordi.
3: Bon dia, com estem?
2: Molt bé, Jordi. Quina importància té per a Barcelona i el nostre país, Catalunya en general, aquesta visita?
3: A veure, jo crec que aquí tenim la sort que tenim els dos pols aquests centrals que seran del viatge a Catalunya, que és tant Montserrat com la Sagrada Família, que evidentment que vingui el Papa és un reconeixement i és una manera també de projectar-se, però que també són dues realitats que ja tenen una projecció molt forta. És a dir, estem parlant d'un monestir mil·lenari, conegut, jo diria, arreu del món, arreu d'Europa segur, arreu del món el nom de Montserrat doncs, està perfectament extès, i per tant ja té una projecció. I si parlem de projecció internacional, quan parlem de la Sagrada Família no cal posar adjectius, és a dir, ja ve sobrat. És a dir, en aquest sentit, queda una mica malament que ho digui així, però és un benefici mutu. És evident que una visita del Papa dona una projecció espectacular, però també és evident que el Papa, que es vinculi a una institució com la Sagrada Família, que es vinculi a un monestir mil·lenari com Montserrat, doncs també, diguem que l'afavoreix, no diré que l'ajuda, perquè el Papa ja es projecta sol, però diguem aquí hi ha un benefici mutu. I que també són dos llocs que, evidentment, i això ha sigut sorprenent del viatge, o sigui, la sorpresa del programa final del viatge, que en el cas de Catalunya també tindrà una forta dimensió social, amb la visita a Cambrians, amb l'acte a la parròquia de Sant Agustí i al Raval de Barcelona, però que també, en aquest sentit, el viatge ajudarà a projectar a vincular la imatge del Papa amb una construcció extraordinària com és la Sagrada Família i amb una història extraordinària com és la d'un monestir benedictí.
2: A l'acte de la Sagrada Família sembla ser que hi assistiran els reis d'Espanya, el president del govern, Pedro Sánchez, i evidentment el president de la Generalitat. Com ho valores, això?
3: A veure, és que quan ve el Papa, anava a dir, en aquest país tothom és ateu fins que ve el Papa. El tema de la religió en principi no interessa a ningú, però tothom sap que el Papa té una projecció de per sé que tothom es vol fer la foto al costat. D'altra banda, hi ha un aspecte que no es pot oblidar, que és obvi, de cortesia institucional, és a dir, qualsevol personatge rellevant que vingués doncs mereixeria aquesta cortesia. I, d'altra banda, tenim un tercer factor que coincideix en aquest moment, que és que el Papa, al final, el Papa Lleó XIV, és un dels pocs líders mundials amb cara i ulls que ens queda, i que pot ser més o menys vinculat a l'àmbit religiós, pot ser més o menys creient, pot ser més o menys catòlic, pot sentir més o menys cristià, però que ningú li nega aquest lideratge i que en qüestions, diguem, de l'àmbit internacional dona un missatge on si el món funcionés, com el Papa demana que funcioni, el món realment seria molt millor del món que tenim ara.
2: Se suposa, Jordi, que farà servir el català, no?
3: Avui, precisament, avui, aquesta setmana, que hi ha hagut també diverses compareixences i tal, una de les frases que s'ha dit és el Papa dirà algunes paraules en català. S'ha matisat també, i és obvi, que no esperem que, i no ho ha fet cap papa, que el Papa faci un discurs de 20 minuts en català, perquè, pobre, hauria de fer un esforç per llegir una llengua que no domina, i tenim la sort també en aquest país doncs, de conèixer perfectament una llengua d'abast universal com és el castellà, i ara, quan ha estat a l'Àfrica, doncs els països ha fet servir algun moment algunes incisions en altres àmbits lingüístics, en llocs de la francofonia, o en llocs de tradició.

0: formació doncs, més de l'àmbit anglòfon, doncs, ha utilitzat l'anglès i el francès, que és un idioma doncs, que d'àmbit universal.
1: Com valores tu la visita al centre penitenciari Can Brians, que la farà el dimecres dia 10, i també el que comentaves tu ja abans, l'església de Sant Agustí al Raval, no?
0: Clar, el tema de Can Brians ha sorprès a molta gent, un, per un motiu raonable, que de tot el que més o menys havien anat sonant o s'havien anat coneixent coses publicades i coses que no s'havien publicat, això no estava a l'agenda, és a dir, ha sigut una sorpresa d'última hora, però també ha sorprès a molta gent, ostres, el papa anirà a una presó, però és que quants papes han anat en una presó? Sí. Els que seguim més o menys l'actualitat religiosa sabem que el fet que un papa vagi a visitar una presó no ho fa cada dia, però no és un fet extraordinari ni molt menys. Hi ha imatges de Joan XXIII visitant una presó. Que no és una cosa extraordinària. I doncs, que s'hagi volgut incloure a l'agenda també de la visita a Catalunya, jo crec que també és aquesta voluntat de dir, escolta, la Sagrada Família és molt maco, la Montserrat està molt bé i una gran tradició espiritual, però aquí anem a tocar la carn dels pobres i dels que més pateixen i dels que estan més exclosos de la societat. I en aquest sentit és un signe, diguem, que es vol transmetre amb aquest viatge molt significatiu.
1: I el Raval?
0: I al Raval estem una mica en el mateix, sí que és veritat que aquí és com més previsible, però també és aquest tipus de trobades molt habituals en els viatges, on hi ha normalment, evidentment sent el Sant Pare, doncs uns actes de caire litúrgic, és a dir, una missa, una pregària, etc. Però també hi ha aquest tipus més de trobades doncs, amb la realitat del territori, que són aquestes trobades on pot haver-hi, evidentment, algun moment de pregària, però que és més doncs, un testimoni, un intercanvi de parers, un discurset, una cosa més que podria ser un acte civil, per entendre'ns gairebé.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Passen 2 minuts de les 10 del matí. Els parres i Anís Mas repassem les notícies destacades d'avui dissabte 9 de maig. La fèria d'abril L'Esquinita va arribar ahir i estarà al Parc de Prudenci Bertranà fins diumenge. L'esdeveniment comptarà amb gastronomia, música en directe i tindrà lloc aquests 3 dies amb un espai de tradició andalusa. La Nostra Dansa organitza una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol. L'activitat serà avui a 6:45 de la tarda a l'esplai de la gent gran. I Tordera Park celebra la Festa del Bosc amb una jornada de neteja i una botifarrada popular. L'activitat serà diumenge a 11:00 del matí al local social de la urbanització.

0: El Parc Prudenci Bertran es transformarà aquests tres dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa. Ahir divendres va començar aquesta inspirada també Fèria d'Abril, en el que s'anomenava la Fèria d'Abril La Esquinita, l'organització que ha preparat una fira que tindrà lloc aquests tres dies de maig i oferirà propostes culturals, música i gastronomia andalusa a tots els veïns del municipi. L'espai estarà decorat per l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira, convertint-se en un punt de trobada comunitari. L'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida.
1: Es celebrarà els dies 8, 9 i 10 de maig aquí al municipi, aquí a Tordera, i comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat doncs, a la Fira d'Abril. ¿Vale? Una de les actuacions més destacades serà l'actuació de l'artista Javi Medina.
0: L'actuació d'aquest autor es preveu com un dels plats forts de la celebració, tot i que durant els tres dies hi haurà diverses activitats per mantenir l'ambient festiu. Aquesta iniciativa privada vol sumar-se a l'oferta d'oci del poble i apropar les tradicions del sud als veïns del municipi. Les entrades tenen preus diversos segons el nombre de dies que es vulgui accedir al recinte, amb opcions tant d'abonament com d'entrada d'un sol ús que es poden adquirir a través de les xarxes socials de l'esdeveniment, mitjançant també l'enllaç a la web de Radio Tordera a la mateixa notícia.

0: La nostra dansa continua de celebració amb el motiu del 50è aniversari, preparant per avui dissabte 9 de maig la conferència de la fusta del Ginjoler i de l'Axerinox a la tenora a càrrec de Miquel Puig de Llívoli Busquer. El mataroní és un dels pocs constructors de tenores i tibles que avui dia hi ha en actiu a Catalunya. Ens amplia detalls Maria Vilageliu, president de la nostra dansa.
1: Especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs, el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
0: Puig de Llívol explicava al programa Això és Cultura que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar i participar. La xerrada, que recordem, serà a dos quarts de set de la tarda a l'Espai de la Gent Gran.

L'Associació de Veïns d'Ordera Parc ha organitzat per aquest diumenge una jornada lúdica i mediambiental sota el nom Festa del Bosc. L'esdeveniment s'emmarca dins de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe, que promou la conscienciació sobre la recollida de residus en espais naturals. Tots els veïns i veïnes que vulguin participar en aquesta acció comunitària han de tenir en compte que l'activitat serà diumenge 10 de maig a les 11 del matí al local social de l'urbanització. Per agrair l'esforç dels participants al manteniment de l'entorn natural, l'organització prepara una botifarrada gratuïta i un obsequi infantil. L'associació convida tota la comunitat a sumar-se a aquesta iniciativa sota el lema Clean Up With Love, per millorar l'estat dels boscos de l'entorn de Tordera Parc.

En esports, el Club Futbol Tordera i el CEP Tordera poden decidir la temporada aquest cap de setmana. El Club Futbol Tordera, que es desplaçarà avui a les 5 de la tarda al camp dels Sils, el líder de la classificació, amb només un punt de diferència entre els dos conjunts, a falta dels dos últims partits de la temporada. És un punt clau pels dos equips, perquè si el Tordera guanyés el partit, es col·locaria el líder amb dependència d'ell mateix per guanyar la Lliga, però si el Sils guanya aquest mateix dissabte, automàticament seran campions de Lliga. Per tant, els de Guillem Ferrer, que buscaran continuar amb la seva bona ratxa de victòries i sumar la seva novena consecutiva, actualment amb el millor atac i la segona millor defensa de la categoria. Mitja hora més tard serà el torn del CEP Tordera, que visitarà la pista del càmping Vianya Roser a 6:15 de la tarda. En aquest partit també es pot resoldre la temporada de les tordarenques amb un maig que, si guanyen el partit o l'Espanyol perd el seu respectiu, les de Marc Alonso mantindrien la categoria per la temporada vinent, a falta de dos partits encara pel final de Lliga. Les contrincants del CEP aquest cap de setmana es troben en sisena posició amb 15 partits guanyats i 9 perduts. A més, són la millor defensa de la categoria, encaixant únicament 54 punts per partit. Demà també tindrem partits del Club Petit Tordera i l'Atlètic Club de Tordera, però abans també destacar una notícia d'última hora, pràcticament, al Club Futbol Sils, que va vetar les càmeres de Ràdio Tordera per al partit d'avui dissabte, i tot i que veten les càmeres, es permetrà la narració radiofònica en directe des del camp. El club justifica la negativa argumentant que les retransmissions de l'emissora durant la temporada han mantingut un to que ha traspassat la línia de parcialitat comprensible d'un mitjà local. Ràdio Tordera, que nega les acusacions i assenyala que el comunicat no aporta cap exemple concret que sostingui aquesta mateixa acusació. L'emissora també aclareix que no es pot fer responsable de les opinions personals dels entrevistats. D'altra banda, Ràdio Tordera assenyala una contradicció directa en la resolució del club local, que tot i que el Sils assenyala els comentaris com el principal motiu de queixa, la directiva ha prohibit exclusivament l'enregistrament en vídeo en directe, però permet la tasca de narració radiofònica habitual. Per tant, d'intentar resoldre la situació, l'emissora ha rebut el suport aquesta darrera setmana del Club Futbol Tordera, l'Ajuntament de Tordera, el Col·legi de Periodistes de Girona i la Federació de Ràdio Local, o també coneguda ara mateix com la Federació de Mitjans Locals de Catalunya. Avui, pel que fa al temps, tindrem un dia diferent a la resta del que portem aquesta darrera setmana i, sobretot, estrany, perquè a estones tindrem núvols, un dia molt ennuvolat, això sí, s'haurà de recalcar, però a estones tindrem petits ruixats, a estones pot caure algun gran ruixat, sobretot cap a la tarda o a altes hores del vespre, però també s'ha de dir que sortirà el sol cap al migdia, per tant, aquests núvols i sols que aniran acompanyats durant el que fa resta de matí i migdia i de cara a la tarda, que ja els núvols ocuparan tot el cel i inclús podrem trobar algun ruixat o algun gran ruixat, sobretot cap a altes hores de la tarda o vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Ictus. Alteració transitòria o definitiva del funcionament d'una o diverses zones de l'encèfal que apareix com a conseqüència d'un trastorn de la circulació sanguínia cerebral.
3: Aquesta edició del Paraules Habitables la dediquem a parlar de malalties i de com, a nivell de llengua, tecnicismes com aquest ictus han saltat dels tractats de medicina més científics a la conversa de cafè. Les nostres àvies no en deien pas així. Des del Termcat, l'Antònia Julià ens explica què ha passat.
4: El cas d'ictus és un cas paradigmàtic de l'evolució que hi ha hagut en el llenguatge de la salut en els darrers anys, sobretot a causa de la tecnificació i de la compartició de continguts a xarxes socials i a mitjans, sobretot digitals. En el cas d'ictus, els noms tradicionals són ben bonics, lingüísticament parlant. Podríem parlar d'un atac de feridura, d'una apoplexia, d'un atac d'apoplexia o apoplèctic. Hi havia molta riquesa lèxica per referir-se a un mal que la gent patia. Què va passar? Que amb aquesta digitalització el terme ictus, que a més ha estat moltes vegades objecte de divulgació perquè és una de les afeccions mèdiques en què la rapidesa d'identificació dels símptomes és vital, s'ha popularitzat amb aquest nom, com que és curt, ha fet fortuna, com que té una sonoritat que no és aliena a la fonètica del català, també ha arrelat i és bonic. Des del punt de vista etimològic és que en el fons ictus vol dir cop o atac, per tant també té aquest matís de que ha de ser una cosa curta, sobtada i que s'ha d'atendre ràpid.
3: Antònia, i d'on ve la nostra paraula d'avui, l'ictus?
4: És un llatinisme que vol dir cop o atac i que en el cas de llenguatge mèdic de vegades ha vingut directament de les èpoques antigues, però també pot haver passat primer pel francès, quan el francès era la llengua de cultura, i després de l'anglès. En aquest cas, però, podríem dir que pràcticament és universal.
3: Passa igual amb el càncer, no? Tornem a les àvies, que sempre n'havien dit el mal lleig.
4: Sí, seria similar, però aquí encara hi ha un altre matís. En el cas de càncer, quan es parlava de mal lleig o dolent, de fet, era un eufemisme. Algunes vegades això també passa en altres camps. Aquí també hem vist una evolució dels usos del llenguatge i hi ha un cas concret, que és el cas de l'adjectiu cirós, que va ser normalitzat en una sessió de normalització del Termcat fa molts anys. Just al començament de la malaltia es va fixar el nom SIDA, l'acrònim per la malaltia, i l'adjectiu cirós, persona afectada d'aquesta malaltia. Doncs, anys enrere es va haver de reconsiderar aquest ús perquè els afectats van decidir que tenia una connotació despectiva i que, per tant, no era bon ni terminològicament ni socialment. I això ha passat en tots els adjectius com cancerós, tuberculós, etc., que si busques l'accepció recta en el diccionari trobaràs que diu persona afectada de, i en canvi l'ús no reflecteix aquest significat recte.
3: Més enllà d'aquesta estètica, quan va sorgir la tendència a parlar en termes mèdics més tècnics quan ens referim a malalties o coses de salut? On situes l'origen, Antònia?
4: Jo diria que ve de lluny perquè, per exemple, les sèries mèdiques sempre han tingut molt d'èxit i molt de seguiment. Puc parlar, per exemple, del doctor Gannon, això era la prehistòria, però el Saint Eligius, que aquí a Catalunya es va passar a TV3 com a cor obert, o potser després House. Són sèries en què apareix amb molta força el que és la terminologia mèdica. A cor obert hi havia també termes populars, però House, tot i que s'ha fet en castellà, el fenomen seria similar i es dona molta més visibilitat al que són les denominacions tècniques mèdiques, que són més ampuloses, més donen aquesta aparença de cosa greu o que té més impacte, que és el que vol remarcar la sèrie.
3: I té algun patró tota aquesta terminologia de les malalties?
4: Justament la terminologia mèdica està formada a través de peces com un Lego, que moltes vegades són formants clàssics que per ells mateixos ja tenen un significat. És a dir, que si tu has estudiat llatí i grec i tens una mica d'interès, és molt fàcil, per exemple, entendre que esplenectomia és un terme compost d'esplen, que vol dir melsa, i ectomia, que vol dir que te l'extreuen. Quan es parla d'una apendicectomia, estem parlant d'una extracció de l'apèndix, però l'apèndix també en podem dir apendicitis, i això vol dir que té una inflamació. És a dir, que si tu coneixes els formants i els significats de prefixos i sufixos, pots arribar a entendre aquest llenguatge mèdic, que és més precís i més descriptiu.
3: Antònia, i quina influència ha tingut la pandèmia en tot això? Com la vau viure, el TERMCAT?
4: El cas de la pandèmia, de la irrupció del coronavirus, va ser realment un abans i un després per tothom, però també pel treball terminològic i particularment en l'àmbit de la salut, la rapidesa a respondre les qüestions que es plantejaven. Recordo perfectament que va ser entre gener i febrer que es va començar a sentir a parlar primer de coronavirus, que de fet va ser declarat el neologisme de l'any 2020. Vam saber que existia un virus particular a Wuhan que causava una malaltia letal. Quan això es va transformar en pandèmia, aquest terme també va irrompre en l'actualitat pública i després van anar caient en allò com en comptagotes tot el que l'actualitat anava posant davant nostre. El nom de la malaltia, el nom del virus, la diferència entre la mascareta o màscara FFP2, FFP1... Què és la PCR? Aquí va passar una qüestió que també van valorar com molt interessant, que és que termes de llenguatge molt especialitzat van començar a circular per tot el món. Per tot el món, eh? Amb un nivell de llenguatge popular i, per tant, des del punt de vista terminològic, van passar a ser menys termes i més paraules de llengua general i llavors es van desdibuixar. Perquè avui dia pràcticament tothom sap que és un test d'antígens, però si preguntem, i què fa un test d'antígens? Molt poca gent ho sap, i potser no importa, perquè el que importa és que sapiguem per què el fem servir.
3: I que surti negatiu, no?
4: Exacte. Per exemple, també es va haver d'explicar què volia dir un fals negatiu, un fals positiu, termes molt específics en llenguatge mèdic que potser qui ha tingut contacte amb analítiques sovint ja sap què vol dir. Però, clar, és el moment en què la circulació d'aquests termes es fa general, es fa universal i, per tant, arriben molts inputs en un espai molt curt de temps. I tot això s'ha d'endreçar. Des del punt de vista de la nostra feina vam haver de donar una resposta molt ràpida perquè, per exemple, els locutors de la televisió i de la ràdio ens preguntaven i com hem de llegir això de Covid, Covid, Covid, Covid? Hi havia moltes pronúncies possibles i això no estava fixat.
3: I com s'ha de fer correctament?
4: Des del principi vam tenir molt clar que Covid havia de ser femení, la Covid, com la grip o altres malalties, perquè, de fet, en l'acrònim original, Covid venia de disease, malaltia, per tant, havia de ser femení, però en canvi la gent deia el Covid. És incorrecte? No, perquè també hi ha paraules catalanes que tenen una pronúncia plana d'aquest tipus. Per tant, els arguments que teníem per dir això sí o això no eren molt barrejats. Finalment, va ser l'Institut d'Estudis Catalans que va donar entrada en el diccionari normatiu Covid en minúscules i com a forma femenina i, per tant, aquí es va acabar el debat. S'està també a l'aguai de l'evolució que pugui tenir a terme, és a dir, si els parlants se sostenen a dir que és el Covid, potser d'aquí un temps s'haurà de replantejar. Però, vaja, jo crec que entre metges he pogut constatar que l'ús de la forma femenina és bastant estable.
1: El diccionari TERMCAT.
3: Les tres paraules del podcast d'avui són transgènere, cultura de la cancel·lació i porc esqueixat. Som-hi!
1: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
3: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones agènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
1: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge públic i en el marc de les xarxes socials, per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada.
3: En els últims temps són nombrosos els actors, cantants o figures conegudes que han estat cancel·lats per alguna de les seves actituds. El verb cancel·lar té una base llatina, cancellare, que volia dir traçar unes ratlles creuades sobre un text per anul·lar-lo. D'aquí ha passat a l'ús que se li dona en l'àmbit de la informàtica, on fa referència a deixar d'executar una acció, i per la més que probable influència de l'anglès, ha passat a contextos propis de les xarxes socials i la comunicació.
1: Porc esqueixat. Preparació de carn de porc, generalment espatlla, cuita a baixa temperatura durant molta estona, de manera que la carn es desfà i se separa de l'os, i esqueixada, a la qual s'afegeix salsa barbacoa.
3: Aquesta elaboració culinària està feta a base de porc i ens ha arribat dels Estats Units, com el Bruce Springsteen. Es caracteritza per tenir un sabor intens gràcies a un marinat fet amb una barreja d'espècies que inclouen pebre, orenga o comí. El porc esqueixat es pot servir en un plat, però el més habitual és menjar-ne en entrepà, amb pa tou, com el de les hamburgueses, o bé amb tortilles o fins i tot amb pa de pita. També se li poden afegir condiments, com pastanaga ratllada, ceba o alvocat.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Sequera. Absència o deficiència prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
3: Sequera és un terme que, malauradament, tenim a l'ordre del dia a tots els informatius, també els de la xarxa.
5: La sequera ha estat un dels detonants que han portat a pagesos i ramaders a mobilitzar-se.
3: L'escoltem a les notícies dia sí i dia també. Però sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del Termcat, que és la Marta Sabater.
6: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període, i es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola, i la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
3: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
6: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que ens diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
3: Marta, i ara mateix on som?
6: Som en tot, estem en tot. És a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte, i evidentment no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
3: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
6: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
3: I quines més tens a la llista, Marta?
6: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. I és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però es pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
3: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
6: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
3: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
6: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del TERMCAT prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial. En canvi, el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
3: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, dessalinitzadores. Si el bacallà és de sala, per què ens compliqueu la vida, els locutors?
6: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. Dessalar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específic a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en la indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
3: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
6: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però utilitzant menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
3: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la dessalinitzadora.
6: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
1: El diccionari TermCat.
3: Els tres termes del podcast d'avui són pastuc o pistatxo, espai ultraterrestre i higiene alimentària. Som-hi!
1: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxia vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
3: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistatxo català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
1: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
3: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
1: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
3: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Maionesa. Salsa feta batent rovells d'ou amb oli, sal i una mica de llimona o vinagre.
3: Aquest Paraules Habitables el comencem a la cuina, enfrascats en la química d'una maionesa. Parlo de química perquè sí, la tècnica per fer una maionesa la trobem també a molts laboratoris, que de fet són cuines, però molt més sofisticades. Per provar aquesta hipòtesi, avui escoltarem el químic del Termcat, que és l'Òscar Aznar. Òscar, comencem per la maionesa, si et sembla. Què la fa possible?
7: La maionesa és, diguéssim, una mescla que s'anomena emulsió, perquè el que estem fent és barrejar dos líquids, que en principi són immiscibles, que són l'aigua i l'oli. El que fem és, mitjançant aportar energia, que pot ser agitació o temperatura, això fa que queden gotetes d'oli passades dins de l'aigua. I llavors hi ha una substància que ajuda a que es mantingui, perquè, esclar, si tu això ho deixes, això s'acabarà separant i tornaràs a tenir una capa d'aigua i una capa d'oli. Però gràcies als emulsionants, que serien la lecitina de l'ou, algunes proteïnes de l'ou, que fan com una barrera, es posen al lloc de contacte entre les gotes d'oli i l'aigua i eviten que hi hagi aquest contacte i que llavors les gotes d'oli es tornin a juntar i que se separin les dues fases.
3: I per això se'ns talla la maionesa, perquè no la remenem prou bé?
7: Hi ha diferents raons per les quals es pot tallar la maionesa. Per exemple, si no respectem la proporció d'oli i aigua, perquè és clar, tu pots tenir les gotes d'oli dispersades dins de la base d'aigua si tens una certa proporció. Si tens massa oli, les gotes no podran estar prou separades. I si tens massa aigua, doncs, evidentment, llavors no arribaràs a fer una maionesa. Però també, clar, si tens la maionesa feta i deixes que s'evapori o s'escalfa, doncs estem alterant aquesta proporció. I arribarà un punt en què el percentatge d'oli serà molt alt, també es tallarà. O també per temperatura, a 70 graus, per exemple, les proteïnes aquestes de l'ou es coagulen. Llavors ja no fan la feina de protegir les gotes.
3: Tot apuntat. Tenim clar com emulsionar o no la maionesa. Però hi ha altres coses que puguem emulsionar? Persones, per exemple?
7: Jo potser no utilitzaria emulsionar en grups de persones, perquè una emulsió és quan barregem dues coses que en principi són immiscibles. I jo crec que no hi ha gent immiscible. Tots som humans, tots som iguals, i jo diria integrar, barrejar, però no li diria emulsionar, perquè, clar, partiríem de la base de que hi ha grups de persones que no es poden unir.
3: Doncs tornem a la cuina, o en el teu cas al laboratori. Són dos entorns, com deia, on feu coses ben semblants, oi?
7: A la cuina el que fem és transformar els aliments, els escalfem, els barregem, separem coses, extraiem sucs d'alguns sòlids, i això és exactament el que es fa als laboratoris, que també doncs, tens substàncies, tens mostres i extreus compostos d'elles o les escalfes, les transformes. Per exemple, quan vols analitzar els contaminants que hi ha en un múscul de dofí, has d'escalfar aquell múscul de dofí, posar-li uns dissolvents que tinguin afinitat pels contaminants que vols extreure, llavors amb el contacte i la temperatura i la pressió aquests contaminants passen cap al solvent, llavors tu aquest solvent l'apartes i després pots evaporar part del solvent fins a obtenir una solució més concentrada dels contaminants que tu estàs intentant analitzar per després posar-los a l'instrument que te'ls analitza.
3: Ei, Òscar, que quedi clar que a la cuina del Paraules Habitables no ens dediquem a cuinar dofins.
7: No, els dofins no els cuinem, però, per exemple, això és el que passa quan tu estàs fent un brou. L'extracció sòlid líquid, tu poses allà verdures i carn, i poses aigua, i poses temperatura, i llavors el que estàs fent és que hi ha alguns compostos, algunes substàncies d'aquestes verdures i d'aquesta carn que passen al líquid, l'aigua, que és aquest solvent que tu tens per extreure uns components que t'interessen d'aquells sòlids. Prou o contaminants del múscul de dofí.
3: I de la família de l'aigua amb coses també tenim, atenció, la lixiviació.
7: La lixiviació seria una extracció sòlid-líquid, però en aquest cas el sòlid el tenim polvoritzat i el líquid passa per gravetat a través d'aquest sòlid. Quan fas el cafè, tens el cafè en pols i llavors l'aigua va passant a través del cafè en pols i al final t'està extraient cafeïna.
3: I més coses que fem amb líquids, Òscar?
7: La condensació, hi ha un vapor que n'estàs fent que es torni líquid, no? Que és una cosa que veiem a la cuina, doncs això, doncs estàs fent un brou i a la tapa es condensa l'aigua. Però també quan estàs destilant, per exemple, tens dos líquids que un és una mica més volàtil que l'altre, s'evapora a temperatures més baixes, llavors tu escalfes aquesta mescla dels dos líquids, el que és més volàtil s'evapora primer i llavors tu fas que condensi en un altre recipient.
3: I sense foc també hem de parlar de la maceració.
7: La maceració té a veure amb la baixa temperatura. Per exemple, per fer la ratafia a l'aguardent, doncs tu tens unes herbetes, les poses en l'aigua i va extraient a poc, sense arribar a la temperatura que fèiem potser amb el brou. I això al laboratori, quan has d'extreure compostos que amb la temperatura ens podrien degradar, en comptes de fer allò que dèiem de li poses temperatura o pressió, el que sigui, doncs també ho deixes en dissolvent un temps i llavors a poc, a temperatures baixes, pots extreure aquests compostos sense destruir-los.
3: Ja posats a refredar? Òscar, el paper de la nevera és clau per evitar la proliferació de vida, oi?
7: Tots els aliments els posem a nevera perquè tot el que tingui humitat pot crear vida. O sigui, on hi ha humitat hi haurà vida. Quan hagis cuinat alguna cosa i hagis de posar-ho a la nevera, espera't una mica que es refredi per no donar feina extra a la nevera i per no escalfar les altres coses que hi hagi al voltant, però no t'esperis tampoc a que allò estigui fred ja de nevera, perquè esclar, a més temperatura afavoreix més que es creï vida. Llavors, posar-ho a la nevera relativament aviat per frenar aquests creixements de microorganismes.
3: Em queden un parell de temes d'on es troben cuina i ciència. El primer, cuina molecular. Què és això? Què fan?
7: Es plantegen fer coses molt més elaborades, no? Com les esferificacions i aquestes coses famoses. Tu a la cuina doncs, tens una olla, una paella, i amb allò ho fas tot. Clar, amb la cuina molecular i aquestes coses que fan és buscar aquests processos, temperatures molt exactes, compostos molt exactes. Realment, quan mires una cuina ja així d'un lloc que tenim molta clientela i que sigui allò de nivell, ja veuràs que no s'assembla a la teva cuina. Sembla més ja com una nau industrial, segons com.
3: I la gastrociència.
7: És aplicar la ciència a totes les coses que tenen a veure amb la cuina. Per exemple, aquests estudis de neurologia i coses així, de quin color o quina textura afecta els nostres sentits, i és analitzar des d'aquesta òptica científica com qui menja percep les coses, no? Buscar textures, buscar el punt de cruixent, buscar que si aquest color et transmet no sé què. Això, clar, pensant en neurologia, si pensem en física i en química, podem entrar en esferificació, coses així. La gastrociència, doncs, això, aplicar la ciència a tots els aspectes de la gastronomia.
3: Òscar, i aquí entraria l'efecte Magdalena de Proust o els macarrons de l'àvia?
7: Això seria una mica això que dèiem de la neurologia de la cuina, no? Hi ha menjars que tu et recorden aquests moments, aquests sabors de la teva infància, i clar, allò que deies, el menjar de la meva mare o el menjar de la meva àvia era el millor del món. No necessàriament era el millor del món, però sí que era el teu moment com més feliç, més despreocupat. Llavors associes aquells sabors, aquelles textures, aquella felicitat, i llavors quan reconeixes allò et transportes allà, i pot ser que no sigui objectivament un menjar més bo, però sí que tu te'l sents més bo.
1: El diccionari TermCat.
3: Els tres termes del podcast d'avui són micromasclisme, pàgina de respecte i camper. Som-hi!
1: Micromasclisme. Comportament interpersonal legitimat per l'entorn social que contribueix d'una manera poc perceptible a la discriminació de la dona en la vida quotidiana.
3: El micromasclisme és a la base d'altres formes de violència de gènere més evidents o agressives, com el maltractament físic, sexual o psicològic. El terme inclou el prefix d'origen grec micro, que vol dir petit, a la base del masclisme, un terme d'ús molt general però relativament recent. De fet, les primeres aparicions del mot en català són dels anys 70. Masclisme és un concepte que, partint del terme mascle, designa una actitud basada en la falsa superioritat de l'home sobre la dona.
1: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
3: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
1: Camper, furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
3: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast. Ràdio Tordera.

Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Passen un minut de les 11 del matí. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies comarcals d'avui dissabte 9 de maig de 2026. La Guàrdia Civil ha intervingut a 4 tortugues mediterrànies fa 2 dies en una espècie de perill d'extinció en una casa de l'Ella, al Maresme. El propietari de 62 anys, que no va poder acreditar l'origen dels exemplars, ha quedat en situació d'investigat com a presumpte autor d'un delicte relatiu a la protecció de la fauna. El 29 d'abril, els agents del Servei de Protecció de la Natura investigaven un possible cas de gossos desatesos després de rebre la denúncia d'un veí. Quan van acudir al lloc, van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però en revisar la casa van descobrir diverses tortugues en un corral. Van identificar-les com a tortugues mediterrànies, una espècie protegida i en perill d'extinció, de les quals el propietari no va poder facilitar cap documentació per acreditar-ne l'origen legal. Un piròman enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. La policia local de Pineda de Mar va identificar fa un parell de dies un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació. La policia local de Pineda ha identificat el presumpte autor d'un incendi de matolls a la zona de Can Cornet gràcies a aquestes imatges captades per una de les càmeres. El fet va tenir lloc el dilluns al migdia i l'home, que era de 50 anys i amb inicials NACA, que està acusat presumptament d'haver provocat el foc que va afectar uns 200 metres quadrats de vegetació. La investigació policial es va poder resoldre després que els agents revisessin les imatges enregistrades per una càmera de la zona. Els bombers van apagar el foc i l'avís que l'havia donat un veí cap a les 12 del migdia.

0: Després de 3 mesos de gratuïtat, a partir d'aquest dissabte el servei de Rodalies tornarà a ser de pagament. Això ho han decidit la Generalitat i el Ministeri de Transports després que s'hagi restablert el 96% del servei a tota la xarxa. Per tant, ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferirà Renfe des de finals de gener, que és quan va esclatar la crisi ferroviària. En el cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, sí que podrà recuperar aquests viatges. A partir d'ara, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar amb els trens de Rodalies, amb els títols de transport disponibles que van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa per 20 euros al mes. És un títol unipersonal amb meitat de preu pels joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció de comprar targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any. En aquest cas, els preus van des de 11,70 euros per una zona fins amb els 54,40 euros per les 6 zones. A més de Rodalies, i també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per adults i el 70% pels joves. En esports, el Club Futbol Sils veta les càmeres de Ràdio Tordera en el partit d'avui dissabte contra en decisiu pel títol de Lliga. Tot i vetar les càmeres, es permetrà la narració radiofònica en directe des del camp. El Club Futbol Sils va enviar un comunicat on informava aquesta nova autorització, justificant la negativa amb l'argument que les retransmissions de Ràdio Tordera durant la temporada han mantingut un to que ha traspassat la línia de parcialitat d'un mitjà local. Afirmen que s'han produït comentaris despectius cap al seu club, jugadors i cos tècnic, així com opinions que desmereixen els rivals. Ràdio Tordera ha negat les acusacions i assenyalen que el comunicat no aporta cap exemple concret que sostingui les acusacions. L'emissora també aclareix que no es pot fer responsable de les opinions personals dels entrevistats. D'altra banda, l'emissora assenyala una contradicció directa en la resolució del club local, ja que, tot i que el Sils assenyala els comentaris com a principal motiu de la seva queixa, la directiva prohibeix exclusivament l'enregistrament del vídeo en directe, però permet, en canvi, la tasca de narració radiofònica habitual. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui dissabte que tindrem l'arribada d'una pertorbació que farà que tinguem el cel molt ennuvolat durant tot el dia i al matí encara tindrem algunes estones de sol, però durant la tarda ja serà nuvolositat abundant. De matinada no es descarta alguna gota i a la tarda inclús també, però serà a primeres hores de la tarda quan les precipitacions es faran generals. Per tant, pluges avui a la tarda pràcticament assegurades i les temperatures mínimes que aniran des dels 12 fins als 21 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.

0: de sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons al si bemoll.
1: Comença, amics i amigues, un nou viatge per al món de la música del ball. Comença el teu ball matinal.

i aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la salutació de la setmana. Tot això ben barrejat amb estils ben diversos i també amb els músics de casa nostra que ens acompanyen cada setmana, les orquestres, els conjunts, solistes, duets i trios que ens fan companyia en aquests 59 minuts de ràdio. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca. I et farà costat des de l'estudi 2 fins a casa teva una setmana més. El meu nom, Josep Maria Pla. A tots molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt al taló, el concert és a punt de començar.
1: Aquesta hora i aquest dia de la setmana arriba un nou ball matinal. Esperem, amics, i desitgem que disfrutin tant o més que nosaltres amb la selecció d'avui. I una setmana més en directe des de l'FM i, si volen, també des d'internet. Els nostres ballables, els nostres concerts. I amb la música dels nostres músics i cantants. Doncs obrim el nostre ja escenari, primera de les orquestres que ens acompanya en aquest matí, i ho farem escoltant i gaudint de la música de l'Orquestra Meravella, amb un dels seus últims enregistraments. I anem a recordar aquesta bonica peça que ens parla d'amor i que comença així. I la seva lletra i la seva música que parlen d'aquesta meravellosa amistat i que diu així: quan tothom viurà de l'amor. A tots i a totes, molt benvinguts. Comença el teu ball.

0: el concert avui amb la música de l'Orquestra Internacional Meravella. Quan tothom viurà d'amor.
1: Ball Matinal és el teu concert.

0: Ens acompanyava la música de la Cobla Orquestra Els Mongrins. Tot un himne, La Mare.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: I tancarem ja aquesta primera part i ho farem en homenatge a la música del gran Frank Sinatra, amb una formació fantàstica que ens arriba des de les comarques de Girona, amb l'Alba Ferrés, amb en Robert Fàbrega i aquest My Way. Els Too Hard, música de ball i de concert.

és la música i l'alegria en cada una de les cançons del nostre programa. Aquest és el missatge que us volem fer arribar a casa vostra. També agraïm a tota la gent que ens escolten, que sempre comparteixen el nostre programa, que ho fan saber els balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca. Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Ball matinal, 20 anys en antena.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Comença ara la segona part. Arriben els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs per començar, fem una volta, fem un tomb per la música de Copacabana.

començat amb l'orquestra Bojos pel Ball. Aquesta ben recordada Copacabana. Així hem començat el nostre ball matinal. Seguim ara amb un pas doble. Instants a l'escenari. Que ens acompanya la formació Pa d'Àngel. I aquest pas doble que diu així: Mi Huelva tiene una ría. Som-hi!

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Semblant la música dels Pa d'Àngels, i ara els que pugen a l'escenari són una formació amb segell solsoní. La música del duet Caramelo, que ens arriben des de Solsona. I posem en aquests instants un xa-xa-xa. Això porta com a nom Cantinero de Cuba. Ens acompanyes a ballar-lo? Som-hi!

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal.
1: Instants ara que seguim amb la música de l'Orquestra Meravella. Amb ells hem començat el concert i ara és el temps de recordar música de festivals. Amb tot un clàssic, aquest ben recordat La Lala. Des de l'àlbum Emocions. La...

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys en antena. Seguim compartint bona música i ara els que pugen a l'escenari són la formació Lucky Luke. Ens arriben des de Cardona. I des d'aquesta zona ens conviden a ballar a una bonica cúmbia que comença així. I en la veu del ben recordat Ferran Gallart. I en el seu homenatge, aquesta peça que porta com a nom Sonajeros. Els convidem doncs a ballar en línia o en parella.

Com portem això a treballar a la cúmbia? Segur que la mar de bé. Looky look, i aquests sonajeros de colores. Se va amb aquest final llarg, la música d'aquesta bonica banda. I ara esquiva més música i ara el nostre salt el fem fins a Itàlia. Ens acompanyen els Mugrins. Des d'aquest àlbum que porta que no en festa major i aquesta festa italiana. Cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Per ballar i escoltar.

0: città.
1: Un viatge per la música italiana. A càrrec de la formació Els Mugrins. 140 anys de música. Des del nostre lluït Vall del Matí. Amb la música dels nostres músics. És el

0: les nostres formacions a Ball Matinal.
1: Canviant d'estil, canviant de música, canviant d'orquestra i canviant de cantant, i ara és la música que ens arriba des de Barcelona, a càrrec d'una formació, la del gran Christian Domènech. Anem a escoltar i a ballar una bachata. Una bachata que diu així: me enamoré de ti. I què? Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 12 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb els informatius de les 12, començant amb la fèria d'Abril l'Esquinita, que ha arribat a partir de divendres i serà al Parc Prudenci Bertrana fins diumenge. L'esdeveniment, que comptarà amb gastronomia, música en directe i, com comentàvem, tindrà lloc des de divendres fins a diumenge 10 de maig. El Parc Prudenci Bertrana es transformarà durant 3 dies per acollir una celebració inspirada a la tradicional festa andalusa, la fèria d'Abril. Aquest espai estarà decorat per l'ocasió i pretén recrear l'escena de la fira, convertint-se en un punt de trobada comunitari. L'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida, amb una de les actuacions més destacades

dades com la de Javi Medina, i es preveu també que durant els 3 dies hi haurà diverses activitats per mantenir l'ambient festiu. Aquesta iniciativa privada vol sumar oferta d'oci al municipi i apropar les tradicions dels suds als veïns. Les entrades del festival, que tenen preus diversos segons el nombre de dies que es vulgui accedir al recinte, amb opcions tant d'abonament com d'entrada d'un sol dia, i que es poden aconseguir a través de les xarxes socials de l'esdeveniment.

0: Avui a 6:45 de la tarda la nostra dansa organitza una xerrada amb el constructor de tenores i dibles Miquel Puig de Llívol. L'activitat serà a l'esplai de la Gent Grau i s'emmarca en la programació del 50è aniversari de l'entitat tordarenca. El motiu d'aquest aniversari es prepara aquesta conferència anomenada De la fusta del ginjoler i de l'acer inox a la tenora a càrrec de Miquel Puig de Llívol i Busquer. El mataroní és un dels pocs constructors de tenores i dibles que avui dia hi ha actiu a Catalunya. Ampliava els detalls Maria Vilageliu, president de la nostra dansa.
1: Aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs, el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
0: Aquesta xerrada que serà, com comentem, a 6:45 de la tarda a l'esplai de la Gent Gran i el mateix Miquel Puig de Llívol explicava al programa Això és Cultura, que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar i també participar. I demà a les 11 del matí Tordera Park celebra la Festa del Bosc amb una jornada de neteja i una botifarrada popular. L'activitat serà al local social de la urbanització i aquesta s'emmarca en un esdeveniment dins de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe, que promou la conscienciació sobre la recollida de residus i espais naturals. Tots els veïns i veïnes que vulguin participar en aquesta acció comunitària han de tenir en compte que l'activitat serà diumenge 10 de maig a les 11 del matí al local social de la urbanització. Per agrair l'esforç dels participants en el manteniment de l'entorn rural, l'organització ha preparat aquesta botifarrada i també un obsequi infantil. L'associació convida tota la comunitat a sumar-se a aquesta iniciativa sota el lema Clean Up With Love per millorar l'estat dels boscos de l'entorn de Tordera Park. I en clau esportiva, el Club Futbol Tordera enceta el cap de setmana a les 5 de la tarda al camp del Sils, el líder de la classificació, on només el separa un punt de diferència a la taula classificatòria. Per una banda, si el Tordera guanyés, el partit es col·locaria líder amb 69 punts i tindria la Lliga a tocar, on podria certificar el títol depenent d'ell mateix la setmana que ve. I això significaria també l'ascens de categoria. Per altra banda, el Sils, si guanya el dia d'avui, automàticament es proclama campió de Lliga. Per tant, els de Guillem Ferrer buscaran continuar la seva bona ratxa de victòries i sumar la novena victòria consecutiva. Mitja hora més tard serà el torn del Set Tordera, que visitarà la pista Càmping Vienya-Roser a 6:45 de la tarda. En aquest partit també es pot resoldre la temporada de les tordarenques, ja que les de Marc Alonso si guanyen el partit o l'Espanyol perd el seu respectiu maig, les tordarenques mantindrien la categoria per la temporada vinent a falta de 2 partits pel final de Lliga. Pel que fa al temps, avui dissabte tindrem una arribada d'una pertorbació que farà que tinguem el cel molt ennuvolat durant tot el dia a la comarca i sobretot també a Tordera durant el matí. Encara tindrem algunes tones de sol, tot i que els núvols han fet acte de presència i de matinada no es descarta alguna gota. Principalment, però, durant la tarda de nit es produiran les pluges generals a tot el municipi. També les temperatures que pugen mínimament dels 12 fins als 21 graus, per tant, tot aquest xoc de temperatures que el podrem viure en comparació també amb les pluges de cara al dia d'avui. Demà seguirà una miqueta més o menys la tendència, tot i que el sol ja apareixerà. I de cara al dilluns, per Sant Ponç, sembla ser que les pluges podrien arribar.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

La nostra oferta d'avui són la Nozze de Figaro, que és una òpera bufa, és a dir, una comèdia, però molt més profunda del que sembla. Barreja humor, embolics amorosos i crítica social. El llibret està basat en una obra de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, que va ser escandalosa a l'època perquè ridiculitzava l'aristocràcia. Poc abans de la Revolució Francesa, això tenia molta càrrega política. La trama gira al voltant de Figaro i Susana, servents més intel·ligents que els nobles. El comte Almaviva intenta abusar del seu poder, però acaba humiliat. Mozart dona una humanitat extraordinària a tots els personatges. Ningú és completament bo o dolent. Tots tenen fragilitats. Musicalment és impressionant perquè els conjunts final són molt complexos. Cada personatge té una música que reflecteix el seu caràcter. L'orquestra participa emocionalment en l'acció. Podríem destacar el Non più andrai, el Voi che sapete, el Dove sono i el Solaria, però els personatges del Cherubino és molt i molt modern, un adolescent ple de desig, confusió i energia. El final és especialment potent perquè s'acaba amb el perdó de la comtessa al conte. És un moment emocional molt profund dins d'una comèdia. Llàstima que aquest final potser retallaré al mig per poder arribar al final. Molta gent considera que aquesta obra és una de les òperes més perfectes mai escrites per l'equilibri entre teatre, psicologia i música. Escoltem ja, sense més preàmbuls, doncs, ja aquesta gran obra, la Nozze de Figaro, de Mozart.

Bé, com hauran endevinat, perquè hem escoltat l'obertura d'aquesta Noche de Figaro, ara ja entrem en ple, doncs, en aquest cas el duetino, Se casó Madama, la Noche de Li Chiama, de Figaro i Susana.

0: Bé, aquest era... ara és que votarem la cavatina. Ara ja estem...
1: Oh, la vendetta!
0: Ja és...

Bé, impressionant que hem d'escoltar ara, entra, doncs, cançona. Vol que es pete. I la que canta és el Carovino. Estem escoltant Voy que sapete.

Ara ve una àrea, l'àrea Vedró, Mentido Suspiro, i el canta el conte.

Escoltarem el duetino Que suave Sefireto, que canta la Susana i la Contessa. I bé, nosaltres aquí és una llàstima perquè aquesta òpera, com més l'escoltem, més ens agrada i més bé ens ho passem. Esperem que vostès també s'ho hagin passat bé escoltant Le nozze de Figaro.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: dico, civette e chiale.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'avui dissabte 9 de maig. La fèria d'Abril l'Esquinita arribava divendres i estarà fins diumenge al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment comptarà amb gastronomia, música i tradició andalusa i estarà, recordem, fins aquest mateix diumenge 10 de maig. La nostra dansa organitza una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol. L'activitat serà avui a 6:45 de la tarda a l'esplai de la gent gran. I Tordera celebra la Festa del Bosc amb una jornada de neteja i una botifarrada popular. L'activitat serà diumenge a les 11 del matí al local social de l'organització Tordera Park.

0: El bar Prudenci Bertran es transforma durant 3 dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa, la Fèria d'Abril. L'organització ha preparat una fira que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de maig. Per tant, ja divendres que va començar aquest esdeveniment i fins diumenge que s'allargarà amb propostes culturals, música i gastronomia andalusa a tots els veïns del municipi. L'espai està decorat per l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira convertint-se en un punt de trobada comunitari, tal com explica l'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida.
1: Dies 8, 9 i 10 de maig aquí al municipi, aquí a Tordera, i comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat doncs, a la Fira d'Abril. ¿Vale? Una de les actuacions més destacades serà l'actuació de l'artista Javi Medina.
0: Per les entrades de la Fèria d'Abril, l'Esquinita es poden comprar a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de l'esdeveniment o també a la notícia corresponent a la web de Ràdio Tordera. També aquestes tenen un preu segons el nombre de dies que es vulgui assistir al recinte, amb opcions tant d'entrada individual d'un sol dia o a entrada d'abonament. La nostra dansa continua de celebració en motiu del 50è aniversari de l'entitat i prepara per avui dissabte 9 de maig la conferència de la Fusta del Ginjoler i de la Serinox a la Tenora a càrrec de Miquel Puig de Llibuli Bosquer. El mataroní és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha en actiu a Catalunya. Ens amplia els detalls Maria Vilageliu, president de la nostra dansa.
2: Diguem-ne que aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs, el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
0: El mateix constructor que explicava ahir en el programa Això és Cultura, que afronta la xerrada com un col·loqui en tothom hi pugui preguntar i participar.
3: No tinc res preparat.
4: Perquè
3: hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
4: Ah, molt bé.
3: Llavors, si tu preguntes, si tu et fas un guió, per dir d'una manera, a veure, mira, et pregunto una cosa que no està, que tu no la tens. Ja tot desvirtuat, tota la conferència. En canvi, si vas sobre la marxa i ja va sortint. Ja tinc prou experiència molts anys de no fer cap guió en lloc. I mira que n'he fet de xerrades, Aquesta ja pot ser la número 10 o 12. Bueno.
0: La xerrada que recordem que serà avui a 2:15 a l'esplai de la gent gran.

L'Associació de Veïns de Tordera Park ha organitzat per aquest diumenge una jornada lúdica i mediambiental sota el nom de Festa del Bosc. L'esdeveniment s'emmarca dins de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe, que promou la conscienciació sobre la recollida de residus en espais naturals. Tots els veïns i veïnes que vulguin participar en aquesta acció comunitària han de tenir en compte que l'activitat serà aquest diumenge 10 de maig a les 11 del matí al local social de l'urbanització. Per agrair l'esforç dels participants en el manteniment de l'entorn rural, l'organització prepara una botifarrada gratuïta i un obsequi infantil. L'associació convida tota la comunitat a sumar-se a aquesta iniciativa sota el lema Clean Up With Love per millorar l'estat dels boscos de l'entorn de Tordera Park. Notícia d'actualitat, el Club Futbol Sils veta les càmeres de Ràdio Tordera en el partit d'avui. Tot i vetar les càmeres, es permetrà la narració radiofònica en directe des del camp. El Club Futbol Sils ha canviat un comunicat aquest passat dijous que informa la no autorització Ràdio Tordera per aquesta retransmissió del partit d'avui a les 5 de la tarda. La decisió afecta exclusivament al format perquè els locals asseguren que en cap moment s'impedirà que es pugui fer la narració del partit des del camp. El club justifica la negativa argumentant que les retransmissions de Ràdio Tordera durant la temporada han mantingut un to que ha traspassat la línia de parcialitat comprensible d'un mitjà local. Afirmen que s'han produït comentaris despectius cap al club, jugadors i cos tècnic, així com opinions que desmereixen els rivals. Ràdio Tordera ha negat les acusacions i assenyala que el comunicat no aporta cap exemple concret que sostingui les acusacions. L'emissora aclareix que no es pot fer responsable de les opinions personals dels entrevistats. D'altra banda, també assenyala una contradicció directa en la resolució del club local. Tot i que el Sils assenyala els comentaris com el principal motiu de la seva queixa, la directiva prohibeix exclusivament l'enregistrament del vídeo en directe, però permet, en canvi, la tasca de la narració radiofònica habitual. Per tal d'intentar resoldre la situació, l'emissora ha rebut el suport del Club Futbol Tordera, l'Ajuntament de Tordera, el Col·legi de Periodistes de Girona i la Federació de Mitjans Locals de Catalunya. Així doncs, Ràdio Tordera condemna profundament aquests fets i asseguren que, de totes maneres, es podrà seguir el partit locutat en directe a través de la 107.1 de la FM.

0: Precisament parlem d'esports amb aquesta jornada que encetarà el Club Futbol Tordera avui a les 5 de la tarda al camp del Club Futbol Sils, el líder de la classificació. Només hi ha un punt de diferència entre els dos conjunts a falta dels dos últims partits de la temporada i és el punt clau pels dos equips. Per una banda, si el Sils guanya, serà campió de Lliga i per altra banda el Tordera, que tindrà l'opció de per si mateix, depenent d'ell de mateix, de guanyar la Lliga a la propera jornada, a la propera setmana contra el Sant Feliu. Per tant, aquests punts que són claus per un partit i els de Guillem Ferrer que buscaran continuar amb la seva bona ratxa de victòries i sumar la seva novena consecutiva. Actualment, el Tordera són el millor atac i la segona millor defensa de la categoria. Mitja hora més tard serà el torn del Cep Tordera, que visitarà la pista del càmping Bianya-Roser a 6:15 de la tarda. També és clau aquest partit per les torderenques, perquè si guanyen el maig l'Espanyol o l'Espanyol també perd el seu respectiu, les torderenques ja seran d'aquesta mateixa categoria i es mantindran, per tant, aquesta categoria durant la temporada vinent a falta de 2 partits encara pel final de Lliga. Acabem amb el temps avui dissabte, doncs que tindrem una pertorbació que farà que tinguem el cel ennuvolat durant tot el dia. Durant el matí encara hem tingut algunes estones de resol, però durant la tarda la nuvolositat serà creixent i abundant. De matinada no es descarten gotes, però durant la tarda es concentraran les pluges pronosticades. Les temperatures que mínimes que pujaran dels 12 fins als 21 graus i de cara a demà que seguirà una miqueta aquestes temperatures, tot i que el temps apunta a canviar. El sol sí que sortirà des de primera hora del matí, tindrem un dia més tranquil i no plujós. De cara a Sant Ponç s'espera que tornin a venir aquestes pluges, tot i que encara estem a l'espera d'alguns canvis meteorològics.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: saludem un dimarts més des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Després dels plens de l'Ajuntament reunim a les tardes de dimarts els polítics locals per parlar d'alguns dels temes que es van tractar en el ple corresponent al mes d'abril. Ens acompanyen avui per Junts en Pere García. Benvingut, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: En l'Àlex Gispert per Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Toni García, Partit Socialista. Bona tarda.
3: Bona tarda, Lluís.
0: Benvinguda. L'Eric Pérez, de Vox. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I en Salvador Giral, d'en Comú Podem. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència avui dels representants de Més Tordera, que tenien un acte, diguem, institucional de les seves regidories i per aquest motiu doncs han excusat la seva presència avui aquesta tarda, com la mateixa també alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Un ple bastant administratiu, bastant tècnic, i que afrontava coses importants, com per exemple un tema que n'hem parlat fa molts anys des de Ràdio Tordera i també des de, evidentment, l'Ajuntament de Tordera, que era la situació d'aquest quiosc o d'aquesta parada de la Barraca situada al Passeig Fluvial, que va marcar també l'actualitat quan es feien les obres precisament de remodelació d'aquest passeig, i que sembla que ja es comença a veure la llum del túnel. I és que en el darrer ple es va procedir ja a l'inici administratiu del desnonament d'aquesta parada de mercat. Entenc que és bona notícia en el sentit que finalment es posa, doncs, es pot arreglar, doncs, aquesta situació. Regidor García, és bona notícia en aquest sentit, no?
1: Sí, exacte, Lluís, com comentaves, és un pas més, no, de tot aquest procés. La Barraca ja fa anys que no disposa de llicència de mercat, i per tant és de justícia, doncs, que aquell espai, que és un espai públic, el Passeig Fluvial, doncs, es pugui recuperar, i es pugui recuperar, doncs, a favor de tots els ciutadans que en gaudim, no? I això implica, doncs, aquest punt que vam portar al ple, doncs, per procedir, no, tant com marca la normativa, doncs, aquest desnonament administratiu, que si segueix les passes, doncs, des de l'Ajuntament promovem, no? D'entrada, la propietat ara té el tema sobre la seva teulada. En aquest sentit, hauria d'executar aquesta retirada de la barraca, i si en el termini, doncs, que correspon, doncs, no ho fas, ha de ser l'Ajuntament, que de manera subsidiària, doncs, procedirem a la retirada.
0: Majoritàriament els partits hi van votar favorablement, alguna abstenció, però bé, entenem que és un pas important, no? Que es pugui desencallar aquest espai, que es pugui aprofitar per la ciutadania, que per això, doncs...
3: Exacte. Com bé s'ha explicat, Lluís, això ja va començar la legislatura anterior, amb la remodelació que es va fer del Passeig Fluvial, revocant la llicència del diumenge del mercat dominical, que va començar amb un procediment judicial en el que se va donar la raó a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament, i ara el que demanem, no, és que es retiri i que es pugui tenir aquell espai com, doncs, el que toca, no? A l'ús que ara toca, perquè ara ja no tenim el mercat, ara s'ha donat un nou ús a un espai que crec que ha donat una molt bona qualitat als veïns i veïnes de Tordera, i que per tant hem d'intentar entre tots plegats que aquest procés finalitzi.
0: No sé si volen afegir alguna cosa més, però bé, és... Àlex.
2: No, poca cosa més, en el sentit que deies tu, Lluís, i que deien en Pere i la Toñi, ha sigut un ple molt administratiu, i sí, al final aquest punt que
0: vam aprovar... Però és un punt important, perquè
2: és important, evidentment, però que el sentit és aquest, vull dir que era un punt purament administratiu de sí, endavant amb aquest ordre judicial que s'ha de complir, i poc més. És, bueno, és part de l'evolució del poble i de l'evolució del mercat, evidentment, doncs, a la barraca crec que hi hem menjat tots alguna vegada, sempre sap greu, doncs, fer aquests tràmits i perdre, entre cometes, que en aquest cas és recuperar aquests espais, però bé, el mercat ha canviat, el mercat s'ha desplaçat, el passeig s'ha transformat, tot amb més o menys encert, no? El passeig també, doncs, és un espai molt aprofitable, etc., però també hem vist que li cal acabar de trobar-li la forma i la finalitat en si, no? Però de moment això, que en puguem gaudir, i per tant, doncs, aquest tràmit que vam tirar endavant al ple, doncs, endavant.
0: Eric, o Salva?
4: Sí, bueno, no, simplemente votamos a favor porque es lógico, ¿no? Las cosas se tienen que hacer bien, y por eso votamos a favor. Y bueno, tampoco, no es por abrir otro melón, pero el tema del mercado, ¿no? Unos pensarán una cosa y otros pensamos otra, y al final esa reestructuración que se hizo del mercado, que bueno, dejó esa caseta ahí aislada, pero como podría haber dejado otra, en mi opinión personal, yo creo que fue un punto negativo para el mercado de Tordera. Però bueno, com he dit, tampoc abrirem ara.
3: Se li va donar l'oportunitat de reubicar-se dintre de la zona del mercat.
4: No, no va per la barraca.
5: Bueno, des del nostre grup el sentit del nostre vot va ser una abstenció, però va ser un vot molt personal perquè realment no podia posicionar-me una cosa que al final tenim relació. Jo he tingut personalment relació amb la família propietària de la barraca durant molts anys. De fet, he crescut amb ells i a casa seva, i evidentment no podia posicionar-me, tot i que entenem perfectament que està plenament justificada les actuacions que ha fet l'Ajuntament, i entenem que el conflicte que hi ha, doncs, al final s'haurà de fer el que es dictamini als tribunals, i evidentment no ens posicionarem en contra, però tampoc podria posicionar-me de manera favorable perquè al final els vincles familiars, entre cometes, i d'amistat, doncs fan que no puguem actuar com hauríem d'actuar d'una manera totalment legal, no? i jurídica. Però en aquest sentit estem d'acord en que s'ha de tirar endavant amb el procés i s'ha de resoldre d'alguna manera, evidentment.
0: Esperem, doncs, que es resolgui ràpid i de manera, doncs, bé, menys traumàtica possible. Esquerra va presentar una moció, Àlex, sobre aquest pla pilot que preveu la presència estable d'agents als centres educatius. Ve una notícia, doncs, que ha omplert molts mitjans de comunicació en les darreres setmanes i que ha aixecat, doncs, molta controvèrsia, com també es va demostrar en el plenari en diferents posicionaments també contraris. Quin era el sentit, l'objectiu d'aquesta moció?
2: L'objectiu de la moció, bàsicament, és això, és, primer de tot, obrir el debat i reflexionar sobre quin és el paper de cada institució, de quin és el paper, quin és el rol de la policia, dels Mossos d'Esquadra en aquest cas, i d'altra banda, doncs, quin és i quin ha de ser el rol de l'escola dins la nostra societat. Llavors, hi ha diversos motius que han encès aquestes alarmes dins la comunitat educativa, i d'aquí és d'on surt l'emoció, d'aquest estat d'alarma d'aquests últims mesos. De per un cantó, de com s'han dut a terme les negociacions entre mestres i la Generalitat, els sindicats que hi ha hagut implicats pel mig, i el fet aquest de que es faci aquest pla pilot, doncs no deixa també d'encendre aquestes alarmes d'aviam si... El que deia la Toñi, no?, de si no s'ha explicat bé o si no s'ha entès o no s'ha volgut entendre bé, no ho sé, però en tot cas, per mi l'eix central és aquest, que reflexionem bé de quin és el rol de cada administració. Per tant, el punt central en aquesta moció és instar el govern a retirar aquest pla pilot, perquè creiem que ja hi ha una col·laboració entre Mossos d'Esquadra i Educació, ja ha sigut durant molts anys i continua sent, però el fet de que estiguin de forma estable dins els centres creiem que no és un fet que aporti res en el nostre sistema educatiu ara mateix.
0: Mm-hmm. Ens acompanya també el regidor d'Educació, en Pere Gràcia, avui precisament, que també ens pot donar la visió, no?, de regidoria en un entorn, doncs, últimament tan de moda, no?, i tan tens com és el nivell, el sector educatiu.
1: Sí, una mica afegint-me al que anava dient l'Àlex en la moció, no?, també, i en l'argumentari. Estem en un moment que el clima en els centres educatius és tens, que estem visquent una cadena, no?, al llarg d'aquest curs de protestes i de vagues, i segurament aquesta proposta dels Mossos no arriba ni en el millor moment ni amb el màxim consens de tots els agents que hi s'impliquen, no? Des del nostre grup, no, entenem que és una mesura que canvia una mica el paradigma del que havíem anat entenent del que havia de ser la presència o el suport, la col·laboració dels Mossos en els centres educatius, i que no s'ajusta tampoc a cap de les demandes que des dels centres actualment estaven fent, no? Llavors, tot això, doncs, fa que en un moment que també ha donat la sensació que des de la Generalitat no hi havia aquesta voluntat d'arribar a més acords, no?, amb els centres, i que en alguns moments també jo penso que cal reivindicar que els directors i les directores dels centres educatius, doncs, a vegades es senten sols prenent decisions en un moment socialment complex, amb molta diversitat als centres, I crec que les mesures o les demandes que ells feien anaven més encaminades en sentir-se més recolzats per l'administració, no? I aquí és on penso que des de les institucions és on hem de poder donar el màxim de suport.
0: Hem de potser aclarir que de moment aquesta prova pilot no afecta cap institut de Tordera, vull dir que,
2: sí, sí, correcte,
0: que està la cosa...
3: Bueno, és
0: un projecte pilot...
3: Dels 5.400 centres a Catalunya només són 14 centres els centres educatius que han volgut formar part d'aquest pla pilot, que ha sigut de forma voluntària.
0: Mm-hmm. Cada moment...
3: Bé, i a Tordera cap.
0: És la situació és aquesta. Escoltem si cas en Salva, que també va votar a favor, i després escoltarem els vots contraris, l'argumentari sí, tant dels socialistes com de Vox.
5: Sí, crec que és una qüestió de sentit comú. Nosaltres entenem que una institució com la policia té que tenir molt clares quines són les seves maneres de la seva forma i on tenen que actuar, i no trobem que tingui cap sentit que hagin d'estar de manera permanent als centres educatius. Nosaltres vam votar en contra, però sobretot en el sentit de que, a banda que evidentment no compartim el que busca, o sigui, les intencions d'aquest pla pilot que sembla que estan totalment perdudes, crec que el tema està en que no s'ha tingut en compte els professors ni les demandes que estan fent, no? Perquè al final s'estan demanant recursos totalment, contínuament en educació, i aquests recursos, en comptes d'arribar a aportar més professors, a aportar més educadors socials, més plans socials per donar recolzament tant als professors com als nens, en aquest sentit, o als adolescents, el que arribem és una resposta de la Generalitat que sembla, doncs, totalment desafortunada, no? Perquè entenem que no és aquesta les demandes que s'estan fent des del sector. O sigui que en aquest sentit crec que el primer error d'aquest pla pilot és no escoltar el sector afectat, no? Que són en primer lloc els professors dels centres, també les famílies, perquè poques famílies he trobat que estiguin d'acord en recolzar aquest pla, i quan parlem d'aquests 14 centres que entren al pla pilot, diria que a dia d'avui ja no són ni la meitat, perquè molts han rebutjat entrar amb el pla pilot aquest. O sigui que no entenc quin és l'objectiu de fer aquesta, no sé com dir-li, però si hem de parlar amb el pla amb un argumentari una mica del carrer, crec que és una cagada total del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i crec que no dubto que arribi a posar-se en funcionament.
0: PSC i Vox hi van votar en contra, Toñi.
3: Bueno, nosaltres vam votar en contra, i bé ha explicat l'Àlex, que crec que es desconeix una mica de què va el projecte, perquè s'estan dient coses i barregem conceptes. Nosaltres ja vam dir que estem totalment d'acord que es necessiten més professors, millors sous, hi ha un pacte que s'ha firmat amb UGT i Comissions Obreres en què parteix de que la comunitat en aquests moments educativa a Catalunya és una de les pitjors pagades a nivell estatal.
2: Sí, que és el que dèiem, vull dir, deixant davant dels sindicats principals
3: sí.
2: De mestres.
3: Vale, però,
2: aquí és on hi ha el conflicte.
3: Però passa a ser la tercera comunitat millor pagada, amb aquest pacte en el que s'ha arribat, És a dir, en el pacte que s'ha arribat amb Comissions Obreres i UGT, passa a ser Catalunya la tercera comunitat d'Espanya millor pagada dels professors. És a dir, i en aquests moments estem a la cua, i això és una realitat. Però amb aquest pacte passa a ser la tercera comunitat millor pagada, que hauria de ser la primera, segur que sí, però relativament s'està fent un esforç per part del govern.
2: Sí, estem qüestionant més el com s'han fet les negociacions.
3: Al part del govern,
2: moltes vegades, que el resultat de les negociacions.
3: Bueno, ja, però jo explico el resultat de les negociacions.
2: Sí, però...
3: Els acords amb els que s'han arribat.
2: Quan el com no el portes bé... Bueno, crees aquesta crispació, crees aquest malestar, i fas que aquests acords,
3: taules,
2: per positius que poguessin ser...
3: Les taules de negociació
2: no
3: amb els sindicats a vegades no són tot el fàcil que voldríem tots plegats. Però, bueno, torno a dir, crec que barregem coses. Una cosa és cert que es necessiten més recursos econòmics i que els professors han d'estar millor pagats. I aquí jo crec que tots estem d'acord. I una altra cosa és la prova pilot. La prova pilot no té res a veure amb aquests conceptes que estem dient. És... posar agents, quan diem els Mossos, dintre dels Mossos tothom sap que n'hi ha diferents especialistes o diferents cossos dintre del mateix cos, ¿vale? Estem parlant d'agents d'acció comunitària especialitzada en això, No aniran a les escoles amb armes, no entraran a les aules, formaran possiblement part del pati, vale? Perquè és un treball comunitari, no estem parlant de que anirem allà amb la pistola i no sé què. Tot això no s'està parlant.
2: Però això no m'ho has dit tu, eh?
3: Bueno, no. Sí, jo ho vaig dir, eh? Jo vaig dir, no entraran amb armes, no entraran... Bueno,
2: però és que en cap moment s'ha comentat, això bueno, només vas fer-ho tu a la rèplica.
3: Comento perquè algú sí que ho va dir, eh?
2: Vull dir, el fet és un... Ja hi ha professionals dir, del sector
3: jo no estic dient que ho va dir, això, que ho va dir Esquerra, però algun grup, algun polític sí que ho va dir.
2: Socials, ja hi ha figures que
3: sí,
2: no són Mossos d'Esquadra especialitats.
3: Però el treball comunitari dels Mossos també pot servir per ajudar. Això de dir és que no ens ajudaran, primer hem de provar. Aquesta prova pilot que nosaltres que es pot posar en marxa des del govern de la Generalitat no és única, eh? No és que el PSC avui s'ha aixecat al dematí i ha dit, fem això. No, són proves que ja estan funcionant a altres països. I altres països que moltes vegades ens hem posat com a exemple, eh? Noruega, Suïssa, és a dir, països que molts dels que estem aquí a la taula els hem posat com a models en educació. És a dir, per tant, l'única cosa que diem és que no és una prova pilot imposada, que és una prova pilot que està consensuada amb els serveis territorials d'educació, amb el món local i amb els centres educatius que vulguin fer-ho, i deixem que la prova pilot funcioni i després tots nosaltres podrem valorar. Però dir directament que és dolent perquè som Mossos...
2: No, però és que ens estem emmirallant, perdó, eh? Ens estem emmirallant amb sistemes educatius de realitats i de societats que estan molt lluny de la nostra, i això, amb prova i error, ja s'ha vist que no sempre és funcional. Per molt que ens agradi el sistema educatiu noruec, finlandès, danès, que són fantàstics i són preciosos i són molt macos, no vol dir que perquè allà funcionin i que allà s'estiguin aplicant, a la nostra realitat i en el nostre moment hagin de funcionar. I això ha sigut un error que sí, se n'ha parlat, però també s'han comès errors en aquest sentit. I precisament perquè ja hi ha l'experiència d'emmirallar-nos a segons on i després resultar que aquí no funciona, és un d'aquests punts que també posa en dubte aquest pla pilot. El tema també de...
3: Però per això estan les proves pilots, no? És a dir,
2: ja, però és que estem canviant un paradigma. Vull dir, no estem fent que la policia col·labori amb els instituts, que això ja hi és.
3: Sí,
2: i ja,
3: ho vaig dir, que això ja existia.
2: Sí, també ho vaig dir jo i també ho he dit avui. Això ja existeix. Vull dir, el problema és que això posa la taula un canvi de paradigma on la policia, els Mossos d'Esquadra, formen part del sistema educatiu.
3: Formen part del centre, no de les aules.
2: Bueno, del sistema educatiu. Exacte. Llavors, aquí és on hi ha el gran eix de reflexió de el que deia al principi, quina ha de ser la figura, quina ha de ser les funcions de cada administració. I són dues funcions que, per molt que vagin de la mà i col·laborin, si la funció que tenen no és, com dius, d'actuar com a Mossos d'Esquadra, sinó de fer d'agents educatius...
3: Ho vaig explicar, en el plenari. Sí. Jo crec que vaig ser molt clara.
2: Però ja
3: estem creant
2: la porta d'entrada.
3: La incorporació dels agents de convivència.
2: Ja hi ha perfils.
3: És a dir,
5: clar, posem educadors, és que el tema és aquí, posem més educadors, però no té cap sentit posar policies per fer la feina d'un educador.
3: No, i els educadors també han de ser-hi.
0: Escolteu l'Eric, també.
3: Els educadors han de ser-hi, no han de substituir, per favor.
5: Però estem parlant de recursos.
3: Un educador no és el mateix.
5: Un Mosso d'Esquadra té que tenir un salari i té que cobrar per fer la seva feina.
3: Has
5: de posar disposar aquests recursos per pagar-li el sou a aquest Mosso d'Esquadra, posem un educador més, reduïm les ràtios, aportem... Però és que el sector educatiu, els professors, estan demanant que es redueixin les ràtios. No es poden reduir les ràtios, al revés, que estan creixent les ràtios. I el que fem, la solució que donem és posem Mossos d'Esquadra. És que no té cap ni peus.
3: En el pacte que s'ha arribat amb UGT i Comissions Obreres es baixa la ràtio, eh?
0: Escoltem l'argumentari de Vox.
3: Comissions Obreres i UGT...
0: Escoltem l'argumentari de Vox, que era un altre, i seguim a pont d'abans.
3: Sí, el de Vox és un altre. Per això dic,
0: és un altre argumentari, podrem seguir discutint.
4: Nosotros desde Vox estamos de acuerdo también que necesitamos más profesores, menos ratios, más psicopedagogos, más educadores, etcétera, ¿no? En eso creo que estamos todos de acuerdo. No obstante, si se ha llegado a un punto, quizás al igual en Tordera no, pero quizás en otros puntos de Cataluña se ha llegado a la situación de que han habido, en este caso, 14 directores de centros que han considerado buena idea probar en su centro esta prueba piloto, nosotros no vamos a ser los que nos opongamos o los que digan que no. Nosotros no le tenemos miedo a que se pruebe esta medida, ¿no? Entonces, dicho esto, y por otro lado, se hablaba de roles antes. En un colegio o en un instituto, sí, están los profesores, pero también están los jardineros, los conserjes, los secretarios, y ¿por qué no puede haber policía? Y antes también se decía, esto es un cambio de paradigma, que estamos introduciendo el cuerpo policial en los centros educativos. No sé si es un cambio de paradigma o no, pero en el caso de que lo sea, ¿qué problema hay? Es decir, no, por nuestra parte no le vemos ningún tipo de problema. Es una prueba piloto. Al igual se prueba y no funciona y se dice, oye, esto no tiene ningún tipo de sentido, pues nada, continuamos, probamos otros métodos. Pero nosotros no le vemos nada malo en probar esto. Al igual si hablamos de otras cosas decimos, oye, esto no nos hace mucha gracia, pero esto concretamente, a ver, no voy a ser yo el que defienda una idea del PSOE, ¿no? Pero no es tan mala idea, es decir, al final es meter una figura de autoridad que han perdido los profesores en la práctica, porque en el papel la siguen teniendo, y nosotros, como ya dijimos, lo primordial y lo que más defendemos y de lo que no se habló en la propia moción, en la parte expositiva, es de la autoridad de los profesores, que es precisamente lo que hay que recuperar.
2: Tampoc. I que va sortir al debat, sí, sí. Sí,
3: que crec que no està pensat, perquè els Mossos siguin els autoritaris, És a dir, no està pensat d'aquesta manera.
4: No és el mateix autoritari o que autoritat.
3: No està pensat ni d'una manera o de l'altra. No
2: sí, però ja introdueixes així, aquest debat i aquest concepte dins del sistema.
3: Però clar, llavors, que no està pensat d'aquesta manera,
2: No, ara no. Però un cop no està pensat i ja hem introduït la idea i ja hem fet la prova pilot, i després ja veurem, ja sabrem què passarà. Però ja hi ha un precedent. Llavors, cap a on pot anar? És per allò, bueno, si Vox li dona suport al PSC en aquest sentit, bueno, potser alguna cosa s'ha de revisar.
4: Cap a on pot anar?
5: Doncs que la resta d'Espanya serà la Guàrdia Civil.
2: O a la policia. A
6: l'accés de policia impunitiva.
3: Sí, però que no està pensat.
2: De policia dels espais. Quan hi ha hagut experiències d'accés de policialització dels espais, i hem vist que tampoc el sobrecontrol ha provocat encara més rebuig i ha provocat encara més violència en segons quins espais. Això per una banda.
3: Però en això, Àlex, estem d'acord, amb tu. És a dir, que estic totalment d'acord,
2: però, ja
3: però és que jo crec
2: debat,
3: que, però és que jo crec que no està pensada la prova pilota en aquest sentit.
2: I per altra banda, de la figura d'autoritat, que també vam parlar en el ple, i que és un... Bueno, és que seria, no sé si és un ple o una tertúlia una mica monogràfica d'això, seria per fer-ho perquè realment és interessant. Però també, ara una mica dominem, no?, dels que hem treballat a les aules, també, quan veus com funciona aquest rol d'autoritat de tu davant l'alumnat, també saps que si estàs perdent aquesta autoritat, l'últim que necessites és que els alumnes vegin que tens algú per sobre que et pot desautoritzar a tu.
4: Mm-hmm. Però no estan dentro de les aules, no estarien dentro de les aules.
1: Que a més, posa en joc una mica la funció educativa, no? La funció social també que té l'escola. I evidentment que quan parlem d'educació, doncs l'educació és tot, no? I és comunitària, i parlaves de figures com els jardiners i els conserges, que tenen una funció molt concreta dintre dels centres educatius, però que no intervenen directament, doncs, amb les accions que poden passar, no? Llavors, és una figura que d'entrada, en aquests 14 potser no, però molts d'altres està generant un rebuig d'entrada. Per tant, engegar una prova pilot quan tens molta gent en contra, doncs genera molts dubtes, no? I aquí és on en el moment en el que ens trobem ara.
3: Bueno, jo crec que també davant de les xifres que tenim hem d'actuar, és a dir, i s'ha de començar provant alguna cosa. Crec que, torno a dir, si fos el mosso allà vestit de mosso, com coneixem un mosso,
1: o sigui,
3: tothom...
1: Que l'acabaran identificant. Bueno, vagi vestit o no vagi vestit.
3: Però el problema és que...
1: Es passegi, però com un vigilant pels passadissos...
3: Però és que ningú diu que...
4: No és aquesta la funció. No
3: és que no és aquesta la funció.
5: Però quina és la seva funció?
3: És que la funció és un... A veure, dintre dels cossos de mossos... És que us torno a dir, Dintre dels cossos de mossos... Dintre dels... Per exemple, ara ho parlaré d'un altre aspecte, que no té res a veure amb això, però perquè puguem entendre, dintre de Mossos està la gent de violència masclista.
5: Però que ja ho sabem.
3: Vale? Sí, i fa un acompanyament a la víctima en cap moment des de la visió...
5: Són psicòlegs. De,
3: vale? Exacte. Vale? Llavors, estem parlant...
5: Però contra aquests psicòlegs?
3: Però estem parlant...
5: Tenim que estar en contra de contractar un psicòleg.
3: Salva, sisplau.
5: Un psicòleg.
3: A veure, si ningú diu que no s'ha contractat psicòlegs, però també és cert que n'hi ha molts aspectes que no només estan passant dintre de les aules, que també passen fora i tenen repercussió a les aules. I potser fer entrar. No estic dient que sigui la solució, però potser sí que és una mesura més que ens pot ajudar. És a dir, per tant, aquest rebuig única i exclusivament, perquè a mi la sensació que em dona, i potser estic equivocada, però és la sensació que em dona pels mitjans de comunicació, no estic dient per la taula, sinó per tots els mitjans de comunicació, és única i exclusivament estem en contra perquè som Mossos. Perquè és d'un sistema del cos.
5: A veure, no.
3: Això és el que arriba pels... És el que arriba... No torno a dir que no estic dient que sigui a la taula. Estic dient, els mitjans de comunicació, el que s'està transmetent a través dels mitjans de comunicació és que aquesta figura queda totalment contrària perquè pertany al cos de seguretat del país. I per tant, és, en aquest sentit, crec que fem un, que no li fem bona premsa o bona feina, perquè no tots els Mossos tenen la mateixa figura, formen un cos molt divers, ho vam veure a la celebració dels esquadres aquí a Tordera, i vam veure com n'hi ha molts, i com és la mirada i com s'està treballant, no? I que es vol fer aquest acompanyament al ciutadà, estar al costat del ciutadà, és a dir, que crec que en aquest sentit, cap a on s'està treballant, posar la mirada única i exclusivament perquè és del cossos de seguretat i que per això ja no ens poden ajudar res, això em dona la sensació...
5: És que no és així.
3: Salva, jo t'estic dient el que surt pels mitjans de comunicació. Si estic equivocada, mireu tots els mitjans de comunicació i els titulars dels mitjans de comunicació.
5: El que sí que estem tots d'acord aquí és que tots, quan necessitem els Mossos d'Esquadra o la policia, agafem el telèfon i els truquem. Això passa sempre, i passa com a particular, passa a les institucions, passa a les escoles i passa a tots els centres. Això ha passat sempre, i quan es necessita la coordinació, simplement es demana. I jo crec que és la funció que tenen que tenir, i és com de ser. Jo crec que és
3: que tenen més funcions, Salva.
5: Tu el que estàs explicant...
3: No, tu el que estàs explicant és...
5: Contractarem a un Mosso d'Esquadra que sigui un psicòleg per estar
3: dins
5: del centre.
3: No, però és que no tenen aquestes funcions només.
5: Posem un psicòleg, posem un educador...
3: Tu coneixes els Mossos?
5: Conec amb els Mossos d'Esquadra.
3: Amb el sentit d'adolescència, el seguiment que fan, amb justícia, que no té res a veure amb això que estàs dient. Però és que no és la seva funció. La seva funció no és de tenir.
5: Un Mosso d'Esquadra, la seva funció no és ser policia.
3: No, a veure, t'estic dient, no sempre tots tenen la mateixa finalitat. Treballen des de diferents àmbits.
5: A veure, ens estàs parlant com si fóssim nens petits.
3: Bueno, no, nens petits no, te digo que hi ha. És a dir, si vols posar una altra cosa...
5: El cos dels Mossos d'Esquadra és un cos policial. I són policies. I els professors són professors. O sigui, cadascú té que tenir la seva funció.
3: Però és que estem dient que substitueixin els professors?
5: A veure...
3: No, la meva pregunta, Salva. Substituiran els professors a la classe de matemàtiques qui la farà?
5: Qui paga els recursos? Vale. Qui paga els recursos
3: bueno,
5: perquè
3: qui farà la classe? Qui farà la classe de tutoria? Qui farà la classe
5: de
3: tutoria?
5: Qui paga la
3: Generalitat? Quan el nen i nena, no? O l'adolescent o l'adolescent,
5: perquè no posem
3: tingui que anar a parlar amb el psicòleg, amb qui anirà? A parlar amb el psicòleg. Quan tingui que fer una classe de reforç, amb qui anirà? Amb la psicopedagoga o la persona de reforç? A tot això, els Mossos no venen a substituir cap d'aquestes figures.
5: Si és que faran.
2: Aquí és on vull anar. Vull dir,
3: no venen a substituir cap d'aquestes figures.
2: Tens el micròfon per tu, vull dir, és on... Quina és la funció exacta, llavors, dels Mossos dins les aules?
3: La funció és de comunitat, d'ajudar el centre davant de conflictes que no sempre han de ser-hi dintre de l'aula, ni dintre del centre escolar, que puguin ser conflictes també de fora, i que es pugui treballar amb el centre educatiu i amb les famílies i amb els nens, aquesta conflictivitat.
5: Però no ve, educadors...
3: no ve a treballar, és el que estic dient, no ve a treballar ni la funció d'un psicòleg, perquè no la pot fer, ni la funció d'un educador, perquè no la pot fer, perquè no està preparat per això, ni ve per altres funcions que pot fer, que ens pot ajudar a tots plegats...
2: Que hi ha altres professionals que treballen aquestes funcions.
3: Com amb violència masclista, però, Àlex, amb violència masclista tenim uns cossos especialitzats en seguiment. A la violència, sí, seria el mateix. Les víctimes
2: i dins del centre també hi ha figures de prevenció de violències masclistes. Hi ha persones preparades,
3: no
2: hi ha persones.
3: No, t'estic dient que n'hi ha Mossos especialitzats en el seguiment de la violència masclista.
2: Però el que deies de que... Ara m'ha marxat del cap, ja veuràs tu. Ara em quedarem la paraula a la boca. Ràbia, això. Ah, Et tallaré. No, no et tallaré, no passa res.
0: No,
3: quan te surti, quan te surti, Àlex, m'ho dius.
0: Jo el que li volia preguntar a la regidora és una prova pilota, entenc que aquesta prova pilota acaba al final de curs i després s'estudiarà si ha funcionat o no.
3: Si ha funcionat o no ha funcionat.
0: Vull dir, el termini és aquest, el de la prova.
3: El termini...
0: El de la prova pilota és aquest, fins a finals de curs i després...
3: I després se faran els números, es valorarà, es veurà que els centres com han rebut, si realment ha servit o no. És que una prova pilot precisament és per això. Ja s'han fet altres proves pilots, amb educació, en altres moments, amb la jornada intensiva també es va fer unes proves pilots que després es va veure que no podien introduir-se, no? És a dir, aquestes proves pilots en educació s'han fet en altres àmbits, no estic parlant d'aquest àmbit, però que s'han fet i després s'han valorat i s'han dit si s'incorporen o no.
0: Ha recuperat el fil.
3: Ara vinga, Àlex, digue'm.
2: No, el que deies, això que abans deies de quina imatge està donant des dels mitjans de comunicació, doncs també, per altra banda, quina imatge s'està donant des del govern i des de la conselleria. Vull dir, i la imatge també és una mica a cops de timó, de fem alguna cosa cap aquí, fem alguna cosa cap allà, i dic la imatge, no el que diguin.
3: No,
2: el mateix et puc dir dels mitjans de comunicació. Bueno, llavors, és un problema...
3: Els titulars són els titulars, Àlex.
2: Sí, bueno, clar, però les reaccions del govern també són cap aquí, cap allà. Ara tanco negociacions amb el sindicat principal de mestres i vaig per lo meu. Desescalem tensió perquè és que al final els perjudicats són les famílies i els infants quan estan demanant millores per la seva tasca i demanen poder fer la seva tasca. Vull dir, què és això? I no hem resolt això que introduïm un debat nou, perquè és un debat nou, que no hauria de... O sigui, en el meu entendre de com funciona una escola, com funciona un institut, i en realitat podem dir normativa, o fins i tot els que hem tingut l'oportunitat de treballar en centres d'alta i màxima complexitat. Vull dir, la figura policial, no l'actuació de la policia, la figura policial pot crear molt més destrossa de la que es podria tenir sense ella, perquè ja hi ha figures de mediació, ja hi ha experts i professionals en aquests àmbits i aquests sectors, i el que dèiem, que abans l'Eric em preguntava de per què ens preocupa aquest canvi de paradigma, vull dir, una cosa és fer una proposta de canvi de calendari, de canvi d'horaris, que no afecta el que és la institució com a tal, ningú posa en dubte de si a l'escola hi ha d'haver... més mestres, més professors, més tal o el que sigui, sinó que el que fa és que entri una figura nova. Estem fent un canvi de debat que no sé cap on portarà, sincerament, perquè el veig, això, un precedent que serà complicat de gestionar. I els hi recordarem. Bueno, quan veiem que això...
5: És un pla destinat al fracàs.
3: Veurem la prova pilot i si realment, finalment, la prova pilot demostra que no funciona, doncs es retira, com qualsevol altra prova pilot.
5: Veurem malbaratat una pila de recursos que es podrien haver destinat a altres coses.
3: Com qualsevol altra prova pilot.
5: Sí, però aquesta està destinada al fracàs quan té tots els sindicats, tots els estudiants, tots els alumnes, tots els professors, tothom en contra. És que és una cosa de sentit comú.
0: Com deia també potser el regidor García, també un moment potser no és l'adequat, ho dic perquè el sector educatiu, com saben, està en peu de guerra, s'han anunciat noves vagues fins a final de curs i la veritat és que no parlarem ara, no obrirem aquest meló, però que... I que amb molts vostès a les entrevistes personals que els hi faig acabem parlant d'aquestes vagues perquè és un tema doncs, que preocupa molt a la nostra ciutadania i com ha demostrat aquest debat el tema de l'educació. Doncs és un tema que interessa a tothom. Gràcies, regidora, regidors. Ens retrobem el mes vinent. Que passin bona tarda.
3: Gràcies.
5: Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les entitats i les associacions de Tordera. Avui tenim amb nosaltres dues convidades representants de l'AFA de l'Ignasi Iglesias. Tenim doncs amb nosaltres la presidenta, la Mireia, i també doncs una altra convidada avui, que ens explicaran una miqueta de què tracta l'AFA, perquè fa uns dies, de fet ja fa uns mesos, que portem doncs parlant una mica amb el sector educatiu de tots aquests temes de les línies, la línia D3 que van tancar. Tenim una mica temes d'actualitat per parlar, per tant avui amb l'AFA que ho podrem comentar. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, soc la Mireia, la presidenta de l'AFA, i amb mi ve la Mari, que és la tesorera. Som una AFA només de 3 membres. I, bueno, no, i això.
1: Això que us volia comentar.
2: Nosaltres som la Fada d'Ignasi Iglesias, però sobretot som famílies.
1: Exacte.
2: Som voluntàries, som famílies que portem els nostres fills a l'escola que ens agrada, on els cuiden, aprenen, i és això, bàsicament, no?
1: Volia començar precisament l'entrevista amb això, explicant a la gent què és un AFA, o també un AMPA, que té diferents noms, què és l'AFA i què, en concret, de què tracta l'AFA de l'Ignasi Iglesias.
2: Bueno, nosaltres som, més que un AFA, som una comunitat. Nosaltres sempre fem moltes coses. Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que baixar la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer, que ens afecten a tots.
1: Us anava a preguntar com ha començat el curs, ara ja tirant cap a les acaballes d'aquest curs, com ha anat aquest curs 2025-2026, si heu tingut gaires problemes, si ha estat un curs còmode, com el catalogaríeu?
3: Molt bé.
2: Bueno, com sempre, un curs viu, ple de festes, bueno, que tu pots explicar a la Mari, sí, que hi ha moltíssimes coses.
3: Les festes m'encarrego jo. Bueno, hablo en castellano, si no, perdón.
4: Sí, sí.
3: Sobre todo, siempre hacemos la primera que hacemos en Halloween, la castañada, Navidad, pero la más importante que hacemos es la chocolatada solidaria, que la hacemos todos los años, es contra el cáncer infantil, y todo recaudado va para el Hospital San Jordi de Déu. Pero siempre estamos haciendo, inventándonos algo.
1: ¿A qué esta chocolatada con asfa?
3: La hacemos sobre, en febrero más o menos, vale. Ya la hemos hecho este año. Y bueno, es un éxito, la verdad. Luego todo bien, hacemos meriendas. Y bueno, ya estamos pensando en la fiesta primavera y la fiesta de final de curso. Yo es que soy más la fiesta y tal.
1: Pues una pregunta, per tant, la funció de l'AFA diríem que és d'organització d'esdeveniments, de festes també, o també té una part on s'ajunten amb les famílies per parlar dels problemes diaris?
2: Nosaltres el que pretendíem tant amb els granats com amb les festes és recaptar diners per poder fer doncs,

0: la festa de fi de curs més gran i també per poder ajudar a l'escola, per millorar i perquè sigui millor cada dia, no? Si necessiten material de pati, si necessiten material de robòtica, doncs que els puguem ajudar en això que els hi pogués faltar.
1: No sé com valoreu l'ajuda de les famílies des de l'escola, si hi ha una bona participació o si necessitaríeu encara més, més ajuda.
2: No hay, no hay participación, la verdad. Somos tres. Bueno, de hecho somos en teoría cinco, pero las que estamos siempre somos tres. Gracias a que tenemos ayuda de abuelas, mi madre, su madre, sí, mi marido, bueno... Si no, sería imposible hacer lo que hacemos. La gente, yo de verdad, es que se piensa, muchos papás, que el AFA te pagan, que es un trabajo, y te exigen a veces, y no se dan cuenta que para nosotras, yo me lo tomo como un trabajo, realmente, porque estoy todo el día metida. Ella tiene su trabajo, no puede echarle tanta hora, pero ella es la cabeza pensante de todo. Y luego tenemos otra mamá, que la Nerea, que la secretaria, que también. Es que si solo somos nosotras.
1: Tota aquesta feina, per tant, de, dins de l'AFA, que l'heu de combinar amb altres feines o amb el dia a dia, com a mares també, com a famílies, entenc que no és fàcil.
2: No, echas horas. Intentas mejorar, que hacer cosas por los niños, por el colegio, como ha dicho mi compañera, y es un poco sacrificado, pero bueno, yo lo hago con amor. Por ejemplo, a mí me encanta estar en el AFA. Lo que me da un poco de, pues, que hay familias, pues eso es lo que te digo, que se piensan que es un trabajo, que nosotros cobramos o algo, y no, al revés. Yo, por ejemplo, voy a comprar porque me invento mil sitios para intentar ahorrar para la AFA, y lo que gasto en gasolina lo pongo yo. No estamos valoradas, pero yo supongo que serán todas las AFAs, no nosotros, ¿no? Nada más.
0: No, però sí que és veritat que moltes famílies amb aquest tema de la I3 s'han preocupat, s'han implicat, ens han ajudat moltíssim tant en el tema de fer pancartes com la recollida de signatures, perquè al final hem recollit 1.104 signatures que hem presentat a educació, a inspecció i on te faci falta. Llavors sí que hem vist que al final les famílies, si volen ajudar-nos, doncs fem més força. I ens ha agradat, doncs, que en aquest tema ja en el tema, ja va, el tema organitzatiu, tema dintre de l'AFA, doncs sí que ens agradarien més mans, però en aquest cas, que sí que necessitàvem a les famílies per ajudar-nos, per defensar l'educació que volem per als nostres fills, hem tingut resposta.
1: Hem parlat d'aquesta línia d'I3, d'aquest sector educatiu. No sé com veieu precisament aquest sector, quina és la situació actual del sector, com la catalogaríeu, perquè doncs, en el vostre cas dèieu i esteu dient que us ha afectat durant aquest curs.
0: Sí, per nosaltres és un tema molt preocupant i bueno, jo penso que l'educació s'ha de tenir més mirada, més cura i més de tot, no? Perquè nosaltres les escoles, per tenir una escola millor, no s'aconsegueix fent retallades, no? Perquè ens oblidem que la qualitat de l'educació i que la inclusió no són un luxe, és un dret que tenen i hem de lluitar per aconseguir tot això.
1: I us volia preguntar, perquè sí que volia encara una mica l'entrevista de cara a aquest sector educatiu, però no sé si hi ha altres temes dels que vulgueu parlar o dels que us interessin de cara a aquest curs o al vinent, o una mica el missatge seria aquest, d'ajuda que necessiteu de les famílies.
0: Nosaltres ara el que necessitem és que Educació i Inspecció revisi tot el que hem enviat i tinguin mirada, no? Perquè nosaltres som una escola amb matrícula viva, som una escola d'inclusió. Nosaltres lluitem per als drets que tenen els nostres infants que van a l'escola, és a dir, lluitem doncs, perquè a les aules aprofitem que hi ha baixa natalitat, aprofitem això que t'he comentat abans, doncs, per tenir aules amb menys ràtios, amb tenir més professor, amb tenir més recursos, i no que estan fent tot el contrari, és a dir, estan retallant. Això implica no només llocs de treball de professors, també implicant doncs, que els nostres nens estaran en classes allà amb molta massificades, no podran tenir l'atenció que alguns infants necessiten.
1: O sigui, per tant, vosaltres diríeu que classes de menys nens i nenes, de menys infants, seria una millor educació per a aquells mateixos infants, no?
2: Sí, claro. No es lo mismo una clase con 17, 18 niños, hablamos de niños de 3 años, incluso de 2, uh-huh. Con una profesora que te metan 25. No, es que es, uh-huh. Yo para mí es inviable. Y de hecho, es que creo que va a ser un desastre. Si esto se acaba cerrando la línea de I3, yo creo que va a ser un desastre.
1: Un altre tema és el de les colònies també. No sé si a l'Ignasi Iglesias també ha afectat, diria que és a totes les escoles, no? Que s'ha proposat no fer colònies el curs que ve, si això segueix així.
2: Justamente hoy me lo han comentado, uh-huh. Unos padres han venido con la preocupación y bueno, yo les he dicho que sí, que solo había escuchado las noticias, que no es nada fijo, uh-huh. Sí que es verdad que dicen que por la lucha que tienen los profesores y tal, y pero no lo ven justo los papás, claro, porque al fin y al cabo los perjudicados quién son,
0: siempre son los nens,
2: y no justo.
1: I com a AFA, per exemple, com, bueno, i com a mares també i com a famílies, com us afectaria que per exemple aquestes colònies no es fessin, o com afectaria els vostres fills?
2: Mal, per a mi mal.
0: Home, hem passat de que a la nostra escola es feia cada any, uh-huh. Per ara només es fa a final de cada cicle. Hi ha molts nens que no han anat mai de colònies, i si ara traiem les colònies, doncs no aniran i es perdran aquesta experiència. Uh-huh. Això de conviure, sí. De fer activitats, això és una cosa molt enriquidora. Jo a la meva escola no ho fèiem, això, i les meves filles sí que ho fan. I sempre venen molt contentes, uh-huh. Llavors és una oportunitat per a alguns nens. Uh-huh. I si no es fa, no ho faran mai.
1: Doncs amb això, no sé si segur que em deixo moltíssimes coses, hi ha algun tema això que digueu, ostres, doncs això m'agradaria parlar, o de cara a l'any que ve, doncs això s'hauria de millorar. Què milloraria vosaltres de la situació, tant dins de l'AFA com a l'escola?
0: Home, jo aprofitaria per convidar les famílies, no?, i explicar-los que l'AFA, doncs som això, és una comunitat i que necessitem mans i que ens agradaria fer moltíssimes més coses de les que fem, però no podem. Uh-huh. Porque son muy poquetas
2: y queremos conseguir que se hagan las familias 100% socios, que en nuestra cuota de AFA anual son 15 euros, o sea, más barato no podemos, uh-huh. Por eso hacemos tantas cosas para poder, si no, no llegaríamos, porque se nos ha olvidado mencionar que en el día de la castaña, uh-huh. Damos castaña a todos los niños, profesores, luego hacemos bolsa solidaria, uh-huh. Hacemos muchas cosas que, aunque no seas de la FA, te lo vamos a dar, uh-huh. Y queremos que entiendan las familias que son 15 euros y no, si no puedes pagarlo en septiembre, no pasa nada, uh-huh. Diciembre, cuando sea, pero por favor, haceros socios de la FA.
0: I el que ens preocupa per l'any següent, doncs serà això, aquesta... Bueno, encara no tenim resposta, eh? Uh-huh. Jo soc molt positiva, encara no...
1: Teniu esperança.
0: Jo sí. A mi, jo, si hem de lluitar, continuarem lluitant, i ja tenim plan B, plan C, sí. Uh-huh. I continuarem fins que surti l'última carta que ens digui ja no podeu fer res més. Uh-huh. Però sí, a nosaltres això ens preocupa, perquè ja t'he dit, nosaltres som una escola on tenim molts nens amb necessitats especials, uh-huh. Aquests nens necessiten recursos, necessiten espai, necessiten professors, i si retallem una classe d'I3, això suposa que perdem un professor i mig, uh-huh. Llavors no és el mateix tenir 3 que tenir un i mig, i és bàsicament això.
2: I jo, perdó, sí. Puede sonar un poco pelota de mi parte, pero quiero dar las gracias al ayuntamiento, sí. A la alcaldesa, bueno,
0: al Pera,
2: bueno, y bueno, en verdad, a todos los partidos políticos, sí. Que nos han apoyado, uh-huh. Han estado ahí.
0: Sí, porque el Alex también.
2: Claro.
0: Sí, l'Àlex va ser l'únic que es va reunir amb nosaltres per saber en què ens podia ajudar.
2: Uh-huh. Y Elizabeth también va a venir a hablar con nosotros, sí, a la chocolatada,
0: y
2: Pera, sí. Sí, estamos muy contentas porque hemos conseguido también que se unan, uh-huh. Todos los partidos en una misma causa y que estén todos de acuerdo, uh-huh. O sea, yo por mí encantada, y bueno, y a todas las familias, que no todo es malo, que antes he dicho y he podido quedar un poco, uh-huh. Pero dar las gracias a toda la gente que sí que nos ayuda y están ahí, y eso. Gracias a todo, y gracias a mi compañera que hace mucho, y a la secretaria Nerea, que no, sí, ha podido estar aquí, pero es, sí. Muy, es una máquina y le da vergüenza más que a mí.
1: Doncs amb aquests agraïments, moltes gràcies avui per venir aquí a la Taranyina, i esperem doncs que tota aquesta situació millori i acabi podent sortir com hauria de sortir.
0: Moltes gràcies per pensar en nosaltres i per convidar-nos.
2: Moltes gràcies, de veritat.
1: I amb això doncs, que tanquem també aquesta entrevista, ens trobem la setmana que ve amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Anem a cantar tots junts. L'ell company, vinga!

si vols que soni, què? Un friscaleto! Un friscaleto! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Ei, company, si vols que soni, un saxofone! Un saxofone, cubata! Un saxofone! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Se vols que soni

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
1: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
1: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Sils, ben acompanyat per aficionats del Tordera. Avui ja ho sabeu que no podem... el Club Futbol Sils ens ha vetat completament enfocar cap al camp. Qui té coses a amagar no som nosaltres. En tot cas, us explicarem aquest Club Futbol Tordera, Sils Club Futbol Tordera, que és a punt de començar. Els jugadors ja són sobre el terreny de joc. Comencem amb els protagonistes. Genís Mas, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs som-hi, anem a conèixer els protagonistes. T'entres amb la lletra?
1: Oh, i tant.
0: Va, som-hi, doncs.
1: Doncs el conjunt local del Club Futbol Sils començarà amb porteria Mario Coronado, amb el 4 Jordi de la Barrera, amb el 5 David Jiménez, amb el 6 Eduard Oliva, amb el 8 Ferran Justo, amb el 10 Jordi Dalmau, amb l'11 Didac Ribas, amb el 12 Nil Planes, amb el 13 Guillem Ciurana, amb el 20 Albert Dalmau i amb el 99 Jordi Garriga. Per l'11 del Club Futbol Tordera comencem amb porteria Òscar Ruscalleda, amb el 5 Jordi Pujades, amb el 8 Pide, amb el 9 Marc Ruiz, amb el 15 Biel Pla, amb el 16 Badó, amb el 17 Raül, amb el 21 Masfe, amb el 22 Llastarri, amb el 23 Serrano i amb el número 24 Dani Plaza.
0: I també força suplents.
1: Doncs avui suplents al conjunt local pràcticament complet: Adrián Denis, David Gómez, Pol García, Joan Jiménez, Norbert Gaspar, David García, Carlos Eduardo, Eric Fernández i Breuan Rey. I per part del Tordera també van banqueta pràcticament completa, amb el 2 Carlos, amb el número 3 Joel, amb el 4 Barceló, amb el 7 Diego, amb el 10 Àlex Sánchez, amb l'11 Boris, amb el 10 amb el 13 Aulet, amb el 14 Juanma i amb el 19 Casanovas.
0: Comença ara mateix el partit en directe des de Ràdio Tordera 107.9 FM i a través del YouTube. La primera pilota, que és del Club Futbol Tordera, quadre barrat, jugant-la des de banda esquerra. Obertura en llarg cap a Marc Ruiz, salta bé la defensa a Nil Planes. Avui recordem que si el Sils guanya es proclama campió de Lliga, falta d'aquesta i una última jornada. Si el Tordera guanyés es situaria líder dos punts per sobre i dependria de l'últim partit. Compte de pilota, Dani Plaza, obertura banda dreta, talla bé el Sils. Bona recuperació d'Urimas Ferrer en posició alta, apreta el Sils, se la queda Serrano. Joc del Sils, se li dona... el llançament de banda a favor del Sils, l'àrbitre del partit avui, amb Liniers també posats per la Federació Catalana de Futbol. Pilota en llarg, salta bé el Club Futbol Tordera, agafen per tot arreu a Raül, segueix amb l'esfèrica Pide, bé Pide, obertura banda dreta, no arribarà Serrano, servei de banda favorable al Sils en camp propi. Ha començat el partit, de moment empat a 0 al marcador.
1: Avui un partit on pràcticament les dues graderies que han omplert també la graderia del club, i tot i així l'afició tordarenca que s'ha desplaçat a l'altre cantó. Per tant, veiem les dues aficions separades. Tot i això, molta quantitat d'afició avui aquí al camp dels Sils.
0: Sí, la graderia totalment plena. Avui és ben bé que s'ha fet una convocatòria expressa per això. També el Club Futbol Tordera, que no es pot sentar a la graderia, sinó que s'està mullant conjuntament amb nosaltres perquè està plovent i força. Ui, la pilota que passa per sota els peus de l'últim defensor del Sils, se la treu del damunt aquí Mario Coronado. Ha començat el partit, portem gairebé dos d'enfrontament, empat a 0 al marcador. Au, ja està, Ri, la pilota endavant, buscant a Marc Ruiz, intentava sobrepassar el seu company, tomben a Marc Ruiz, l'àrbitre diu que no hi ha res. Esfèrica pel Sils, Guillem Ciurana, compte que és perillosa, entra dins l'àrea, obert des de banda dreta de la centrada, xut a les mans d'Òscar, se la queda i Gastarri, la treu fora de perill, la recupera el Sils en zona perillosa i l'envia directament a les mans d'Òscar Ruscalleda des de porteria del Club Futbol Tordera. Òscar Masferrer al mig cap a Badó. El camp que avui és ràpid perquè ha plogut, ha fet un xàfec aquests primers minuts. Treballa a Starry, obertura banda esquerra per Marc Ruiz. Marc Ruiz retalla cap a dins, ho fa bé Marc, la ve buscar Pide, Pide la frontal, Pide cap a Marc, entra Marc, retalla Marc, l'ha tret bé la defensa del Sils. Servei de banda favorable al Club Futbol Tordera en zona perillosa. Des de la dreta, llançava el Club Futbol Tordera, no li passa la pilota, ara sí, a Pau i a...

0: Rica, la executarà a tres quarts de camp, pilota endavant, buscant la línia de fons, la controla Marc Ruiz. Marc Ruiz intentava trepitjar-la, segueix Marc, encara Marc, pressiona aquí fort el 24 local, Breogán Rey, servei dels Sils, que ja prova de forma de contraatac. Pujades, la pentina en darrere, possessió pel Club Futbol Tordera.
1: Déu-n'hi-do, quin inici, de moment els dos conjunts, el Tordera que està apretant una miqueta més, veiem que de moment serà dominador de la possessió, veurem com es desenvolupa el partit, de moment el Tordera que fa les primeres passes.
0: És la passada en profunditat, haurà de córrer Raül, s'avança el seu contrincant, Raül des del terra, crec que hi haurà... Falta.
1: S'havia assenyalat el línier porteria, però l'àrbitre principal ha assenyalat falta.
0: La protesta i molt l'agradaria Tordarenca, l'afició Tordarenca, avui també molta desplaçada des de Tordera. I se sent també l'agradaria Tordarenca, clar que sí, mal llançament des de porteria, se'n va directament a fora, hi haurà servei de banda en camp propi favorable al Club Futbol Tordera. Aquesta pilota en llarg, en darrere, cap a Jordi Pujades, Pujades buscant a Òscar Roscalleda. Buscant a Vielpla. Vielpla i Pujades en aquesta doble defensiva, Genís.
1: Avui, doble defensiva molt alta avui del Tordera, també, diguéssim que una de les qualitats de darreres, perquè 9 victòries consecutives que porta el Tordera ja, també és per feina defensiva.
0: Ai, que bé ja està, Riu Artura des de banda esquerra, sí que el que bé ja està, Riu, prova la centrada! Salta bé, Jordi de la barrera, la pilota segueix en joc, la baixa al Sil, sessió endarrere cap a Mario, que no s'ho pensa dos cops, pilotada en llarg, cap a la part alta, buscant alguna cosa, salta bé, Mas Ferrer, banda.
1: De moment el Sils que està deixant pràcticament el seu davanter centre sol, Jordi Dalmau, com a única referència de moment ofensiva del Sils, estan tantejant el terreny de moment.
0: El Sils que li va bé, si guanya avui el partit ja pot celebrar el títol de Lliga, si empata haurà d'esperar la setmana vinent, tot i que el Sils juga contra el Caldes de Malabé, un equip que malauradament ja ha baixat de categoria i per tant doncs està força escrit, mentre que el Club Futbol Tordera jugarà la setmana vinent l'últim partit contra el Guíxols, tercer classificat. Per tant, per calendari, el Tordera que haurà de fer una gran gesta, porta 8 victòries consecutives, patada per darrere Serrano, hi haurà falta a l'àrea pròpia del conjunt tordarenc. Llencen curt, buscant a Òscar. Òscar, banda dreta per Dani Plafa. Dani, progressa. Travessarà la divisòria, Dani Plaza busca la filtrada, és bona per Marc Ruiz, massa llarga, un pèl massa llarga, atura Mario.
1: Valentia ofensiva de moment del conjunt visitant que s'atreveix a fer les primeres passes del partit i sobretot a posar-se sobretot al camp rival en un camp que avui no serà del tot fàcil.
0: No, és veritat que són unes mesures força semblants al Tordera, però la part exterior del camp és veritat que són una mica més reduïdes, en tot cas jo crec que avui veurem si el Tordera pot jugar com vol. És Guillem Ciurana per part dels Sils, bona obertura, banda esquerra, supera Ayastarri, prova la passada endarrere, Vielpla l'ha de treure i ho fa finalment, la controla malament Raül en zona complicada, se li ha escapat, li ha fet un bon complicat, el Sils se la treu del damunt directament i haurà servei de banda favorable al Tordera.
1: Ara serà servei a favor del Tordera, Mas, que avui com a lateral veiem també una de les dels habituals ja del Guillem Ferrer en els darrers partits com a lateral dret, per la lesió de Carlos sobretot també.
0: Compte que la penja directament al Silsa, si ens al terra Jordi Dalmau, no veurà una excepció per aquesta piscina, bon control de Pide, la segueix cap a Raül, l'entrada per darrere duríssima, segueix Pide amb la pilota, travessa la divisòria Pide, segueix Pide, encara Pide, Pide des de banda dreta, retalla, segueix endarrere, busca Dani Plafa. Dani que travessa i busca el canvi de joc, la controla al límit del camp Pau Llastarri, la cedeix per Badó. Badó buscant a Dani Plaza, zona de mitjos. Dani cap a Badó, Badó més endarrere cap a Jordi Pujades, des de línia de defensa, a la zona de la divisòria, busca la filtrada al Tordera, arriba Pide complicat, la baixa ve Dani Plaza, és bona, Pau Barrera, seu contrincant, Dani cap a Pide, Pide, l'obertura és bona per Serrano, Serrano oberta a banda dreta, retalla Serrano, prova el xut Serrano, fora! La pilota fregant al pal dret de la porteria és el primer xut de porteria del conjunt tordarenc.
1: Doncs de moment veiem un partit semblant al de l'anada, el CES ara mateix tancat a la seva àrea, doncs dominat per la possessió del Tordera, almenys aquests primers minuts del partit, sobretot esperant també aquest contraatac amb la seva referència ofensiva, però de moment torna a repetir un partit molt semblant a l'anada, el CES que està esperant el seu atac mentre el Tordera està al camp rival.
0: I per provar des de porteria, ara el CES que acumula tots els homes a la part alta. La baixa ve Serrano, que es desfà de 3, a veure si pot amb l'últim, doncs no. Hi haurà llançament de banda, cobert aquí ve David Jiménez, que és qui executarà des de al lateral, zona de mitjos, salta Dani Plaza, que guanya la partida, se la porta Serrano, buscava la pilota en llarg directe per Raúl, ai, la pilota s'ha anat enverinant, ha hagut de sortir Mario Coronado de porteria, fora de l'àrea, ha enviat la pilota a l'altra punta. L'àrbitre que demana que el Sils doni la pilota al Club Futbol Tordera, ara sí que pot ja executar des del lateral. Biel Pla. Badó. Badó. Segueix Badó pressionat. La passada filtrada és bona per Serrano. L'obertura banda esquerra no arriba.
1: Quina filtrada de Badó. Quina filtrada, déu-n'hi-do. Quin nivell els mitjos del Tordera aquests darrers partits, eh?
0: Estan a un nivell excepcional. Avui el Tordera, Genís, amb baixes de gent que hauria de ser titular, en principi.
1: Amb desconvocats directament, amb baixes de Jandro i Expo, per exemple, que els hem vist passar per aquí. Tot i així, és que mires al mig del camp i segueixen haver-hi bons noms. Tapide, està Badó, Àlex Sánchez és suplent, avui, per exemple, també està a la banqueta.
0: Estava tocat, està una mica
1: sí,
0: tocat, Àlex.
1: Amb molèsties, vull dir que recanvis a totes les posicions les trobem en aquesta plantilla, doncs, àmplia i de molt nivell, podríem dir.
0: I tant que sí. És que avui, Boris mateix, que va marcar el gol que avançava, que donava la remuntada, ui, l'entrada dels temps dels Sils en zona de mitjos...
1: Pot assenyalar la targeta groga, veurem si pels minuts que ens trobem potser no l'ensenya.
0: Sembla que
1: no.
0: És Guillem Ciurana, s'aturarà a demanar-li disculpes al jugador tordarenc. Em sembla que és
1: a Biel Pla. Biel Pla, és el qui li ha fet la falda. Sortia de pilota, intentava... filtra una passada, directament assenyalat falta. Falta pràcticament al mig del camp i va Pide.
0: Doncs perquè la piqui Pide, tancaran els laterals tordarencs, pujaran les torres, sembla. Els jugadors dels Sils que també es col·loquen a l'1x1 amb els quadribarrats. 10, gairebé 11 de partit, la pica Pide, avançat de la zona de mitjos, l'obertura cap a banda dreta, passada per Jordi Pujada, s'avança el seu contrincant, compte que ara la té el Sils, provarà el contraatac, bé Jordi Pujades, bé Pujades, evita la prolongació ràpida, salta molt bé Masferrer, que bon nano, agafant a Masferrer per l'esquena, patada a Masferrer, segueix encara amb la pilota. L'obertura endarrere cap a Badó, ho fa bé, donava a Lleida l'avantatge, endarrere per Biel Pla, més a l'esquerra per Pau Starry, a Starry cap a Pide.
1: Patada molt lletja, ara intentarem traient-li la pilota, la patada ha anat pràcticament a l'isquio, vull dir, ha sigut molt alta.
0: Déu-n'hi-do. Masferrer, que segueix d'en peus. Obertura a l'esquerra del Pla, que travessa línies, busca per Marruiz, de cares per Raúl, Raúl per Marc, a veure qui arriba a la frontal, no arriba ningú, bé Marc a la lluita... Falta?
1: Jo et diria que no, eh? Et diria no i de fet clarament.
0: Falta de Marruiz?
1: De fet m'he fixat molt on estava la pilota.
0: Havia estat que hi hagués la pilota, però és la jugada que ja es posa en joc. Salta Masferrer als aires, la torna, baixa el Tordera, possessió de nou pels quadribarrats. És Pide, que l'obre a banda esquerra, buscant a Pau i a Starry. I a Starry cap a Biel Pla. Des de línia de defensa... Biel Pla busca el canvi de joc, massa fort per Serrano, surt pel lateral, servei de banda, favorable al conjunt local. Guillem Ferrer que activa, demana activació als seus homes. Pilota en llarg directe amb el Sils, salta bé Pujades, a veure qui la baixa en zona de mitjos, se li escapa la pilota al Sils, hi haurà servei de banda en camp propi pel conjunt tordarenc. Un cobert de camp.
1: Vas anar a l'assistent de banda, pendent d'on anava la pilota. Per tant, bona decisió.
0: Jordi Pujades, entre centrals aquestes, buscant a Biel Pla. Serà molt bonica avui també assistència del Club Futbol Tordera, en especial que han vingut sobretot els nanos de la base, molts d'ells entrenats per jugadors del primer equip.
1: Doncs sí, hem vist juvenil. inclús jugadors que aquest any no estan jugant pel Tordera però en anys anteriors també, doncs avui han vingut.
0: La combinació és bona del Sils, atenció en aquest canvi de joc molt forçat, de pit, ha de sortir Dani Plaza, no arriba Òscar, la pilota es quedava curta, a veure qui la queda, se la queda Badó, qui si no, Pide al cercle central i pispen l'esfèrica, de fet li desvien, qui se la queda és el conjunt local, que busca ara l'obertura de joc a banda esquerra, guanya la posició i Estarri. De nou esfèrica pel conjunt tordarenc.
1: Molt important avui la pressió després de perdre la pilota, perquè si no, els fills que ja han vist en dues o tres ocasions en aquest partit que et busca el contraatac ràpid a l'esquena dels seus centrals.
0: Sens dubte. Aquesta... Està atent, que és important. Biel Pla. Filtrada cap a zona de mig, avança Raül per Marc Ruiz, Marc des de la frontal, marca el sol, gol! Gol! Del Club Futbol Tordera! Passada preciosa, passada filtrada, passada espectacular cap al nou, cap a Marc Ruiz! Que no perdona l'1-1, la pilota rasa pel dret perquè l'acabi entrant, 14 i mig de partit, marca el Club Futbol Tordera.
1: Molt bona combinació de tres de camp amb una definició exquisida, s'ha esperat a tenir-la pràcticament a l'arribar fins que l'ha tingut davant del porter, amb un mama molt, molt ben resolt per part de Marc Ruiz. 1-0 a favor del Club Futbol Tordera. Molt important aquest gol per començar aquest partit.
0: Gol matiner d'aquells que poden servir per posar pausa. Biel Pla que mira la graderia tordarenca i els diu animeu que no som en nombre però podem ser més si ajudem a l'equip. Gol del Club Futbol Tordera, importantíssim. Compte que ja la posa en joc el Sils en una pilota en llarg que regala directament a les mans d'Òscar Ruscalleda. Que bé aquesta notícia, haurem de mirar estadístiques perquè no em recordo els gols exactes de Marc Ruiz, això haurem de mirar ara, Genís.
1: Molt bé, ara responent la grada 19-14, avui més activa que mai. Mans molt clares, el senyor, l'àrbitre no ho ha vist, ha dit que no hi havia res.
0: D'Eduard Oliva, la pilota segueix en joc pels Sils, que pel precipitat ara Òscar la segueix en curt per Jordi Pujades.
1: Quines estadístiques mirem? Va, que...
0: Vinga, anem amb quants gols porta Marc Ruiz?
1: Doncs, anem a mirar-ho ara mateix.
0: Oi, la passada ara és complicada. Sort que ha estat atent Jordi Pujades, compte que pressiona per darrere, la segueix per Òscar per Biel Pla, que ja la juga a pressió d'altar dels Sils, que ha avançat línies. Pau i Estarri des de banda esquerra buscant a Marc Ruiz de cares, és bona per Badó, des del terra salta perfectament aquí Nil Planas en tasques defensives, servei de banda favorable al Club Futbol Tordera, 0-1 ha marcat Marc Ruiz abans del quart d'hora de partit, som al 16 i mig, està guanyant el Tordera.
1: Doncs pot ser que porti 4 gols Marc Ruiz i que sigui el 5è, pot ser?
0: Doncs aquest és el 5è gol de Marc Ruiz. I atenció, perquè hi haurà una falta, un pèl avançada de zona de mitjos escurat a banda esquerra, perquè ens entenguem molt a prop de la graderia, favorable al Club Futbol Tordera. La picarà Pide, gràcies, Denis.
1: Aquí traiem el paraigua ja a punt, perquè això em sembla que vindrà i tornarà, tota l'estona. Sí. Aquí una mica fora de càmera, però almenys estem a cobert.
0: Avui que ens hem hagut de posar en una situació diferent a la graderia...
1: Sí, expliquem també a la gent dels comandaris que he vist comentaris ja que preguntaven el per què. Per si no ho sabeu, no tenim el permís per firmar avui aquí al Camp dels Sils.
0: La picarà Pide la centrada, és bona, el cor de l'àrea, treu bé el Sils de cap des de la zona petita. Compte que la recuperació és del Sils, s'ha de pressionar com sigui, surt la pilota pel lateral, hi haurà llançament de banda favorable al Tordera. Si no la protesta ningú, per tant entenc que sóc jo qui ho ha vist malament, Sí. Perdoneu.
1: Sí, jo tampoc l'havia vist, però per aquí ens diuen que era bastant clara i de fet no l'ha protestat cap dels dos conjunts, per tant, a seguir amb aquesta posició.
0: Sembla que m'hagi una mica els papers, que se m'estan mullant. Dani Plaza, travessa Dani Plaza, s'apropa a la frontal Dani Plaza, obertura banda dreta per Serrano, massa forta... No pot evitar que surti, surt pel costat del banderí, llançament de instant de favorable al Tordera.
1: Per un instant semblava que l'havia recuperat, però finalment s'ha estampat contra el mateix banderí, cosa que ha fet doncs, moure de la pilota directament cap a fora.
0: Ja la posa en joc el Sils, el Tordera pressionant a la part alta. Salta Badó, que la guanya amb el cap. També el Sils, que la prolonga. A veure qui és que la baixa aquí, en zona de mitjos. El Sils intenta buscar una pilota filtrada. Salta Jordi Pujades amb el cap. Bé, Masferrer es posiciona. A veure si arriba Mar Ruiz. Ara des de l'altre lateral, des de lateral esquerra. La cedeix endarrere per Pau i Estarri. Posant calma. Està guanyant el Tordera 0-1. Gol de Mar Ruiz abans del 15. Dani Plaza, endarrere, zona de centrals pel Club Futbol Tordera, que després del gol, de moment, sembla que encara manté la possessió.
2: Si vols posar-ho aquí, mira.
0: Potser també. No. Ai, a la passada de Pidenos, bona recuperació del Sils, compte que és perillós, hem de tancar com sigui, salta via el pla, arriba com a últim home... Perfecte, la intervenció. S'ha tornat a llançar el terra el jugador del Sils. L'àrbitre no hi ha picat.
1: Crec que és claríssim, vull dir, és que no hi ha per on agafar el penal. A més, Biel toca la bola d'una...
0: Compte que és perillosa. La recuperació és del Sils. Atenció, Dani Plaza. Hi haurà falta en atac. Falta en atac.
1: Doncs ara, error defensiu del Tordera, tot i així molt ben solventat. Falta a favor del Tordera en atac.
0: Estem en una posició complicada. La nostra porteria, diguem-ne, que queda una mica tapada. Però vaja, intentem narrar-vos-ho com puguem. Ja està, Rica Papide. Pide filtrada. No la pot mantenir bé Badó. Se la quedarà el Sils. Bé, Pau, ja està, Ri. Ara amb poc joc sobre el terreny de joc per part de cap dels dos equips. La pilota cau en mans d'Òscar Ruscalleda. Òscar, ara és el Sils qui ha avançat línies, dos homes a la part alta, pressionant la sortida de pilota del Club Futbol Tordera. De mirada de tapar l'ordinador, que se'ns està mullant una miqueta. Ara, company, si em podeu ajudar, i haurem d'aixugar-lo perquè no l'haurem de detectar. Badó, ha tornat a ploure.
1: Posem una mica més cap aquí?
0: Sí, potser sí. Aquí està, aquí està.
1: No, sí, sent.
0: Deixem-ho així. Treu-lo. Millor, Jordi. Ahí sí està.
1: Ho cobrim amb això.
0: Exacte, perfecte. Baixem nosaltres una mica. El joc és del Club Futbol Tordera, des de banda dreta, endarrere, per Jordi Pujades. Biel Pla, des de zona de centrals. Dani Plaza cap a Pide. Ai, l'obertura no és bona, la passada cap a Jordi Pujades. Hi haurà servei de banda pels Sils en camp tordarenc. Buscant alguna sortida. La pilota en llarg, salta bé Badó, que la guanya, agafen a Pide per el braç, pel bíceps, per tot arreu. I la patada posterior.
1: El Bassó directament ha assenyalat la falta. Havia donat llei de l'avantatge, però sí, ha pitat la falta.
0: Ara sí, ara sí.
1: És la mateixa que li fan a Uri Masferrer al minut 5, pràcticament.
0: Estan marcant molt, eh?
1: És la mateixa, directa al Bassó, que aquesta es fa mal.
0: Sí, sí. I més quan... Ara no, però quan arribes a transfinals del partit,
1: sí,
0: tens el Bassó
1: carregat. Que estàs carregat, aquesta es fa molt de mal.
0: Pressió alta de Jordi Dalmau, que ha desviat la pilota amb la passada de Biel Pla. L'esfèrica surt pel lateral, llançament de banda pel Club Futbol Tordera. Pau i Estarri cap als centrals, cap a Jordi Pujades, que buscarà el canvi de joc, de moment amb la pilota als peus. Entre centrals, arriba la pilota a Masferrer. Masferrer, obertura a banda dreta per Serrano. Serrano que encara se'n va al seu rival. Entrada! La toca el defensa del... del Tordera. Masferrer,
1: sí.
0: Pot ser?
1: Sí, Masferrer que volia fer doblar-lo pràcticament per si necessitava ajudes en atac, però ha acabat estavellant la pilota contra el seu cos.
0: Quina llàstima. La pilota que serà... Porteria per l'equip local, pel Sils. Pilota en llarg. Falta bé Serrano, que guanya la partida. A l'aire l'haurà de lluitar Raül. La pentinava ara Serrano. se la queda els Sils en atac, pilota en llarg, salta bé, pujades, ara bé. Ara vas bé. Sense problema, llançament de banda. Zona de mitjos. Tordera, que el partit d'anada també va començar guanyant amb un gol de Casanovas. Però va acabar remuntant el Sils. Compte amb aquesta pilota, ara buscava filtrada. Hem d'acumular més homes en aquesta zona. Apareix bé Marc Ruiz. Bé, Marc, s'emporta l'esfèrica. Que bé, nano. Des del terra, el jugador del Sils treu la pilota. Servei de banda pel Tordera.
1: El partit de Marc Ruiz, de moment...
0: Segueix esperant la pilota. Segueix esperant la pilota. Perdoneu, és que... Gràcies, Jordi. Perdoneu, és que des d'aquí no veiem gaire. I... una mica més complicat. Starry, Dani Plaza. No podria Starry, però si volta molt bé, surt el futbol Tordera. Dani Plaza, que gira sobre si mateix. Que bé, ara. El 24, Tordarenc. Obertura, banda dreta, buscant a Uri Masferrer. Masferrer cedeix endarrere per Dani Plaza. Dani, Tordera guanya per la mínima, buscant a Serrano. Serrano, que prova el xut.
1: Uf, com s'anava enverinant, eh?
0: Amb dos temps ha acabat aturant Mario. Ja la posa en joc el Sils des de banda dreta. Expeditiu, compte que és perillosa, bona recuperació de Badó. Hi haurà falta favorable als Sils, que ho celebren com un gol. Tothom a pujar amunt.
3: Ivan.
0: Hi haurà falta i compte perquè així va arribar el segon gol del Sils en el camp del Tordera.
1: Vols, així ho veiem bé?
0: Sí, ens sentiran. Però, bueno, deixem-ho així de moment. Una falta molt escurada, banda dreta, tres quarts de camp. Pràcticament tocant la graderia. La saca en curta el Sils. Compte que és perillosa. Prova la centrada. Salta fora. Directament a fora la centrada. Hi haurà servei de porteria favorable al Club Futbol Tordera.
1: La pluja que apreta de la mateixa manera que apreta les grades, eh?
0: Sí, ara ajudant també el seu equip la graderia local que... fa que el Tordera hagi d'intentar sortir-la jugant però amb complicacions. Mira, ara Òscar ha hagut de buscar la pilota en llarg. Raül, la pentinava Raül. La treu bé de primeres al Sils. Opa, no m'ha aparegut ningú aquí. Bé, ja està arribant, nano. Cap a Badó. Badó, buscant a banda esquerra, Marc Ruiz. Marc Ruiz, filtradeta, massa avançada. Ostres, feia caure al terra. És molt clara i atenció, perquè és molt bona.
1: És molt bona aquesta falta, com tapida, que la pot doncs, tirar directament ell. Si està en condicions, sembla sí, que s'aixeca perfectament sense problemes. Per tant, falta molt important pel Tordera.
0: 26 de partit, 0-1, guanya el Club Futbol Tordera. Amb gol de Marc Ruiz abans del quart d'hora. Ara en una falta més avançada de tres quarts de camp, de fet més a prop de l'àrea que no pas de mig del camp. Molts, prou centrada.
1: Molts paraigües ara que veig ja des d'aquí també, eh?
0: És molt bonic sí. Avui l'entrada perquè
1: sí.
0: Tot el camp envoltat de gent, més de les graderies que hi ha soldats.
1: Llàstima de les problemàtiques perquè si no hagués sigut un partit preciós.
0: Clar, clar. Que us haguéssim pogut ensenyar aquest partit en directe per Ràdio Tordera a través del YouTube i la 107.1 FM. Veig que hi ha venir Plaza.
1: Pot ser, sí. Tenim Pide, Dani Plaza... Tenim els dos millors per allà, però tot a la vinda que... També ja estaria es col·loca per lateral esquerra, per alguna centrada, alguna posició de centrada, però em sembla que aquesta falta serà directa.
0: Sí, l'àrbitre donarà la senyal i va a Pide, que s'ho pren amb calma. El xut de Pide, fora! Per sobre del travesser li ha faltat res, mig metre perquè acabés d'entrar, la pilota se'n va fora.
1: La intenció era bona, l'execució doncs, ha estat prou bé. Llàstima que no ha pogut acabar entre les tres pans per això, poqueta distància al travesser.
0: Quina llàstima, un Pide que va ser l'MVP votat per tots vosaltres la setmana passada, va fer dos gols, la veritat, un autèntic partidàs. Masferrer, cap a Raül. La baixa el Sils en zona de mitjos, no troba passador, se'n va a l'esfèrica pel lateral, hi haurà llançament de banda pel Club Futbol Tordera.
1: La setmana passada recordem un Pide, això, que va estar MVP. Recordo jo que estava fora de Catalunya, que us estava veient per aquí. Déu-n'hi-do el partit.
0: Mira, picadeta per Raúl. Raúl que prova la centrada, la desvia a la defensa dels Sils. Hi haurà servei de manda favorable al Club Futbol Tordera, a punt de tocar el banderí de córner.
1: Una altra de les bases sensibles és Casanovas, que avui sí que està a la convocatòria, però com a suplent. Veurem 7 minuts, perquè ve de lesió.
0: Sí, porta 3 setmanes. De fet, va fer el seu primer hat-trick del Club Futbol Tordera a casa, un partit contra el Palafoll, si recordeu.
1: I el segon.
0: I el segon la setmana següent contra el Lloret, pot ser?
1: Diria que sí. Ex-equip seu, també.
0: Dos de consecutius. Compte amb aquesta pilota dividida. Se toca Bielos, que és fora de porteria. Salta i el Sarri. La treu fora del... No, encara es troba dins del camp. Ruiz endavant per Badó. Badó fa un barret al seu contrincant. Segueix Badó. Li acaben robant, guanyant la partida. Bon joc dels Sils, ara. Amb tasques defensives. No s'han entès a Biel i Òscar, eh?
1: Sí, no s'han entès ara Biel, que li recriminava. Compte, la pressió era boníssima de Marc Ruiz, que ha obligat el porter a llançar amunt.
0: Compte que supera línies, ve Serrano, la pilota cau afortunadament amb Pedro de Sils, que prova el xut! Aturada d'Òscar. Aturada d'Òscar, és el primer xut de porteria dels Sils.
1: Doncs a primer minut 29 de partit, i Òscar, que llança directament al llarg buscant la referència.
0: Cap a Raúl, que prova de pentinar-la, la baixa Pide. Pide, obertura a banda dreta per Serrano, no pot controlar-la. Llançament davant en zona de mitjos pels Sils. Ara el Sils està pressionant molt amunt,
1: sí,
0: i el Tordera no pot sortir jugant.
1: Sí, és el que jo crec que és més eficient, almenys contra el Tordera, que és un equip que si li dones camp... Estàs pràcticament cuinat.
0: Badó endavant per Serrano. No arribarà, a veure qui arriba. És Raúl, que la torna a dirigir. Ara complicat. Salta amb la pilota als aires. És el Sils qui la juga. Hi haurà falta en atac del Club Futbol Tordera. Pilota pel Sils.
1: Doncs el Sils ara que la juga el Tordera, de moment que està tinguent uns instants... sense la pilota, compta que...
0: Ui, la pilota filtrada, la guanya el Sils, la passada al cor de l'àrea, segon pal! Fora!
1: Quina parada d'Òscar, quina parada d'Òscar, miraculosa!
0: Al peu i el travesser, la pilota d'Òscar, hi haurà servei de porteria. Al peu i el travesser, xuta l'Òscar, que posa el peu al terra, arribava com a segon amb a punt per empènyer-la cap a dins. Òscar, que l'ha posada, una parada excepcional.
1: La gent amb les mans al cap ara mateix.
0: La pilota, el travesser, hi ha anat fora, el que no entès... perquè la pilota es tornarà encara.
1: Li ha anat al pal i ha continuat en joc.
0: Ah, ja ha continuat en joc, perdoneu. Vale, gràcies, Pol.
1: Tenim aquí la gent mirant aquest córner contrari.
0: Doncs sí. La salvada d'Òscar, excepcional, era l'empat del Sils, aquesta jugada.
1: Molt clara era, Molt clara, una jugada molt clara.
0: Bastant profunditat, superava la línia entre lateral i central.
1: Sí, i finalment doncs, la definició era bona.
0: Ai, Pide la deixa, ara el Tordera molt espès, Molt espès. Bona recuperació de Masfeli. Tornaven a tocar la... tocar l'esfèrica, acabat per fortuna amb peus del Club Futbol Tordera. Pide, des del lateral, Pide, la cedeix en darrere, buscant a Dani Plaza. Dani, la pressió.
1: Oh, molt bé, Dani,
0: Quina qualitat. Oh. Envia per Marc Ruiz, l'empenta sobre Marc Ruiz amb el colze, l'arbitre diu que no hi ha res, la dirigeix a Jordi Pujades, d'esquenes, l'haurà de treure. Bé, molt bé el Club Futbol Tordera, ara. És Pide. Serrano. Des de banda dreta, buscant a Raúl, Raúl que retalla, línia de fons, molt pressionat Raúl, l'agafa, l'inir diu que no hi ha res, hi haurà llançament de banda, favorable al Sils. El Sils una mica millor,
1: Sí, en aquests darrers minuts.
0: Tordera que quan no té la pilota és quan li costa més. Bona recuperació ara dels tordenencs. Pide cap a Yastarri, en camp contrari. Yastarri prova la centrada, xut. La treu de primera és el central. A veure qui arriba en zona de mitjos. La baixa entre central, se la queda Vialplà. Vialplà obertura a Pau Yastarri. Amb dos puntes ofensius està atacant ara el Sils, que avança en línies i, per tant, el lateral en principi hauria de quedar un pèl més viu.
1: No, les faltes, l'àrbitre espero que les estigui veient, perquè li acaben de donar un altre Abadó per darrere, un altre cop a la mateixa posició, a l'Isquio. Veurem.
0: En el cas, la Sèrica segueix en possessió del Club Futbol Tordera. Abadó, que va pujades, que li demanava l'obertura cap a Vielpla. Tranquil·litat i bons aliments. Ara sí, pilota cap a Vielpla. Biel, cap a Iastarri, Iastarri cap a Pide, Pide, Pide, en zona perillosa, arriba Raúl, a Serrano, Serrano, prova el xut, fora! El xut creuat fregant el pal dret de la porteria, se'n va directament a fora, ja la posa en joc el Sils. Bona pressió ara de Masferrer, hi haurà servei de banda pels locals.
1: Dels punts forts de Serrano veiem aquest xut que busca tota l'estona des de meitat de camp quan es col·loca per aquesta zona.
0: Pilota a les esquenes, pujades de cap, i Òscar, que la controlarà, de moment sense agafar-la, la juga directament a Bielpla, Bielpla cap a Badó. Badó, de nou per Òscar Rosqueda. Torna a apretar la pluja. Òscar, que espera la pressió. Busca ara la pilota en llarg, pilotada del Sils directe, perquè la controli, Genís Mas, gairebé, eh?
1: Gairebé, gairebé. D'aquí una setmana la controlarem per aquí, perquè el juvenil ve aquí a jugar, també pot guanyar la lliga aquí, per tant, partit important la setmana que ve.
0: Doncs important, un juvenil que avui ha guanyat, 7-0?
1: 7-0, no, no, el Sant Hilari. El juvenil que fa dues temporades estava també allà. Uri Masferrer.
0: Que ja la posa en joc, compte que és el control dels Sils des de dins l'àrea, pilota endarrere, apareix Dani Plaza, que envia una pilotada en llarg perquè la controlin els centrals, és Nil Planas, endarrere cap a Mario Coronado. Mario, la pilota en llarg, que protegeix pujades, compte que és perillosa, bé, Masferrer se li escapa, demanen falta, hi haurà córner.
1: És falta molt clara, l'empuixa amb els braços, per mi aquestes han de ser faltes. Dani Plaza, ara que recrimina a Uri, diu que deixi la jugada, que ja ha passat, i que s'entri en el córner, ara.
0: Clar, clar.
1: Molt ben exercit aquí, molta, molta veterania aquí.
0: No s'ha de protestar, compta amb aquest córner. La pica des de la dreta, Ferran Justa, la centrada tancadeta, pujades, la treu perfecta. El control encara és que del conjunt local, Eduard, la passada filtrada per Ferran Justo des del lateral, Ferran, l'autopassada, apareix bé Raúl, servei de banda gairebé tocant el banderí de córner favorable al Sils.
1: Molt bé, ara en ajudes defensives Raúl, el Sils ara una miqueta millor, repetim.
0: Sí. Pilota directament al cor de l'àrea, salta Raúl, la pilota segueix en joc, rellisca el jugador del Sils, se l'emporta Serrano, Serrano, Serrano amb les fèriques, ai, li pispen la cartera, recuperació del Sils que ja avança línies, compte que és bona l'autopassada, des del terra...
1: És impossible perquè es dona Uri Masferrer amb Badó, un a l'altre.
0: O sigui, ha saltat Badó, ha tocat a Masferrer... i li ensenyarà falta a Badó. Mira, veiem l'acció repetida. Veiem l'acció repetida.
1: En la vida, en la vida.
0: I de conya. Ostres, ostres.
1: És molt clar.
0: Amb aquesta
1: targeta, que això...
0: Sí, i li dona targeta groga a Badó.
1: El que fot és la targeta, però bueno, i la falta també, que és molt perillosa aquí.
0: Doncs compta amb aquesta, Ferran, que ha estat llest. Ha aprofitat i s'ha deixat anar al veure Badó terra, Badó però que impactava, insisteixo, en Masferrer. Es veu molt clara en la repetició de que ha gravat un mòbil d'un aficionat aquí davant. Per tant, però vaja, atenció perquè la falta és perillosa. Som al 36 i mig. 0-1 guanya el Tordera, apretant ara l'equip local, la centrada de Ferran Justo, el segon pal, la pilota se'n va directament a fora, pilota pel conjunt torderenc, esfèrica per Òscar Ruscallada.
1: Una llàstima aquesta falta inexistent perquè la targeta es condiciona molt, eh?
0: Sí, clar, és Badó, és un jugador de mitjos. Ara Òscar que tanca els seus homes. La pilota en llarg, talla bé el Sils, bon control, opa, se'n va de dos, atenció, és boníssima, sabó que és aquest nano. Obertura banda esquerra, el control és de Didac Ribas, de banda Masferrer, salta bé Masfe, llançament de banda, pràcticament tocant a córner just davant nostre. La posa ja en joc el Sils. Quin partidàs ara mateix que estem vivint al municipal de Sils. Atenció a aquesta, David Jiménez, obertura en llarg, el Tordera ara més tancat, busca la filtrada, apareix bé Masferrer, haurà lluitat a Raúl, no la pot pentinar Pide, se la torna a quedar el Sils, ara amb la possessió de la pilota.
1: Doncs déu-n'hi-do, perquè Masferrer, tot i aquesta falta que han tingut, molt bon nivell ara mateix.
0: Ara la pluja que apreta, veurem, agafen per tot arreu a Badó, gens al terra, l'arbitre diu que no hi ha falta, tampoc de Barruït, se l'emporta Masferrer des de banda dreta, la pilota que la juguen darrere de David Jiménez, cap a Mario Coronado, busca la pilota en llarg, als aires, falta Biel Pla, la guanya perfecta, falta.
1: La protesta l'agrada, eh?
0: Li ha donat la
1: La protestava a la grada ara mateix per aquest fora de joc que demanaven, podria ser perfectament, la veritat. Podríem veure la repetició si tinguéssim la gravació.
0: Però avui el grup Futbol Sils no ens ha permès enregistrar, per tant, demanem disculpes, la Varga ens pot tocar, perquè avui no us podem ensenyar les imatges d'aquest autèntic partidà, Sils Club Futbol Tordera. Compte amb aquesta falta, és molt centrada al cercle central de mig del camp, un pèl més avançada, per tant, molta precaució. La pilota que la pica oberta cap al segon pal, la torna a posar dins l'àrea. Penal?
1: Penal.
0: Mare de Déu, senyor! El regal descomunal acaba de regalar un penal.
1: Se'n fan creus, eh? Se'n fan creus els jugadors del Tordera, no s'ho poden creure.
0: Quina barbaritat! Tenim la repetició sota cap concepte de tot ningú.
1: Mare de Déu.
0: Pensem-ho en xarxes socials, això, sisplau, si ens deixa l'aficionat. L'àrbitre acaba de concedir un penal favorable al Sil que no apareix per enlloc. Ara potser entenem per què no volien que es gravés.
1: Mare de
0: Déu. Déu-n'hi-do.
1: Però és descomunal, eh? O sigui, no s'agafa per enlloc.
0: Doncs regal de l'àrbitre cap als Sils, que podran empatar ara el 39 de partit. Cau xàfecs i Déu-n'hi-do amb això, el que acaba de passar. Mirarem de penjar-ho xarxes. Compte amb el penal, aplicarà Ferran Justo. Penal regalat de l'àrbitre Sils. Des del punt de penal, gol. A l'esquerra dreta de la porteria, empat al Sils.
1: Celebra ara la grada del Club Futbol Sils. Un penal pràcticament inexistent.
0: Quina barbaritat. Salten aficionats del Sils sobre el terreny de joc. Què està passant aquí? Què està passant aquí? I ara el jugador del Sils que la gent s'ha fora... Van a buscar Jordi Pujades a fora del terreny de joc? Però què està passant aquí? Un aficionat saltant al camp? Estan agredint a Jordi Pujades?
1: És que això...
0: Estan agredint a Jordi Pujades, aficionat del Sils? Però què passa? No s'ha de jugar! No s'ha de jugar, això! Quina barbaritat!
1: Venim gravat pràcticament les agressions.
0: Què està passant aquí?
1: Això es pot denunciar perfectament, ja està.
0: Quina barbaritat, aficionats del Sils agredint a Jordi Pujades? Que ha anat a buscar la pilota d'un jugador del Sils que l'ha llançat fora? S'ha d'aturar el partit.
1: Això està gravat, agressió és Jordi Pujades ara mateix.
0: Quina autèntica barbaritat, no s'aguanta per enlloc. No s'aguanta per enlloc. Agressió a Jordi Pujades, regal d'un penal inexistent.
1: Fills plorant també aquí, és una cosa que no pot ser. Insultant a nens petits, Déu-n'hi-do. Bueno,
0: quina autèntica vergonya.
1: Ara mateix amb això entenc coses.
0: Ara entenem moltes
1: coses. Jo entenc per què no ens han deixat gravar.
0: I això...
1: Però és que gent aquí al camp, a primera línia de camp...
0: Buscant, anant saltant al camp i agredint a Jordi Pujades. Sort que ho tenim, un aficionat ho ha gravat, però
1: sí,
0: és que...
1: Sí, ho han gravat des d'una altra perspectiva.
0: Sostenible. No té cap mena de sentit l'agressivitat.
1: Mare de Déu.
0: El que acaba de passar, han agredit a un jugador que seguirà sobre el terreny de joc. Segueix el partit. Mare de Déu. Mare de Déu, senyor.
1: A més, això perquè sí que no s'ha pogut gravar, però el jugador que ha tret fora la pilota, fent que sí amb el cap com perquè protegeixin la pilota els aficionats del Sils.
0: Mare de Déu, sort que avui hi ha delegats federatius que espero que notin alguna cosa i els culpin com toquen. Ja la juga el Tordera, obertura a banda dreta, falta sobre Serrano, en zona perillosa. No, no hi és. Perdoneu, m'he equivocat. Segueix el Tordera amb la cèrica. xut directe a les mans de Mario Casado, que prova una aturada bona, s'acabarà sortint llançament per Serrano. Opa! L'entrada sobre Serrano...
1: No s'assenyala.
0: No hi haurà tercer, sí, falta. O sí que hi ha falta. I el córner, i el córner. Ara, aficionats als fils, que no ens deixen fer la nostra feina. Trucava la poli, trucava la poli, trucava la poli. Trucava la policia. Perquè això és una barbaritat, espero que se'ns portin on toca aquesta gent. Picarà Pide. Pide, la centrada de córner, tancadeta, la treu de primeres dels Sils, és de rellisca Dani Plaza, se l'emporta els Sils, compta amb aquest contraatac, o el canvi de joc, la treu Urim Esparrer, se la queda Pide, Pide, oh, la patada per darrere, segueix Pide, obertura, canvi de joc per Badó, molt llunyà, sembla que no arribarà. A línia de fons, servei de porteria pel Sil. Doncs amb aquest penal inexistent, ho veureu de seguida a xarxes socials, que el Sil s'ha aconseguit empatar. A punt d'arribar al 45, a la mitja part. Amb aquesta agressió també és torre de Jordi Pujades, no ha passat res. Tot i que un aficionat agredit a Jordi Pujades fora el terreny de joc. L'obertura des de banda dreta, hi haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. Pau i Estarri. Aixuga la pilota. Des de lateral, l'envia amunt, talla el Sils. Surt pel lateral de nou, llançament de banda. Pau i Estarri. Pide. La pilota se'n va per línia de fons. Hi haurà servei de porteria favorable al Sil. La pilota que ja la posa en joc l'equip local. Busca una pilotada en llarg, a les esquenes, Pujades la toca, la desvia Biel Pla, la baixa Badó, possessió des del terra per el Club Futbol Tordera, Dani Plaza busca la filtrada, haurà de córrer molt aquí, Serrano, arriba Serrano, Serrano és a banda dreta, gairebé tocada al córner, Serrano, Serrano prova la centrada, el segon pal, la treu bé el seguidor Tordera, és Marruiz, Marruiz que prova el xut, la pilota desviada, hi haurà córner, córner des de la dreta perquè la piqui el Club Futbol Tordera. Som al un minut d'afegit, 1-1, empat al Tordera Sil. La centrada que podria ser de les últimes, veurem.
1: Sí, pràcticament l'última, podria ser.
0: No deixen sacar Dani Plaza, que amb la... Mare de Déu, li fan de tot. La centrada de Dani Plaza, fora! Per sobre del travesser Biel Pla. Quina llàstima. Per sobre del travesser Biel Pla, per la porteria, servei favorable a Mario Casas. L'àrbitre es mira el rellotge.
1: Sí, llegarà la mitja part ara mateix.
0: La pilota en llarg des de porteria s'acaba la primera part. Doncs empat al Club Futbol Tordera. A Sils, a Marcat Mar Ruiz, abans del cor de repartit, abans de la mitja part, a través d'un penal inexistent, ha marcat el Sils. Seguirà Òscar que va conversar amb l'àrbitre per aquesta acció tan polèmica que de seguida podreu veure a les xarxes socials per valorar vosaltres mateixos aquest penal insostenible que s'ha xiulat aquí a Sils. De moment, empat a un al marcador, així arribem en aquesta mitja part. Atenció, perquè haurem de veure com es troba Jordi Pujades, perquè diversos aficionats han agredit a Pujades quan anava a buscar la pilota fora del terreny de joc. No, És un, hi ha una falta de control increïble. Futbolísticament, cal que el Tordera posi una mica de calma. El Sils està jugant igual que a l'anada, amb una pilota directa buscant les esquenes. Està trobant sobretot aquest espai i de moment és el que li dona aquest empat. Insisteixo, un penal absolutament inexistent, però que l'àrbitre ha assenyalat i per tant que és el que acaba comptant.
1: Jo també volia aprofitar per fer unes valoracions més enllà del partit, perquè això, sincerament, i a l'espera de que passi la segona part, perquè tinc el pressentiment de que anirà pitjor, si no, ja ho veurem. Trobo que és una situació inacceptable la que estem visquent, que hauríem de tenir el dret d'oferir-vos la informació que toca, com ho hem fet durant tota la temporada, i no només el fet d'estar nosaltres aquí amb la pluja, enxubats, sense poder comentar el partit en condicions, sinó, a més, veure, doncs, contemplar agressions directament als jugadors del Club Futbol Tordera, o a nosaltres, pràcticament, perquè poc ha faltat aquí. A més, de tenir...
0: Trepant-nos aquí darrere, ja ho heu vist, molts aficionats dels Sils amb la botzina, no deixant-nos fer la nostra feina.
1: No només ja no podem tenir la imatge, sinó el so, per tant, m'agradaria això, que hi hagués difusió, que corregués aquest missatge, després això, doncs, en traurem clip o el que faci falta, però m'agradaria que això arribés a altres llocs perquè no pot sentar un precedent perquè passi més enllà del que està passant avui.
0: Aquí arribem a la mitja part, sobretot els aficionats d'aquí comentant aquesta jugada on Jordi Pujadas ha estat agredit per diversos jugadors quan ha anat a buscar una pilota després del gol que un jugador del Sils ha allunyat.
1: A més, la jugada l'he vist clarament, la pilota sortia, un jugador del Sils ha vist que sortia, ha reculat quan ja marxava cap a la seva posició, l'ha llançat fora del camp, ha fet que sí amb el cap perquè els aficionats baixessin directament a per Jordi Pujadas, s'han posat entre mig i ha acabat en agressió. Per tant, això és el que no pot ser i trobo que haurien d'haver fet immediatament fora a tota aquesta gent que estava aquí.
0: El tema és que segueixen els aficionats per aquí. És el que no acabo d'entendre. A YouTube que la gent mira, ens estan seguint atenció des de la selva amazònica.
1: No n'hi do.
0: Una excursió avui, per tant...
1: Des de Glasgow, em consta que també.
0: De Glasgow, una abraçada també cap a Glasgow, una abraçada cap a la selva amazònica. Què més ens diuen? En Ramon que diu la millor manera de respondre i jugar i guanyar aquest partit, no cal entrar en provocacions, anem per feina i a la nostra. En Juanma que diu, quina feina esteu fent nanos de Ràdio Tordera. Gràcies, Juanma. Diu, el futbol treu el pitjor de cada poble. Soy miso, diu, l'àrbitre és dolentíssim. I en Wewe amb anònim diu som-hi seus, 45 minuts i ho tenim. L'Agustí que diu ara entenc perquè no volen imatge. L'Ude Bornese que diu som-hi Tordera, que se puede cap allà va el Gaditano. En fi, així estan les coses. L'Ignasi Marquès també animant, igual que la Mercè, gràcies a tots dos. Intentem fer la nostra feina en aquest avui dia complicat, ja ho heu vist, interpant-nos, no deixant-nos narrar com toca. Bé, tot una mica complicat, però aquí seguim.
1: Podem també aprofitar per repassar estadístiques, perquè pràcticament ens trobem a les acaballes de la temporada i podem trobar ja unes estadístiques pràcticament definitives.
0: Sí.
1: Per començar també el partit d'avui, un partit amb pràcticament els mateixos partits guanyats, empatats també i perduts també, només canvia que el Sils té un empat més i el Tordera una derrota més en comparació amb l'altre. Gols a favor també de pràcticament igual, 74 en aquest cas, 75 del Sils a 77 del Tordera, i finalment en contra 35 del Sils per 30 del Tordera. Per tant, bastant igualat en estadístiques.
0: Igualat. De fet, si no m'equivoco, hi ha una diferència de golaveres de 7 gols favorable al Tordera, Per tant, en cas que el Tordera, ara mateix complicat, guanyés avui, la setmana vinent l'empat li valdria si el Tordera no marca gols i el Sils guanya de més de 7.
2: Per
0: tant, en tot cas, el que sí que és segur és que el Club Futbol Tordera necessita una victòria avui perquè depengui d'ell mateix, però ja ho hem vist avui amb complicacions, amb agressió sobre Jordi Pujades de diversos aficionats, amb un penal que em sembla que ja podeu veure a xarxes socials, que ens ha cedit un aficionat perquè puguem publicar un penal que bé, que no... que vosaltres podreu valorar, més enllà de que entrem nosaltres, unes mans que... molt dubtoses. I bé, doncs així està la situació. Ara els jugadors tordarencs que hauran de marcar aquí, en el nostre...
1: I serà més difícil de veure-ho ara mateix per això.
0: Sí, a veure si podem millorar tot plegat. Ara mirarem de fer un canvi de micròfons i de seguida mirarem de tornar-nos a connectar, perquè ens escolteu correctament. No aturarem aquestes retransmissions, veureu igualment, malauradament avui a nosaltres i no al partit, però vaja, que a veure si podem tenir una millora, si més no, en l'àudio. La setmana vinent, per cert, del Club Futbol Tordera, que jugarà a casa contra el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat. En cas que avui no hi hagi victòria, el Tordera també jugarà a play-off durant les properes setmanes. En tot cas, quan finalitzi la Lliga, es farà el conseqüent sorteig dels segons classificats i també els millors tercers. Si és que el Sant Feliu de Guíxols es troba en una d'aquestes posicions. De fet, podríem repassar resultats, Genís?
2: Sí.
0: D'aquesta... d'aquest calibre. De seguida ho comentarem. En tot cas, seguida us expliquem des de la ràdio. Ara haurem de fer un canvi d'àudio, els que ens esteu seguint per la 107.1 FM, i de seguida notareu un canvi d'àudio.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
8: Molt bon partit. Més enllà d'aquest Sils Club Futbol Tordera, que són els principals dos enfrontaments de la jornada. Avui també a nivell d'estadístiques podem destacar, per exemple, ara us ho diré, diferents dades, com per exemple que el Sils quan marca més gols és entre el minut 11 i el minut 20, però sobretot també insisteix força ara a l'inici de la segona part, per tant entre el 51 i el 70 ha acumulat 22 gols. També als últims minuts, òbviament, entre el 81 i el 90.
9: Doncs amb aquestes estadístiques que repassem aquesta Tordera, mentrestant nosaltres que esperem aquesta segona meitat també, esperem que una mica més tranquils, amb ple d'aficionats dels Sils increpant-nos, sense deixar-nos comentar, no només per la per la qüestió d'imatge, sinó que per la qüestió de so, nosaltres amb condicions pèssimes, i denunciem profundament tots els fets que estan succeint en aquests darrers instants. Per tant, a l'espera d'aquesta segona meitat, on els jugadors del Tordera hauran de sortir a mossegar, sobretot aquests minuts d'inici de la segona part que comentava l'Ot, que són els més complicats, i nosaltres doncs, que seguirem retransmetent amb les condicions que puguem. També no sé si faran canvis a cap dels dos conjunts aquest començament de la segona meitat. Jo crec que sortiran més o menys igual. No m'animaria a dir que...

0: Nosaltres us ho explicarem, però segurament Badó serà un dels primers canviats per això, per la targeta que té. Una acció que també ha gravat un aficionat i que en la repetició hem vist que donava a Masferrer, no pas al seu contrincant.
1: Amb la tonteria estic fent bíceps i de tot aquí, amb el paraigües, el micròfon aquí aguantant com podem.
0: Sí, déu-n'hi-do. Jo, tio, m'estan quedant als bessons com si jugués al partit, amb les cames que repetia. Estem en una posició lamentable. La veritat és que des de la graderia i fent la nostra feina us haguéssim pogut oferir un millor partit, però vaja, ja sabeu com són les coses. El que sí que potser podem fer és pujar una mica nosaltres.
1: Sí.
0: Pujar una mica, per així agafar una mica més d'alçada.
1: Doncs ara que ens mourem en aquests instants.
2: Bueno, no fallo casa.
3: Pues ya me he pegado, pero no
0: quedem una mica
1: amagats. Amagats, podríem posar un paraigües així a veure si podem fer-ho d'alguna manera.
0: En aquest cas... Ara potser una mica millor, no? Em sembla?
1: Hauríem de veure com podem aguantar aquesta situació. Sí, estem aquí pensant...
0: És complicat.
1: Perquè posar-ho així...
0: Ja han sortit escalfar els jugadors del Sils, han sortit també els del Club Futbol Tordera, que es troben en posició de joc. Sembla que no hi haurà canvis. Ara el Tordera... Estem en un córner, en línia a fons, per tant, el Tordera atacarà cap a nosaltres, el Sils atacarà cap a l'altra banda. Per tant, a veure si aconseguim una millor posició per explicar-vos el que passa en aquesta porteria d'atac d'ara del Club Futbol Tordera. Unes aficionades que venen a veure's per pantalla també, esperant que surti de la zona de vestuaris l'àrbitre. És l'únic que falta.
1: I amb el paraigua directament,
0: a veure si podem acabar de mirar una mica exacte com ho podem fer per tapar la pluja, l'aigua de la pluja de tot això, i de posar una mica d'ordre. Ahí tornem a ser. Ara sí que surt la tripleta arbitral. Tots a lloc. Van a fer l'última revisió de les porteries. Passen gairebé 3 minuts per sobre de les 6 de la tarda, a punt perquè comença aquesta segona part. De moment empat a 1 el marcador. A punt perquè arrenca ara sí cadascú al seu lloc. Bergenis, pots aguantar. Gràcies. La primera pilota, que serà del Sils, la picarà Albert Dalmau, que no sé si provarà el xut directe.
1: Els aficionats molestant els propis veïns del seu poble.
0: Estan queixant, no?
1: Sí, els ha dit que apareixin perquè molesten els veïns del seu propi poble i tot i així no paren.
0: Ja veiem com van aquí. L'obertura del Sils, van d'esquerra, línia de fons. Opa, s'emporten per davant el jugador del Tordera. Hi havia una falta com una casa. Línia de fons, falta. Favorable al Club Futbol Tordera. Han entrat molt forts per darrere. Pujades havia caigut al terra. L'àrbitre no ho ha adoptat. Servei de banda. De falta per al Club Futbol Tordera. És Raül. Raül. Ara torna a apretar la pluja.
1: Déu-n'hi-do, la pluja avui. Factor que ha acabat de condicionar la nostra retransmissió ja.
0: Sí, completament. Breogán. A punt d'arribar al 46 i mig. Primer minut i mig de partit. Ha començat ara

0: l'enfrontament. La pilota des de porteria per Òscar Roscallada. La pica en llarg cap a Serrano, la pot controlar, la bona pressió d'Uri Masferrer. Masferrer travessa la divisòria, segueix Masferrer, obertura banda esquerra, un pèl passada per Badó, que arriba, Badó, segueix Badó, la cedeix per Marruiz dintre dins l'àrea, Marc que buscava anar-se de dos, molt complicat, bona pressió de Badó, se la queda Pau i Estar cap a Badó de nou, des de banda dreta, oi que bé que retalla Badó entre dos, segueix amb l'esfèrica, ara la posa a control, la tapa, la passa endarrere. Ui, una mica complicada, arriba bé Pujades.
1: Molt bé, ara aguantant la pilota Badó, situació complicada perquè la pressió dels és molt forta, però ho ha sabut gestionar molt bé.
0: La juga Iastarri, sobre passant la divisòria cap a Badó. Badó, canviant-la de joc, buscant a Serrano. Serrano que trenca cap a dins, la cedeix endarrere cap a Dani Plaza cap a Pide la gira cap a Serrano, se l'intercepten, l'àrbitre diu que no hi ha res, a mi no m'ho havia semblat, compte que ara prova els cils, que si ens alterra el jugador de nou, hi haurà servei de banda pel Club Futbol Tordera.
2: Protestes ara d'un i altre aficionat, per mi no hi havia falta per enlloc, podria ser pels braços, però en tot cas l'àrbitre no ho assenyala.
0: La juga ja el Club Futbol Tordera, Jordi Pujades. Pujades cap a Marruiz, se li escapa la pilota per sota els peus, arriba Iastarri per salvar-la, Iastarri de nou per el nou tordenenc, el golejador del Club Futbol Tordera de la jornada d'avui, ha fet el primer dels quadribarrats i únic de moment. 1-1 al marcador, arribant al 40, sobrepassant el 48. Dani Plaza buscant a Biel Pla. Biel, ai, trencada cap a Marruiz, un pèl massa forçada. Hi haurà falta de Marc.
1: No ho sé, què vols que et digui?
0: De fet, Marc es queixava que li havien enganxat el peu, exacte, i que...
1: Ho dic tímidament perquè, mira, no, tampoc influeix en gaire, però... Ostres.
0: Sí.
1: Doncs falta, que traurà directament el porter del Sils.
0: Pilota en llarg, molt bona, sí, la veritat, la torna... Ui, no, la penjava als cils, però se li ha anat endarrere a l'esfèrica, salta als aires, ho fa bé la defensa, arriba Marruiz que evita que surti, toca el jugador dels cils i hi haurà servei de banda pel conjunt quadribarrat.
1: Ho repeteixo sempre, molt intel·ligent Marruiz utilitzant el cos, sap les seves qualitats i les sap aprofitar al màxim.
0: I de moment fent bona feina, però el Tordera necessita alguna cosa més, segueix Marruiz. Havia sortit pel lateral aquesta pilota, l'ha vist bé, no sé si el linier o el col·legiat principal. Hi haurà servei de banda pels Sils, que ara de nou han reduït posicions després de l'empat, que com bé sabeu, per qui no ho sàpiga, un empat afavoreix els Sils, no guanyaria ja la Lliga, però gairebé ho tindria fet. Només hauria de guanyar la setmana vinent contra l'Alcaldes de Malavella, que malauradament ja és equip de quarta catalana.
2: Quants baixen?
0: 3 més el playoff de descens.
1: Sí, llavors ja no té possibilitats.
0: La recuperació del Sils en camp contrari, compta la pilota filtrada, ha passat per sota les cames del jugador, del davanter. Hi haurà porteria pel Club Futbol Tordera, que ja la posa en joc Dani Plaza, buscant a Biel Pla. Biel cap a Dani. Dani amb l'esfèrica, l'envia cap a Serrano, dona joc de l'avantatge a l'àrbitre, una segada per l'esquena, segueix Marruiz, trepitja entre dos, molt pressionant, necessita alguna ajuda per buscar-la. Serrano cau al terra, l'àrbitre diu que no hi ha res, se la treu del damunt als cils amb una pilotada en llarg. Via el pla, que la toca amb el cos, llançament de banda.
1: És que per mi es falta la primera i la segona, tant sí, la dels cils com la del Tordera, i no assenyala cap de les dues.
0: Sí, perquè Via l'ha posat de les mans, la mà...
1: Les mans l'ha posat, un i altre, és que són faltes les dues.
0: No hi ha dubte. La primera sobre Serrano, aquesta segona de Vial al seu contrincant, a Jordi Dalmau. Hi haurà llançament de banda de Breogán. La pilota picada cap al cor de l'àrea. Haurà de protegir Biel. L'empenta sobre Biel. El linier de senyal a falta.
1: Ara ajuda el jugador del Sils a aixecar-se, Jordi Pujades. Bon gest, tot i que la graderia no estava gens d'acord amb aquest gest.
0: Al final d'això es tracta, de mantenir un... esportiu i al final les faltes per pressió futbolístiques d'aquestes són normals,
1: són normals.
0: Permetre, no passa res. Doncs pilota pel Club Futbol Tordera, som al 51, pilota en llarg, Tordera amb complicacions per sortir-la jugant, la pluja no ajuda i la pressió alta tampoc, se la queda als Sils en zona defensiva.
1: Línia de 5 en certs moments també. Línia de 5 he vist en algun moment.
0: Sí, defensivament el Sils és molt contundent. Ha assenyalat ara una falta al col·legiat, sobrepassant la zona de divisòria. Escurat a banda esquerra, favorable als Sils. Puja en totes les torres, tot i que està molt allunyada, anirà centrada.
2: Doncs sí. Però em sembla a mi que anirà directament cap a la olla, eh?
0: Doncs a veure com va, perquè aquestes són perilloses, perquè el Sils té homes molt alts.
2: Ara sí que apreta la pluja.
0: La centrada des de lateral, ben picada al terra, Òscar. Uf, havia...
2: Déu-n'hi-do.
0: L'ha buscat molt bé, eh? Molt sí, sí, sí. Intel·ligent. Perquè ha buscat el frec de la pilota amb el terra.
2: Molt recte, a més, ha anat. Sí, sí, sí.
0: La pilota de nou és del Club Futbol Tordera, que ara guanya algun espai. Badó, obrint a Pau i Estarri. Pau i Estarri per Serrano. Serrano prova la centrada, a veure si arriba Raül. Arriba amb el peu, però forçat, fa una rematada per sobre del travesser. Servei de porteria pels Sils.
2: S'escalfen jugadors del Club Futbol Tordera. També ho fa un dels Sils. Podem veure per allà...
0: Carlos Alex Sánchez.
2: Sí.
0: Boris.
2: Barceló, potser?
0: Ostres, no ho sé. El de la dreta del sí. Tot no et sé dir qui és.
2: No ho sé.
0: És que veig burros.
2: Sí, jo amb ulleres tampoc, vull dir, si et consola.
0: Està molt lluny avui des d'una posició, és molt complicat. La pilota filtrada del Sils, salta bé Òscar, que bloca la pilota, corria ja Guillem Siurana.
2: Potser és Joel, però no és tan alt, no ho sé.
0: La posa en joc el Club Futbol Tordera. Mas fent darrere. Buscant la sortida de pilota a través de Dani Plaza.
3: Et diria que és un dels pocs, molt pocs partits que ens ha coincidit on que ha plogut. Amb més estona, diguem-ne, eh? No hi ha un...
2: I no està cobert, a més.
3: Sí, bueno, això ja per altres temes, però... Dani Plaza. Endavant, Dani. Rep dues faltes. La sessió endavant per Uri Masferrer. Aixeca el cap Uri. Uri prova la centrada. El segon pal a la frontal per Pide. El control de Pide. Pide que haurà de controlar-la com pugui Pide. Ho fa bé. La cedeix endarrere per Iastar i torna a posició als Sils. Atenció perquè és Dani Plaza. Dani Plaza a la frontal. Prova el xut directe. La treu bé els Sils. Rellisca ara els jugadors. A veure qui se la queda. La pilota relliscant i molt. Se la queda Pide. No ajuda tampoc aquesta pluja en la possessió típica del Club Futbol Tordera. Ara Dani, que gira sobre si mateix, la cedeix endarrere per Badó, travessa línies, demana alguna sortida, arriba Pide a tres quarts, l'obre per Riestar i la torna de primera és cap a Marruiz a l'alçada del córner, entre dos, Marc va treure alguna cosa, se'n va Marc per línia de fons, hi hauria d'haver-hi falta, hi haurà córner. Hi haurà córner, no ha assenyalat el pana. Era falta.
2: És una falta, però com una catedral, eh?
3: És una falta com una casa. Aquí alguna ostres. Cosa rara passa.
2: Ostres, tu, ja...
3: Mare, aquest... Déu.
2: És que hi ha ja, dues o tres de claríssimes. És que no són dubtoses, són claríssimes.
3: Valga'm Déu. En tot cas, hi haurà córner. Tots els aficionats incrèduls d'una banda i de l'altra, de nou, que no s'hagi xiulat aquesta falta a la frontal de l'àrea. I anirà Pide, la pilota centrada, la treu la pentina bé al Sils, a veure qui arriba, sembla que és Masferrer pressionat, l'envia cap al mig, buscant a Dani Plaza, Dani amb la pilota, l'obre per Masferrer, si toca com a lateral, pràcticament l'envia per Marruiz a la frontal, prova el xut, Marc, la desvia amb les cames a la defensa del Sils, molt tancadeta ara, i ben tancadeta al darrere, servei de banda, favorable al Tordera. Anima la graderia tordarenca. A l'alçada de l'àrea la picarà des del lateral Pau Iastarri endavant, arriba Badó que la controla però se li escapa. Servei de porteria favorable al Sils.
2: Doncs adéu-n'hi-do 15 minuts que està visquent el Tordera ara mateix. Per mi aquesta falta era claríssima, és que no ho sé, no entenc què està passant.
3: Déu-n'hi-do. Jo no puc entendre-ho, eh? És veritat que nosaltres teníem millor posició que l'àrbitre, que sí. Ho tenia d'esquena.
2: Això també és cert.
3: Però m'havia semblat sentir molt bé el cop, no? Per com per...
0: La pilota en darrere, salta Òscar Ruscalleda. La pentina Raúl, Marc Ruiz, la controla Raúl en camp contrari, trepitja Raúl, se'n va bé del seu rival, va Raúl, Sominano, la passada endarrere cap a Badó, pressionat, segueix Badó entre dos, la passada filtrada per Raúl, està un pèl més avançat de zona de mitjos, endarrereix cap a Dani Plaza, Dani Plaza la vora per Marc Ruiz, Marc Ruiz, obertura cap a Uri Masferrer, Serrano, perdoneu, Serrano, Serrano que prova el xut! Se li escapa de les mans a Marc, però s'acaba desviant fora i haurà servei de córner favorable al Tordera.
2: Doncs córner, un nou córner ara per l'altre cantó. Veurem com pot acabar aquesta jugada.
0: Anima la graderia tordarenca, saca ràpidament el Tordera, és Dani Plaza des de la frontal, Dani Plaza, Dani Plaza que s'obre cap a banda dreta, va Dani, però haurà de provar la centrada com pugui, surt per línia de fons. Hem d'intentar acabar-les com sigui aquestes, eh? Hem d'acabar-les com sigui. La pilota, hi haurà servei de porteria. La picarà Mario Coronado. Som al minut 57 del partit, 1-1 al marcador. Amb aquest resultat no li val al Club Futbol Tordera. La talla Pujades, la talla també la defensa del Sils, Serrano. Serrano cap a Dani Plaza, Dani Plaza que no troba bona passada a Raúl. La defensa del Sils la cedeix endarrere, pilota en llarg. Atenció, no arriba pels pèls Didac Ribas. Servei de banda favorable al conjunt tordarenc. Torna a apretar la pluja que cada cop sembla que plogui més.
2: Déu-n'hi-do com està plovent. Està aquí ja aquesta part enfangada i tot.
0: Sí, un cel molt gris, com el gat perdit. Via el pla. Badó. Prova la pilota en llarg, ara massa precipitat. Bueno, a veure si arriba Serrano o no. La cedeix bé amb el cap el defensa cap a Mario Coronado, que l'acaba blocant després de la pressió de Raúl. Des de porteria al Sils, que buscarà una pilotada en llarg cap a Dani Plaza. Dani cap a Badó. Badó endarrere amb complicacions. Pujades, l'ha de desviar amb el cap. Som-hi Pujades, ara sí que envia una pilotada en llarg, però vaja, massa precipitada. A veure si arriba aquí algú o no. No arriba Serrano. Hi haurà servei de banda. I atenció, perquè hi haurà canvis per part dels Sils. I també del Tordera.
2: Doncs per part dels Sils veurem quin és el número que acaba sortint del terreny de joc. Ara ho comentarem en aquests instants.
0: Per del Tordera sí, que els tenim.
2: Marxa Badó i marxa Raúl.
0: Al seu lloc entrarà Àlex Sánchez. I ara us direm qui és l'altre.
2: El 10, el número 10. Per tant, marxa Jordi Dalmau, si no m'equivoco.
0: Per part del Tordera, atenció, perquè torna al terreny de joc Adrià Casanovas. Doncs marxa Raúl, entra Casanovas, marxa Badó, amonestat, i entra Àlex Sánchez, tots dos tocats. De fet, Casanovas amb el turmell tocat, que ja ens havien dit que avui, s'ho volia deixar tot.
2: Des de dimarts té l'alta, ens estan dient aquí ara mateix. Ens ho acaben de confirmar.
0: De fet, ha entrenat els últims dos dies aquesta setmana amb el club, amb el primer equip, però és veritat que estava encara fent el veiem fent algunes tasques de recuperacions. Que bé, quina gran notícia tornar avui a tenir Adrià Casanovas, també Àlex Sánchez, que la setmana passada no va jugar contra el Cellera, recordeu, perquè estava amb molèsties, es va convocar però no va jugar.
2: Sí, una llàstima, perquè recordem aquests dos hat-tricks seguits de no fa gaire. Casanovas, que ens està portant molt aquesta temporada.
0: Ara mateix els tres màxims golejadors del Tordera sobre el terreny de joc després de més de 5 jornades.
2: Doncs això pot significar alguna cosa, esperem que sí.
0: Diem que posa tota la carn a la graella. Retalla Bepide, Àlex Sánchez endarrere, cap a Dani Plaza. Dani Plaza, obertura a Marc Ruiz. Jo ara estic amb una mica més de confiances. Marc Ruiz, Marc Ruiz, buscant filtrada per Àlex Sánchez. Prova-ho, Àlex. Àlex picadeta. Obertura per Marc Ruiz, és bona. El control de Marc, escurat a línia de fons. Treu alguna cosa, Marc. Marc, Marc entre dos. Segueix Marc. A veure si pot treure alguna cosa. Hi haurà córner. Córner favorable al Tordera.
2: Doncs ara anima la graderia aquí, que tenim per aquí al cantó.
0: Hi ha un jugador del Sils estès al terra. Em sembla que és Breogán.
2: Sí, acaba d'entrar, precisament. Acaba d'entrar.
0: No, em sembla que
2: sí,
0: no.
2: Sí, havíem fet el canvi, sí? Breogán per Jordi Dalmau. Sí, sí, l'he vist sortir d'aquí.
0: Doncs compta amb aquest córner, que el picarà Àlex Sánchez. El córner, el primer pal, oi, no l'ha picat bé. El rebuig se'l queda a Pau i a Starry. Pau, l'has d'acabar. Pau, Pau, que prova el xut per sobre del travesser.
3: Nova definició del Tordera, ara sense fortuna, però l'important, com diem, és acabar-les. Servei de porteria.
2: Ara... Es lamentava ara Àlex per acabar d'entrar i doncs, desfer-se d'aquest córner així, d'aquesta manera. Es lamentava el 10 tordarenc.
3: Ah, sí, quina llàstima, perquè Àlex no sol fallar les execucions de córner, com diem, però s'hagués tocat. La pilota als aires, a veure qui la baixa. És un jugador del Sils últim en tocar-la. Servei de banda pel Club Futbol Tordera. Uri Masferrer. Masferrer. Cap a Biel Pla. M'estic quedant ben xop, eh?
2: Déu-n'hi-do.
3: I sort que portes el paraigua, tu, Genís, perquè si no... Pau, ja està Arri. Ja està Arri. Buscant a Pide. Pide. Zona de mitjos. Travessa la divisòria. L'envia cap a Àlex Sánchez. Cau al terra. Hi haurà falta. La protesta als Sils.
2: Sí, era falta, li han deixat la cama a Àlex Sánchez i simplement ha sigut així.
3: La falta que podria anar penjada, pugen Jordi Pujades i Biel Pla, té sí. Tota la pinta.
2: I doncs l'executarà Pide, en comptes d'Àlex. Pel cantó, veurem a veure com surt aquesta jugada.
3: Som al 62 i mig, 1-1 al marcador, i va Pide. Pide la centrada molt oberta, el segon pal per Pujades, no arribarà, bota dos cops, no s'han entès, servei de porteria.
2: Veiem l'assejada ara mateix, Marc Ruiz bloquejant les dues marques de Jordi Pujades, per Jordi Pujades rematar-la al segon pal i que algú entrés sol.
3: L'àrbitre atura el joc. I doncs mira, és Breogan el que estava amb molèsties aquí, que s'ha llançat al terra. Es posa la mà al quàdriceps, s'ha pogut fer mal, entenc, a l'acció anterior.
2: Sí, ara Àlex Sánchez li diu si l'ajuda a aixecar-se, però no pot.
3: A Ruiz, que li va donar la mà, Breogán no li correspon. Segueix amb aquest tocant-se el quàdriceps esquerre. Ara sí, a Ruiz l'aixeca a ajudar-se. Sí. Doncs esperem que no sigui res.
2: Esperem que no, perquè acaba d'entrar... I...
3: Jo crec que ja hi era, eh?
2: No.
3: La primera part.
2: L'he vist entrar, a més tenim aquí...
3: Jo, perquè, a més, Breogán sí. Estava, el tenim com a suplent, però estava com a titular, perquè l'hem citat més d'un cop a la primera part.
2: Doncs pot ser, no sé, ara, disculpem, si m'equivoco.
3: Bueno, en tot cas, sí. Esperem que estigui bé Breogán. Al seu lloc, veurem qui entra
2: moment,
3: o si recupera.
2: De moment crec que no entra ningú, ha sortit pel... El 99, diuen. Però no, el 99 ja estava, sí.
3: Compte que ara la prova al 6 en profunditat, la passant darrere, Òscar. Que bé, sense que se li escapi la pilota. Sí, se sentarà Breogán, eh? Veurem... Potser ja s'ha produït el canvi. Àlex Sánchez.
2: Sí, ha tret el 99. És el que deia en Jordi.
3: Vale.
2: Sí, el canvi
3: per això
2: al principi estaven
3: girats.
2: Raó, val, sí.
3: A la federació... La...
2: Vindrà un i altre, ho hem descobert aquí.
3: Ara sí. Es dirà, oi? Molt bé, això?
2: Sí, quin puzzle.
3: Perdoneu, intentem fer el millor que podem, però avui les condicions no ajuden. Esfèric en profunditat, talla bé des del terra el jugador del Sils. Avui és un partit d'aquells que llençar-te al terra...
2: Sí. Bé, amb la pluja almenys gaire mal no et faràs.
3: Hi haurà canvi del Club Futbol Tordera?
2: Sortirà, ara veurem, Serrano, segurament. Sí. Sortirà Serrano i entrarà Boris Conde.
3: Boris que, Serrano que entra, surt per el lateral, Boris entrarà per l'altre lateral, es posarà com a extrem en aquesta posició.
2: Minut 65, ara sí que és veritat que s'està perdent bastant de temps entre els canvis i les lesions.
3: Sí, ara fa ben bé dos minutets que no s'està jugant. Per part de tots els dos bandes,
2: sí,
3: al final,
2: sí.
3: Vull dir, no...
2: Entre una cosa i altra, volem
3: dir. Exacte, sí. També per part del Tordera, òbviament. Ve el pla, cap a Masferrer buscant Àlex Sánchez, al mig. Haurà de girar... No, la cedeix endarrere Àlex, cap a Masfer de nou. Masfer cap a Pujades cap a Biel Pla, entre centrals, travessant, divideix Biel Pla. Prova el canvi de joc cap a Boris Conde. Boris, que la trepitja, és la primera que toca. Boris, que retalla, se'n va a profunditat, prova la centrada. El segon pal, no entrava ningú, segon pal. Era clara. Els tordarencs no han acabat de veure clar.
2: Doncs llàstima aquesta ocasió pels tordarencs. Ara l'àrbitre que recriminava que donessin la pilota a porteria per començar aquesta nova jugada.
3: Se li compliquen les coses al Tordera. Aquest empat a 1 no és suficient.
0: Al moment 66, queden...
1: 25 menys... minuts.
0: Sí. 5 minutets perquè acabi aquest partit. El control és del Sils. Uf, quina qualitat aquí del Guillem Siurana. La recuperació és del Club Futbol Tordera. És Marc Ruiz, l'agafen per l'esquena, segueix Marc. Va Marc, Marc des de la frontal. Molt bé, des del terra, la pilota de Nil Planas. Compte que ara prova el canvi de joc. Obertura per Didac Ribas. Se li va la pilota sense possessió als cils, esfèrica del Club Futbol Tordera. Que bé que ho ha fet el defensor local.
2: Era una bona acció on Marc Ruiz havia fet una finta per anar-se'n de la seva marca, però Nil Planas, corrector, doncs ha acabat solventant aquesta jugada.
0: Fantàstica, d'aquelles defensives que ens encanten, sigui de l'equip que sigui. A veure qui és la pesca, és Dani Plaza cap a Àlex, li roben la cartera, sessió endarrere pel joc del cils, pressió de Boris, també de Masfe, se la queda el cils, és David Jiménez, busca la filtrada, salten per damunt de Biel Pla, que això ja és molt. Biel des del terra, hi haurà falta. Se li ha anat a Biel ara, perquè havia recuperat bé la pilota, però se li ha posat al davant un jugador.
2: Pujades,
0: i l'ha
2: fet... Pujades.
0: Ah, pujades, sí. Era? Pujades, perdoneu.
2: Doncs aquesta falta a favor del Cils també perillosa.
0: Sí, compte perquè la pot penjar, puja un dels jugadors més alts que he vist, Jordi de la Herrera. Tercera. És el central. Pot ser perillosa. Igualadíssim aquest partit. Directe des del municipal de Sils. El jugador del Sils encara està al terra. Han hagut d'entrar les assistències mèdiques. S'ha pogut fer mal en aquesta trompada que li ha provocat pujades. Aquesta segona part pràcticament sense jugar-se gaire estona i sense jugar tampoc a nivell possessiu el Futbol Tordera, que amb la pilota rodant tant i amb aquesta pluja intensa així com la bona pressió cos a cos del Cils està dificultant-li les coses. Compte amb aquesta falta.
2: De nou, ara uns minutets.
0: La centrada, el primer pal. Casanovas la desvia en zona de centrals. El Sils canvia una pilotada cap enlloc. Servei de porteria pel Club Futbol Tordera. Per Òscar Oscallada. Acabant-se el temps del Club Futbol Tordera. De moment empatant el municipal de Sils. Pilota en llarg. Intenta prolongar el Tordera. Li està costant molt arribar a la part alta. El joc de... Ja està, Rick, cap a Marc Ruiz. Travessa la divisòria des de banda esquerra atacant. Marc Ruiz, Marc Ruiz, Marc Ruiz, entra cap a dins. L'obre cap allà, està Rizbona des de dins l'àrea, passant darrere per Marc. El control de Marc, Marc, Marc, Marc. Li han robat la pilota.
2: Que es deixava tirar allà.
0: Era... Dani Plaza que prova el xut. Fora. Desviat de la porteria. Marc crec que ha intentat controlar-la per posar-se-la bé, és allà on li han saltat a sobre i se li ha complicat les coses.
2: Doncs sí, una llàstima, perquè aquesta, si la deixa anar, si es llença, és penal, eh?
0: Sí, havia rebut una pressió bastant alta de cames, en part per sobre del genoll, és veritat que ha mantingut força. Doncs Mario Coronado, que envia una pilotada llarga als aires, salta via el pla, també hi ha Starry, ai, perdoneu, Mas Ferrer amb el peu, qui la controla és Jordi del Sils, que l'envia directament a fora. Ara mateix amb poques combinacions per part de amb dos equips. Tordera, que sí que busca el de sempre sortir jugant, però li està costant moltíssim. Mas Ferrer des del lateral cap a Pujades. Pujades, a canvi de joc, buscant a Pau i a Starry. Biel, Pujades, entre centrals, molt tancat ara el Cils.
2: Ara molt tancat. Bueno, de fet, aquesta segona part, a excepció dels primers minuts, que el Cils ha estat molt bé atacant i pressionant, sobretot, ara mateix es troba en una situació de tancar-se al seu camp, perquè entenc que també li val aquest empat.
0: I tant, aquest empat li dona mitja lliga. Dani Plaza. Dani, que travessa, segueix Dani, encara Dani. L'obertura per Boris, forçada davant d'esquerra. Li torna per Dani, és boníssima. Va, línia de fons, has d'arribar. La centrada, massa tancada, havia sortit per línia de fons. I em sembla que hi havia fora de joc. Havia sortit.
1: Ens ha sortit per fora de la línia.
0: Sí, sí, sí que havia sortit la pilota i mira que tinc poca visibilitat, però això ens havia semblat. I en Ferrer animant els seus homes. 71 i mig. Encara no executa Mario. Ara sí, pilota en llarg. En zona de mitjos, molt bé, aquí la pressió, Boris, Boris cap a de cares, perquè són els que són per Àlex, Àlex en profunditat per Boris Conde, a veure si arriba, és molt fort a la pilota, acaba traient un bon llançament davant del Club Futbol Tordera, pràcticament tocant a córner des del terra, l'ha tallat molt bé el jugador del Sils, pràcticament tocant el banderí de córner. En aquesta porteria on estem nosaltres, la llançarà Mas Ferrer, que demana alguna ajuda. Uau, 11 tius dels Sils tancats a dins l'àrea, sí, i gairebé...
1: És molt difícil, és molt difícil.
0: Molt complicat, això. Passar per aquí. Mas Ferrer, la pentinava pujades que pujava l'atac, la salaquia dels Sils, que, vaja, vira una pilotada en llarg on no arriba ningú. Què hi ha?
2: Falta, assenyalat.
0: Assenyalat. Del Tordera?
2: Sí.
0: Doncs no... Entenc que per aixecar massa la cama?
2: No ho sé, no sé si per això o per les mans.
0: Jo crec que sí que és joc perillós perquè manté el braç elevat l'àrbitre, per tant, hauria de ser per joc perillós de...
1: Bueno, no serà per això, suposo, sí.
0: No l'executarà Albert, deixa pas a Mario, que prova una pilota de nou en llarg, pilotada cap a... Uf, el Tordera, pujades, que l'ha hagut de rebutjar, surt per al costat del banderí de córner, atenció a aquest atac dels Sils. Des del costat del banderí la picarà Ferran Justo amb les mans, perdoneu. Pren amb calma l'àrbitre que xiula perquè executi ja el buit local. La pilota en llarg, la pentina al Sils, salta bé el Tordera, compte que el Sils manté la possessió de la pilota des de dins de l'àrea, és perillosa la pentinada, Òscar! Òscar que... No, havia sortit fora. Havia sortit fora, pensava que l'havia desviat, Òscar.
2: Sí, havia sortit abans que la toqués, per tant, fora. Però compta ara, perquè la pressió del Sils és...
0: Ha tornat a elevar, no?
2: Sí.
0: La pilota als aires del Tordera. A veure qui la baixa aquí. Hem de posar més calma, eh?
2: Sí, perquè ells pressionen molt a dalt, defensen ara mateix en bloc baix, també quan estan a la seva àrea. Ho tenen tot de cara ara mateix.
0: Ho ven moltíssim. Aquí a Sils. Això no ens ajuda. Emprenent som molta calma el Sils. Ara sí, l'executa.
2: Ha assecat malament, malament,
0: eh?
2: No? Ha assecat molt malament.
0: Sí, sí. La centrada cap al primer pal, via el pla de la treu de primeres. Apareix bé Àlex Sánchez per prolongar la pilota llarg cap a Casanovas. No la pot controlar. Ai, s'ha pogut fer
2: sí,
0: mal.
2: Sí, Casanovas que no pot posar la seva intensitat característica, precisament.
0: Mas Ferrer, endarrere, cap a via el pla. Òscar, des de porteria. Òscar busca la pilota en llarg. A veure qui la baixa. Casanova salta als aires per Àlex Sánchez, escurat. La cedeix per Marc Ruiz. Marc Ruiz entre dos. La pilota segueix dins del terreny de joc. La controla Àlex Sánchez cap a Yastarri. Yastarri cap a zona de mitjos. Se li escapa l'esfèrica. Dani Plaza. Arriba el jugador del Sils que busca la prolongació ràpida. S'equivoca. Se l'emporta Pide. Pide cap a Dani Plaza. Va, Dani. Accelerem. L'obre cap a Boris. Boris és de banda dreta. Alça el cap. Boris prova la centrada. Casanova!
2: Són mans!
0: Ostres. Havien semblat mans.
2: Potser no són mans perquè estava caient el jugador, però és que compta aquí, m'agradaria veure la repetició.
0: I em sembla que Casanovas ja ha tocat el clatell amb la bota.
2: És que aquí, sí, aquí han xocat, estava caient ja el defensa dels Sils. Ostres, però... No sé, Esperem que no s'hagi fet mal a tot això el jugador dels Sils.
0: Sí, es troba Jordi Garrigues des del terra. Casanovas que li va demanar disculpes. Jo crec que aquí no ha rematat ell.
2: No.
0: Sinó que el defensor se li havia anticipat. I és això, a mi també m'havia semblat que el colpeig era primer amb el cap i després amb la mà, no?
2: Clar, per això potser, com que està mig caient, no pot assenyalar penal.
0: Doncs el... Terra, sembla que es podrà recuperar afortunadament Jordi Garriga.
2: La... Sí, ara es diuen que no podien fer cap altra cosa ells dos.
0: Bueno, en tot cas, serà servei de porteria, entenc.
2: Una de molt clara.
0: Ah, no, falta. Falta un joc perillós. Joc perillós és el que entendria més.
2: Sí, sí, sí, sí, diria que sí.
0: De Casanovas. Perdem molt de temps ara
3: El Cilsar, sí que la posa en joc amb una pilotada en llarg, els aires.
0: Posa el cap al jugador, quina valentia. Obertura a banda esquerra per Ferran Justo. Ferran, uf, quina qualitat aquest jugador davant de Pide, l'empenta, s'emporta la pilota Pide, amb complicacions treu la pilota fora del terreny de zona perillosa, la talla els Cils en zona defensiva, Marc Ruiz la deixa que surti pel lateral, pilota per Marc Ruiz, cap a Dani Plaza, Dani, amb la pilota travessant, hem de posar una mica més de ritme a aquestes transicions, buscant a Biel cap a Estarri, el control s'ha dirigit bé finalment cap a Dani Plaza, i Dani Plaza cap a Pujades cap a Boris Conde ha escurat el lateral, busca la filtrada per Mas Ferrer, no arribava, amb complicacions.
2: Déu-n'hi-do, una llàstima.
0: Cordera no està fi les passades.
2: Compte aquesta pressió perquè aquesta seria important.
0: Se'n va Ferran Justo des del lateral, haurà de lluitar-la i Estarri. L'àrbitre ha assenyalat falta. Falta?
2: Per les mans, diria, per l'esquena, però...
0: Far-lo?
2: No, una mica d'empenta amb una mà, però és que no... No ho sé.
0: Ai. Falta perillosa, perquè es troba a tres quarts de camp, molt escurat a la dreta atacant, i està rica, clar, està al·lucinant absolutament, perquè no sap d'on li ha caigut. Guillem Ferrer també sense entendre, amb cara de no entendre la situació, aquesta falta que se li dona als Cils.
2: Ostres, jo és que de veritat encara recordo el penal, és que no m'ho puc...
0: No, és que el penal és... Veient la repetició...
2: Ostres, és que no em puc entendre.
0: No es pot assenyalar de cap de les maneres. De les maneres. Gràcies a aquest penal, els Cils de moment estan empatant.
2: O sigui, recordo que a més que ha sigut clar de dir, és que és impossible que sigui penal.
0: És que de fet ningú l'havia protestat més enllà d'algun jugador dins del terreny de joc i l'agradaria que està lluny. Ho puc entendre. Encara no s'executa aquesta falta, què està passant? Ara d'agafar arrencada Justo, ara sí que prova l'execució des de, amb el cable desvia el Tordera, haurà de córrer molt Marc Ruiz, la llença fora del terreny de joc el jugador dels Cils, servei de banda pel Marc Ruiz.
2: Mira, això...
0: Ha hagut d'anar Marc Ruiz a dins sí. De la graderia, ai, de la banqueta, buscar...
2: Agafar la pilota, entre empentes, i a més, que tirin enrere, després de tot això.
0: Potser cal amonestar coses com, per exemple, aficionats agredint a jugadors del Tordera en mig partit. Àlex Sánchez, cap a Pide forçant la passada, finalment per Boris Conde, que arriba a tres quarts de camp, molt obert a banda dreta, amb Mas Ferrer, més obert, trepitja l'esfèrica, busca alguna passada en zona de mitjos, arriba Pide, se li avancen, però manté l'esfèrica, va Pide, que fa una passada en darrere complicada, arriba Vialpla que la penja, no la pot controlar Tordera, sí que ho fa Marc Ruiz, ai, el control se li ha escapat, la pilotada amunt, sense nom, vol saber res, David Jiménez, la regala al Club Futbol Tordera, de nou Pide cap a Dani Plaza. Dani, que travessa l'obra per Boris Conde. Va, Boris. Va, hem d'entrar a rematar. Boris, la centrada molt passada. Surt per línia de fons. Hi haurà servei de porteria.
2: Totes aquestes faltes que es fan mentre s'intenta centrar, s'intenta córrer, avui les línies estan per això. Vull dir, haurien d'estar pendents d'aquestes situacions. Un àrbitre, entenc que no ho pot sol, principal, no ho pot veure. Però les línies que estan davant del jugador poden assenyalar aquestes faltes.
0: Sí, no, perquè si s'assenyala la falta de Yastarri en el lateral... perquè posa la mà a l'esquena, s'ha de poder assenyalar una patada a l'alçada del genoll, no? Amb la pilota als peus.
2: Sí, és igual, sí, és aquest.
0: El David, el pla entre dos, s'emporta la pilota per endavant, a veure si arriba a Casanova, salta bé Mario des de la porteria, una pilota als aires, no surt del terreny de joc, Boris Conde el control, se li escapa, la pressió és bona de Boris, se l'emporta Pide, i haurà falta de Boris. Ara era Edu Oliva, que s'encara a Boris. Home, ja
2: bueno, aquest és el mateix jugador que ha tirat la pilota fora i ha fet el cap amb el cap que sí.
0: És Eduard Oliva.
2: Sí, és aquest el mateix jugador que s'ha encarat amb Boris i que ha fet que els aficionats agredissin a Pujades. El mateix.
0: Eduard Oliva. Aquesta pilota travessant la divisòria.
2: Tal com altres companys han respectat, han donat la mà, jo aquest noi no ho sé.
0: La pilota cap al cor de l'àrea, es salta Òscar. Bé, el porter tordarenc amb les mans a la bloca, sense cap mena de perill. Ficarà Òscar, doncs no, cedeix el veu per Mas Ferrer, segueix apretant la pluja. Això no ho fa fàcil. Dani Plaza, Dani, buscant a Pide. Pide, obertura a banda esquerra per Pau Yastarri. Pau Yastarri, Yastarri cap a Marc Ruiz, en curt. Corre Yastarri, segueix Marc. Va, Marc, les deixa anar, està entre dos, l'agafen a Marc. Atenció, ara des del terra, la pilota se l'emporta amb un pèl de fortuna. També se la queda en fortuna Àlex Sánchez. L'envia cap a Marc Ruiz. Marc Ruiz escurat, l'empenta! L'àrbitre diu que no hi ha falta. És, una falta de criteri d'una banda i l'altra que no acabo d'entendre.
2: No, no, és que crec que està sent molt clar, vull dir, cap on està la balança ara mateix.
0: No ens deixen, el Club Futbol Sils no ens ha permès que us ensenyem les imatges del partit, però intentem narrar-vos el que està passant aquí, en directe des del municipal.
2: Amb tot això que es prepara ja per sortir, Juanma, Esteban i Carlos.
0: Els laterals en profunditat. Masferrer, Masferrer, aixeca el cap, busca cap a Àlex Sánchez de la frontal. Àlex... Àlex segueix amb la pilota, li pispen... No hi ha falta, tampoc? No hi ha falta?
2: Servei de banda, és que no m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
0: La patada al turmell d'Àlex Sánchez sense amonestació, home. Mm. No, no es pot entendre. Insisteixo, és molt difícil de veure, però s'ha de mantenir el criteri d'una banda i l'altra. Hi haurà doble canvi del Tordera. Marxarà Pau Yastarri, entrarà Juanma Esteban...
2: I també marxarà per l'altra banda Masferrer i sortirà Carlos.
0: Doble canvi de Guillem Ferrer per, com us dèiem, donar profunditat. Un Carlos que també ve tocat amb una lesió als isquios, que el Tordera no ha tingut sort, eh?
2: No, tots, de fet, amb Àlex Sánchez, Casanovas, tots aquests que venen de lesió, tocats, han de disputar de minuts.
0: La llançarà el Club Futbol Tordera, 83 de partit.
2: Déu-n'hi-do.
0: A punt d'acabar-se el Tordera, que necessita un gol si vol dependre d'ell mateix. Si no, la cosa es complica i molt. Ara l'àrbitre que està notant... Ah, un canvi del Sils. Però permet un canvi després que s'hagi fet ja un?
2: Just després, eh? En el mateix servei de banda, en el mateix.
0: S'ha d'aturar i esperar en el següent, no?
2: Exacte.
0: Ferran Justo marxarà, entrarà al seu lloc... Eric Fernández. 7 minuts més l'afegit perquè acabi l'enfrontament. Juanma, banda esquerra, aixeca el cap, sí. L'envia curt per Àlex, va Àlex, Àlex, Àlex que prova el xut, Mario el rebuig, és viu! I ha fet la gol! Justícia poètica! Justícia poètica! Tothom celebrant! Justícia poètica del Club Futbol Tordera! La centrada d'Àlex Sánchez, que era un xut! La toca amb els punys! El porter se li escapa perquè la pilota mullada és complicada! Em sembla que arribava Carlos! Em sembla que arribava Carlos! Minut 84 de partit! S'avança el Club Futbol Tordera! Club Futbol Tordera! De moment, avançant-se, assenyala l'escut Carlos cap a l'afició. Sils 1, Tordera 2.
4: Contra tots i contra tothom, amb la pluja en contra, també amb l'afició en contra, amb totes les de perdre, el Tordera que avança aquest segon gol amb un home que venia de lesió, amb un home que no les tenia totes i tot així, només entrar al terreny de joc, ha aconseguit posar el 2-1 a favor del Tordera.
0: 6 minuts perquè acabi l'encontre, amb molt d'afegit segurament. El Sils que es llançarà dalt, el Tordera li tocarà resistir. És complicat però no impossible. La pilota en llarg, rellisca el jugador del Sils. Servei de porteria. No ens esteu veient perquè estem una mica alçats. Som al 85 passat.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que podem estar fent ara mateix.
0: Ara és el Sils que té pressa, planta la pilota amb el Club Futbol Tordera. L'àrbitre que xiula... O Òscar demana que els seus homes es tanquin. Se sent absolutament l'afició tordarenca. Òscar Rosqueia, d'en llarg, cal calma, ara, cal calma. Casanovas, obertura per Boris Conde. Va, som-hi, Boris. Boris cap a Àlex Sánchez. Ai, se li escapa el control. Com us dèiem, la pilota està complicada. Salta Jordi Pujadas amb una pilota complicada en darrere, votant per Òscar Rosqueia. Òscar, no te la juguis. Pilota als aires, directament a fora del terreny municipal. Hi haurà banda pels Sils. Som al 86.
2: La grada apreta més que mai ara mateix, eh?
3: Animant el Club Futbol Tordera, que amb aquesta victòria dependria d'ell mateix la setmana vinent. Però insisteixo, encara queda 4 més l'afegit. Hi haurà targeta groga per Boris Conde per llançar la pilota fora.
2: Com vota la grada ara mateix.
3: Atenció, perquè el partit no s'ha acabat. Servei de banda dels Sils. L'àrbitre haurà de donar la senyal, perquè hi ha hagut una amonestació.
2: Doncs ara sí, servei de banda.
3: Cap en profunditat, a veure qui arriba en aquesta pilota dividida. La frontal, doncs, és el Sils. Oi, que ve el retall des del Terri Astarri. La centrada al cap al primer pal. Òscar.
2: No és sessió, ho assenyala l'àrbitre perquè acaba de ve al cantó.
3: És impossible.
2: És
3: perquè
2: impossible que sigui sessió.
3: És una mal rematada, perquè de fet anava cap a fora i se li ha anat cap a dins.
2: Contra la contra, Carlos.
3: Carlos, calma, nano, calma, cap a Boris Conde, amb bastida sobre Carlos, se l'emporta Boris, va Boris, entra cap a Casanova, se li escapa la pilota, que difícil jugar amb aquesta pluja. Compte que ho prova el Sils, ara és Guillem, la pilota en profunditat a la Tordera, massa avançat, ho prova des de banda dreta Jordi Garriga, entra dins l'àrea Jordi aixeca el cap, prova la passant darrere, salta bé, via el pla, la pilota encara és viva.
2: La llei de l'avantatge.
3: La centrada cap al cor de l'àrea, salta via el pla, la torna a treure del cor de l'àrea, a veure qui la baixa, se l'hauria de quedar Marc Ruiz. Marc, passada Marc. Filtrada, autopassada boníssima, segueix Marc, des del terra la treu molt bé el Sils.
2: Molt intel·ligent, Marc, molt intel·ligent.
3: Llançament de banda del Club Futbol Tordera.
2: Doncs ara el Sils Cabreta també des de la graderia, amb crits de si se puede.
3: Com ens agrada aquests partits, com ens agraden aquestes aficions.
2: Sota la pluja, sembla un Sant Andreu a Europa, això també, eh?
3: Sí, oh, ja ho veus.
2: Tot aquest ambient blau contra colors de la senyera.
3: Som al minut 88, ara mateix. Dos més l'afegit. Juanma des del lateral, l'envia cap a Dani Plaza. A Dani, el control, endarrere cap a Carlos. Hem de tancar línies perquè són molts jugadors. Ui, ara s'ha encès una bengala. Carlos cap a Dani, cau al terra Dani. L'àrbitre diu que no hi ha falta. Sí, sí que hi haurà. Sí que hi serà. Home, una patada just per sota del genoll.
2: És dura. Falta clara, dona la llei de l'avantatge. I ja està.
3: No s'ha pogut concedir el...
2: Ara el nou que s'acosta a la graderia per agafar la pilota, pensava que els anava a dir a la graderia. Déu-n'hi-do, quina gentada, eh?
3: Ui, ara m'està fent patir Òscar perquè està bevent aigua a la banqueta, va tornar a lloc.
2: Sí. És mític moment d'Òscar.
3: Som al minut 89. La picarada és de mig del camp Pide. Pugen bastants homes del Club Futbol Tordera. La pica Pide cap al cor de l'àrea. Casanovas, la rematada.
2: Quina pilota.
3: Se'n va fora.
2: Era molt bona ocasió.
3: Protesta ara... el Tordera.
2: Sí, ara havia el pla que es queixava i també preta la graderia.
3: Saca ara molt ràpidament el Sils. Compta amb aquesta pilota filtrada. Ai, s'equivoquen. Arriba bé Pide, que se la treu del damunt. Bé Casanovas, la lluita Casanovas. Va, tranquil, des d'aquí. Hi haurà llançament de banda favorable al Tordera.
2: Adrià que està, que no pot jugar ara mateix. S'ho està deixant tot lesionat.
3: Déu-n'hi-do. La llançarà des de lateral Marc Ruiz, a punt de tocar el banderí de córner. Som al 89 i 40 segons. Ara el Tordera que està perdent temps.
2: Doncs ara el Tordera que ho aprofita, ho ha patit durant
3: tot el partit.
2: Tota la segona part, almenys.
3: Juanma, que prova la centrada, toca els peus del seu company, l'haurà de lluitar Àlex Sánchez, la treu al Sils, la dirigeix Juanma, la treu bé al Sils, atenció a la xilena d'Àlex Sánchez, ai.
2: Crec que cau l'estadi. Cau l'estadi si passa això.
3: Si passa això, l'esfèrica serà desviada.
2: Tinc les cames tremolant ara mateix. No sé si de la pluja o de...
3: Som al 90 complet, veurem quan s'afegeix. Hi haurà doble canvi del Club Futbol Tordera, clar. Ara Guillem els ha de posar defensius.
2: Oh, i tant, defensius, inclús que algun pot entrar a remata i tot, tot i que la prioritat ara mateix és defensar, com comentes. Entrarà Joel i Barcelona entraran. Veurem qui surt ara mateix al terreny de joc. Serà el Sils també que fa un canvi, entre el número 17. Entra David, ha sortit el número 6. Surt Eduard Oliva, entra David.
3: David García.
2: I per part del Tordera surt, pot ser Adrià Casanovas.
3: Sí?
2: I pot ser Marc Ruiz, sí. Marc Ruiz sí, i Adrià sí. Casanovas.
3: Casanovas que, com us dèiem, estava tocat.
2: Adri estava tocant-se aquí.
3: Ha jugat 20 minuts tocat. Ara ja ha fet la feina i ja pot descansar.
2: Joel i Barceló, per tant.
3: El Tordera molt defensiu. Pilota en llarg, en portem un d'afegit. La pentina el Sils, oi, que avança molt la pilota, l'hem de treure com sigui el rebot i cap a dins de l'àrea tordarenca, salta Òscar amb la pilota, les mans, la bloca i es queda al terra. Òscar, aprofita-ho, ens queda només un partit, força-la, si cal. No, doncs busca la pilota en llarg, el control...
4: Molt bé, Boris!
3: Cap, passa la porta a Boris, Boris en camp contrari, per Pide, Pide, prova el canvi de joc, molt, molt passat, no arriba Alex Sánchez. Servei de banda pel Sils.
4: Ara mateix el Tordera pràcticament sense referència ofensiva, eh?
3: I ara un jugador del Sils que ha insultat a l'afició tordarenca, m'ha semblat, no he vist exactament per què. La pilota que ja segueix en joc. Mans sobre d'Àlex Sánchez!
4: Falta,
3: falta i targeta! Falta i targeta amb els colzes!
4: Aquest cop sobre Àlex Sánchez.
3: La falta que serà picada des de l'atac dret... A veure què passa, hi haurà... demanen que entri a assistència.
4: Sí, entra Pitu.
3: Entrarà a assistències mèdiques. S'han girat la truita, ha girat la truita en aquests últims 5 minuts. Ara és el Tordera aquí, està fent entrar assistències i també...
4: Pot ser un partit històric en tots els sentits.
3: Absolutament d'acord. Som al minut... 92 i mig. Gràcies, Jordi. Prenent som calma el Tordera. Ha pujat homes el Sils, el Tordera que manté l'home per home amb un superior a la part defensiva. La picarà Àlex Sánchez, justament. És molt complicat el que haurà de fer aquest Club Futbol Tordera per guanyar la temporada, però de moment amb això li valdria. Ha llançat una ampolla al terreny de joc. L'àrbitre se'n va cap a fora. Home, l'afició dels Sils ha llançat una pilota a Àlex Sánchez. És que és la segona agressió, és la segona agressió a un jugador tordarenc.
4: Lo d'aquest camp és de veritat, portem ja dues agressions a la que porta partit, a més del que ens han arribat a fer a nosaltres, sense permetre'ns filmar això. I mira, precisament amb això ho entenc, que no ens hagin deixat filmar.
3: Déu-n'hi-do. Haurà d'entrar el delegat a posar pau a la graderia. A la part dels Sils, el Tordera, perquè ens entenguem, està un córner, la resta del camp està complert per gent dels Sils.
4: Tremolen veus i cames entre la graderia visitant. Només Joel i Pujades.
3: A centrada d'Àlex i va Pujades! La rematada a les mans de Mario Coronado. Atenció que provarà la pilota en llarg. L'esfèrica, hem de tallar-ho com sigui. El control dels Sils en zona de mitjos. La pilota encara botant. Salta bé Joel. L'esfèrica en joc.
4: Molt, no hi ha res, diu.
3: Adrià Barceló, llançament de banda pels Sils. Quan s'afegeix? No ho hem pogut veure, no?
4: Potser 5, 6, no ho sé.
3: En portem 4. La pilota en llarg salta Pide. Hi haurà unes mans de... Em sembla que eren de Barceló. Atenció, perquè...
4: Aquestes, per exemple, són groga, també.
3: És sí, que... sí, clar. Són grau, vull dir...
4: No estic entenent gaire el criteri d'avui, de veritat.
3: Tampoc.
4: Entre el penal, això... Recordo una doble falta, que no ha assenyalat per les pals dels dos, vull dir... No ho sé, no ho sé.
3: El Sils que puja amb tot a rematar. Només es queda al darrere el porter i Albert Dalmau, que picarà aquesta falta des de la zona de mitjos. I va Albert. Albert, ui, que bona la centrada, oberta cap al segon pal! Molt passada, no arriba! Cap dels seus jugadors bota el terra i se'n va per la lateral. Llançament de banda pel... Club Futbol Tordera.
4: El Tordera que celebra cada jugada ara mateix.
3: Quants en portem, Jordi? 5 d'afegit. Des del lateral, en llarg. Talla bé els Sils, avança uns metres el Tordera. Torna des del lateral a picar-la al conjunt de Guillem Ferrer.
4: Déu-n'hi-do, eh?
3: Quina pressió. Ara el Tordera perdent molt de temps.
4: I la pluja que ara apreta com mai, eh?
3: L'executa ja.
4: Sembla que la intensitat ha anat a la part que la pluja.
3: Juanma des del lateral, la pilota en llarg, a veure qui se la queda, és Boris en camp contrari, va Boris, doble Àlex, Boris que provava la pilota, se la queda, després que li topin, la prolonga endavant per Àlex Sánchez, hi haurà falta d'Àlex Sánchez, aquí s'ha agotat més endavant, no? I targeta per Àlex.
4: Ara Àlex que la protestava.
3: Som al minut... A punt d'arribar al 96, 15 segons, menys. No crec que s'hagin d'afegir més d'aquests 6.
4: Més enrere.
3: Clar, és que la falta ha sigut aquí.
4: I encara més enrere, de fet, ha sigut, sí, més.
3: Sí.
4: Vam, no. I la pilota que la, i la tia cap endavant.
3: Hauria de ser l'última, eh? Perdoneu, perquè ja en portem 6. La pilota en llarg, no hem sigut qui ha perdut temps. La pilota en llarg, a la frontal de l'àrea, la pentina, atenció, és perillosa! Òscar!
4: S'hauria d'acabar aquí.
3: S'hauria d'acabar aquí el partit, veurem, hi havia... Perdoneu, fora de joc? Fora de joc?
4: Sí.
3: No? Ah, no sé, perquè ha executat ràpidament Òscar. La pilota en llarg! Agafa per l'esquena, Àlex! Ja va, falta! I targeta!
4: Segur, vermella? Crec que no, perquè hi ha un darrere, però és groga.
3: Fora de joc.
4: Però si hi ha els dos defenses darrere de l'Àlex.
3: Si estan per darrere d'Àlex, no? No ho acabo d'entendre. Pues falta i targeta. En tot cas, n'hi haurà una més. Pel Sils, la picada de Mario.
4: Sí no, aquesta sí que no te la compro gens, eh?
3: I estem fora de
4: no
3: temps,
4: ja. Gens.
3: No, a mi tampoc, no fa gens de bona pinta. La picada Mario, cap al cor de l'àrea. Ai, que ben picada, has de sortir Òscar, la pilota és viva, la treu bé el Tordera de primera, serà aquest del Sils encara a la frontal, som al 97. La centrada, molt fora. Passada, directament
4: mira
3: a fora. I atenció, posa Siulet, final!
4: Final!
3: Que guanya!
4: Salta la graderia amb els jugadors. Un moment històric pel Club Futbol Tordera que pot significar pràcticament un ascens a aquesta segona catalana. Tordera que celebra amb la graderia visitant avui desplaçats al camp del Sils. Victòria tordarenca, ho celebra tota la graderia.
1: Tanquem directe.
5: Digue-li que tanquem i ja farem vos. Que el tindreu el sol del vos. Fes-ho.
4: Doncs fins aquí, tanquem el directe amb aquesta retransmissió, ara que acabem amb aquesta victòria del Sils. A reveure.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tot.
4: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

Estarà fins diumenge al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment comptarà amb gastronomia, música i tradició andalusa i estarà, recordem, fins aquest mateix diumenge 10 de maig. La nostra dansa organitzada una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol. L'activitat serà avui a 6:45 de la tarda a l'esplai de la gent gran. I Tordera celebra la Festa del Bosc amb una jornada de neteja i una botifarrada popular. L'activitat serà diumenge a les 11 del matí al local social de l'organització Tordera Park.

0: El bar Prudenci Bertran es transforma durant 3 dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa, la Fèria d'Abril. L'organització ha preparat una fira que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de maig. Per tant, ja divendres que va començar aquest esdeveniment i fins diumenge que s'allargarà amb propostes culturals, música i gastronomia andalusa a tots els veïns del municipi. L'espai està decorat per l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira convertint-se en un punt de trobada comunitari, tal com explica l'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida.
1: Dies 8, 9 i 10 de maig aquí al municipi, aquí a Tordera, i comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat doncs, a la Fira d'Abril. ¿Vale? Una de les actuacions més destacades serà l'actuació de l'artista Javi Medina.
0: Per les entrades de la Fèria d'Abril, l'Esquinita es poden comprar a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de l'esdeveniment o també a la notícia corresponent a la web de Ràdio Tordera. També aquestes tenen un preu segons el nombre de dies que es vulgui assistir al recinte, amb opcions tant d'entrada individual d'un sol dia o a entrada d'abonament. La nostra dansa continua de celebració en motiu del 50è aniversari de l'entitat i prepara per avui dissabte 9 de maig la conferència de la Fusta del Ginjoler i de la Serinox a la Tenora a càrrec de Miquel Puig de Llibuli Busquer. El mataroní és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha en actiu a Catalunya. Ens amplia els detalls Maria Vilageliu, president de la nostra dansa.
2: Diguem-ne que aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs, el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
0: El mateix constructor que explicava ahir en el programa Això és Cultura, que afronta la xerrada com un col·loqui en tothom hi pugui preguntar i participar.
3: No tinc res preparat. Sempre vaig sobre la marxa.
4: No, perquè
3: hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
4: Ah, molt bé.
3: Llavors, si tu preguntes, si tu et fas un guió, per dir d'una manera, a veure, millor et pregunto una cosa que no està, que tu no tens. Ja tot és virtual, tota la conferència. En canvi, si vas sobre la marxa i ja va sortint. Ja tinc prou experiència molts anys de no fer cap guió enlloc. I mira que n'he fet de xerrades, eh? Aquesta ja pot ser la número 10 o 12.
0: La xerrada que recordem que serà avui a 2:15 a l'Esplai de la Gent Gran.

L'Associació de Veïns de Tordera Park ha organitzat per aquest diumenge una jornada lúdica i mediambiental sota el nom de Festa del Bosc. L'esdeveniment s'emmarca dins de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe, que promou la conscienciació sobre la recollida de residus en espais naturals. Tots els veïns i veïnes que vulguin participar en aquesta acció comunitària han de tenir en compte que l'activitat serà aquest diumenge 10 de maig a les 11 del matí

al local social de l'urbanització. Per agrair l'esforç dels participants en el manteniment de l'entorn rural, l'organització prepara una botifarrada gratuïta i un obsequi infantil. L'associació convida tota la comunitat a sumar-se a aquesta iniciativa sota el lema Clean Up with Love per millorar l'estat dels boscos de l'entorn de Tordera Park. Notícia d'actualitat, el Club Futbol Sils veta les càmeres de Ràdio Tordera en el partit d'avui. Tot i vetar les càmeres, es permetrà la narració radiofònica en directe des del camp. El Club Futbol Sils ha canviat un comunicat aquest passat dijous que informa la no autorització Ràdio Tordera per aquesta retransmissió del partit d'avui a les 5 de la tarda. La decisió afecta exclusivament al format perquè els locals asseguren que en cap moment s'impedirà que es pugui fer la narració del partit des del camp. El club justifica la negativa argumentant que les retransmissions de Ràdio Tordera durant la temporada han mantingut un to que ha traspassat la línia de parcialitat comprensible d'un mitjà local. Afirmen que s'han produït comentaris despectius cap al club, jugadors i cos tècnic, així com opinions que desmereixen els rivals. Ràdio Tordera ha negat les acusacions i assenyala que el comunicat no aporta cap exemple concret que sostingui les acusacions. L'emissora aclareix que no es pot fer responsable de les opinions personals dels entrevistats. D'altra banda, també assenyala una contradicció directa en la resolució del club local, tot i que el Sils assenyala els comentaris com el principal motiu de la seva queixa. La directiva prohibeix exclusivament l'enregistrament del vídeo en directe, però permet, en canvi, la tasca de la narració radiofònica habitual. Per tal d'intentar resoldre la situació, l'emissora ha rebut el suport del Club Futbol Tordera, l'Ajuntament de Tordera, el Col·legi de Periodistes de Girona i la Federació de Mitjans Locals de Catalunya. Així doncs, Ràdio Tordera condemna profundament aquests fets i asseguren que, de totes maneres, es podrà seguir el partit locutat en directe a través de la 107.1 de la FM.

0: Precisament parlem d'esports amb aquesta jornada que encetarà el Club Futbol Tordera avui a les 5 de la tarda al camp del Club Futbol Sils, el líder de la classificació. Només hi ha un punt de diferència entre els dos conjunts a falta dels dos últims partits de la temporada i és el punt clau pels dos equips. Per una banda, si el Sils guanya, serà campió de Lliga i per altra banda el Tordera, que tindrà l'opció de per si mateix, depenent d'ell mateix, de guanyar la Lliga a la propera jornada, a la propera setmana contra el Sant Feliu. Per tant, aquests punts que són claus per un partit i els de Guillem Ferrer que buscaran continuar amb la seva bona ratxa de victòries i sumar la seva novena consecutiva. Actualment, el Tordera són el millor atac i la segona millor defensa de la categoria. Mitja hora més tard serà el torn del Sep Tordera, que visitarà la pista del càmping Bianya-Roser a 6:15 de la tarda. També és clau aquest partit per les tordarenques, perquè si guanyen el maig l'Espanyol o l'Espanyol també perd el seu respectiu, les tordarenques ja seran d'aquesta mateixa categoria i es mantindran, per tant, aquesta categoria durant la temporada vinent a falta de dos partits encara pel final de Lliga. Acabem amb el temps avui dissabte, doncs que tindrem una pertorbació que farà que tinguem el cel ennuvolat durant tot el dia. Durant el matí encara hem tingut algunes estones de ressol, però durant la tarda la nuvolositat serà creixent i abundant. De matinada no es descarten gotes, però durant la tarda es concentraran les pluges pronosticades. Les temperatures que mínimes que pujaran dels 12 fins als 21 graus i de cara a demà que seguirà una miqueta aquestes temperatures, tot i que el temps apunta a canviar. El sol sí que sortirà des de primera hora del matí, tindrem un dia més tranquil i no plujós. De cara a Sant Pons s'espera que tornin a venir aquestes pluges, tot i que encara estem a l'espera d'alguns canvis meteorològics.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
1: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
1: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Radio Tordera, la emisora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. Hey, the home to get.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 3:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident ha mort el conductor d'un

0: ALM on va marcar breument una passatgera a Johannesburg que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfrica que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada al vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el Plemcat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en última punt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars en aquest dissabte 9 de maig de 2026. Un dia molt bonic. El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després també de quan van guanyar l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca. I jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat aquesta última Champions.
0: Pel que fa al futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: I més futbol, el Reus busca avançar-se al play-off descens.
1: De moment, el partit d'anada de les semifinals del play-off descens a Primera Federació contra l'Ourense està empatat a 0. Dissabte vinent serà la tornada a Ourense. Ara mateix el partit ja està al temps de descans.
0: I una de les alegries d'aquest dissabte ens l'ha donat la ciclista catalana Paula Blasi, que fa història.
1: I s'ha convertit en la primera catalana i primera espanyola en guanyar la Vuelta, i això que Blasi partia amb 18 segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-li en l'ascens final ni més ni menys que l'Angliru. Blasi ha acabat a segona a la darrera etapa, però amb 24 segons més que Van der Breggen, i per tant s'ha proclamat campiona.
0: Vuitíssim, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora del vespre. Com dèiem, dissabte 9 de maig de 2026. Pocs partits, per ser un dissabte. Es nota que estem arribant ja al tram final de la temporada. Però déu-n'hi-do quin tros de partits o quins partits que ens esperen.

0: esperen avui. Per exemple, el play-off d'ascens a primera federació masculina de futbol s'està jugant l'anada de semifinals a Reus.
1: Sí, és l'únic equip català que tenim classificat en aquest play-off d'ascens. Recordem que el Sant Andreu ja havia aconseguit l'ascens directe, però el Reus és l'únic català que ara mateix tenim en aquest play-off. Anada de semifinals, de moment empat a 0 davant l'Ourense quan ja s'ha arribat al temps de descans, aquest 0-0 de moment.
0: En bàsquet, a partir d'un quart de 9 estarem ben pendents del play-off d'ascens a segona FEB, primera eliminatòria a partit únic entre el Vic i el Castelldefels. Per cert, que a la Lliga CB encara no ha acabat el partit del bàsquet Girona, que està perdent 83-72 a Múrcia. Ha quedat poc més d'un minut per acabar el partit. I en handbol estarem ben pendents també de les fases d'ascens a divisió d'honor plata masculina, segona jornada tant pel Granollers Atlètic com per la Roca.
1: Sí, tenim aquests dos equips catalans en diferent grup. Pel que fa al Granollers Atlètic, que juga a Elda, aquesta fase de grups davant l'Antequera, un partit que acaba de començar ara a les 8. De moment està per darrere el marcador el conjunt català amb el 5-3 favorable a l'Antequera. L'altre català, la Roca, jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre. La seva eliminatòria es disputa a Gran Canària, s'enfronta al Sant Joan.

0: Vinga, 8 i 7 minuts som els de l'Enjoc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el boi millor de l'esport català en un cap de setmana en què estem ben pendents de l'hoquei patins europeu, de la Champions, tant masculina com femenina, per primera vegada. Es fa coincidir aquestes dues competicions en una mateixa seu i al mateix cap de setmana, en aquest cas a Coimbra, Portugal. Ahir no van anar massa bé les coses per Vilassana, la femenina, ara ho repassarem, però avui tenim la bona notícia que tindrem un equip català a la final de la Champions masculina.
1: Sí, el Barça tornarà a ser a una final de la Lliga de Campions 8 anys després. El 2018 havia aconseguit l'últim títol, de fet era l'últim català que ha aconseguit el títol, l'any abans l'havia guanyat el Reus, però aquell 2018 el Barça va guanyar a la final contra el Porto. Demà es tornaran a trobar Porto i Barça a partir de les 7 de la tarda. Avui el Barça ha superat, podríem dir que potser contra pronòstic, perquè el Benfica era un clar aspirant al títol, el Benfica d'Edu Castro, Nil Roca, Pau Bargalló, Joao Rodríguez, doncs acaba guanyant el Barça per 3-4. Un Barça que ja havia superat l'Sporting als quarts de final i, per tant, doncs, que va directament a aquesta final. Recordem que també teníem el Reus en aquesta final a 8 masculina. El Reus va perdre els quarts de final davant precisament el Benfica. I com dèiem, el Porto ha eliminat el Barcelos a les semifinals i, per tant, serà el rival del Barça demà a la gran final.
0: Doncs es repeteix la final de 2018. En aquella ocasió el Barça va guanyar. De fet, ha guanyat les tres últimes vegades que ha arribat a una final de Champions. Per tant, veurem si demà doncs es perllonga aquesta bona ratxa del conjunt blaugrana, que això sí, ara feia 8 anys, com dèiem, que no arribava a la gran final. Avui, victòria 3-4. Un dels gols del conjunt blaugrana l'ha fet Ignacio Alabart, que tot just després del partit deia això als companys d'Esport 3.
2: Sí, crec que l'equip ha competit molt bé davant d'un rival poderosíssim i bueno, hem fet el que havíem de fer, sabíem que hi hauria moments de patiment, ha sigut així, també hem tingut moments que hem arribat, que hem pogut fer gols, i crec que això l'equip s'ho mereix, hem treballat molt, estem on volem i demà volem guanyar. Doncs un partit molt similar als dos que hem jugat aquí, un altre equip que aspira a guanyar la Champions, amb un equip molt i molt fort, ells van guanyar el Dragao, ells ens van guanyar el Palau, partit competit, molt físic, molt dur. Esperem que el talent de l'equip s'imposi i que puguem portar la Copa a Barcelona.
0: Doncs demà a les 7 del vespre a Coimbra, amb l'afició en contra, però el Barça que s'enfrontarà al Porto en aquesta final de la Champions, buscant el màxim títol europeu, el màxim títol continental, 8 anys després de la darrera final jugada per al conjunt blaugrana. Qui no podrà jugar a la final, en aquest cas de la Champions femenina, és el Vilassana. Un cop més, la maledicció dels penals l'ha deixat fora.
1: Sí, s'ha quedat a les portes d'aquesta final. En aquest cas, el format femení és de final a 4. El Vilassana jugava directament doncs, a la semifinal. S'enfrontava al Fraga, la seva gran bèstia negra, aquesta temporada de 6 derrotes que han queixat al llarg d'aquesta temporada. El Vilassana, en totes les competicions, en Lliga Catalana, en Lliga i en Champions, tant a la fase de grups com la d'ahir, doncs d'aquestes 6 derrotes, una per cert, als despatxos per alineació indeguda, la del Vigas, doncs d'aquestes 6, 4 han estat amb el Fraga. Dèiem, aquesta delineació indeguda davant del Vigas i una del Gijón a la Champions en fase de grup. Ningú més ha pogut superar aquesta temporada del Vilassana, però el Fraga doncs està sent el gran rival del Vilassana i el deixa sense aquesta final de la final a 4, per tant no podrà jugar demà en aquesta lluita pel títol. El Fraga serà el finalista, buscarà la seva segona Champions, s'enfrontarà ni més ni menys que el Benfica, que ahir superava el Gijón a les semifinals.
0: Doncs el Vilassana es queda a les portes un altre cop per la maledicció dels penals. Lleida Televisió, Julien Andrés.
3: El Vilassana es queda a les portes d'una nova final europea. Les del Pla van començar el partit dubitatives i les jugadores del Fraga ho van aprofitar. Després, a la segona part, van posar la igualtat al marcador. Una vegada les lleidatanes van agafar confiança, es van mostrar superiors, van tenir dues superioritats i una directa, però finalment, una altra vegada, els penals les deixa fora d'un dels dos títols que els hi queda per guanyar. Escoltem primer a Lluís Rodero, després al president Ramon Porta i després a l'Aina Floranza.
4: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
5: A veure, per perdre sí ha de ser, evidentment. Aquí només venen quatre equips, però dius noi. Miren, altres els penals és algo que no ens entren, però és llei de vida. Només podem rectificar si continuem treballant, res més.
6: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar, i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot, crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
3: A Europa, l'última vegada que s'havien enfrontat els dos equips va ser a la final i les lleidatanes van tornar a perdre els penals ara. Les del Pla intentaran recuperar-se ràpid, ja que la setmana vinent ja hi ha Copa de la Reina. Sí.

0: tries.
1: Visita jotrio.cat.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, 8 i 14 minuts, som els de l'Enjoc i continuem parlant de l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Ara és moment de parlar de futbol i de la primera masculina 35a jornada on l'Espanyol continua la seva caiguda lliure.
4: Sí, 18 jornades sense guanyar. De fet, només ha sumat 6 dels últims 54 punts possibles al conjunt de Manolo González. Avui semblava que anava pel camí de la victòria. S'havia avançat a l'Espanyol amb un gol de Dol en el minut 56, però ha vist com el Sevilla li capgirava el marcador amb un gol al 82 i un altre al temps afegit que acabava donant la victòria al conjunt sevillà per 2-1, i això fa doncs, que a l'Espanyol se li compliquin les coses i se situï a 2 punts de la zona de descens. Ha acabat perdent l'Espanyol per aquest 2-1, com dèiem, al temps afegit.
3: Doncs començava l'any a la 5a plaça, en places europees i amb aspiracions a fer realment una temporada històrica, però és que ara mateix és 15è amb 39 punts, només 2 per sobre del descens que marca l'Alavés, que afortunadament no ha passat de l'empat a ells, però ha tingut un pal a l'últim minut com per haver marcat i haver sortit del descens i haver ficat el Girona, que ara mateix està només un punt per sobre. Per tant, l'Espanyol a 2 punts del descens quan queden 3 jornades i en un partit un altre cop on estava fent bé les coses, s'ha avançat, però a la que rep doncs una plantofada en forma de gol encaixat, l'equip es desfà, i això li ha tornat a passar avui a l'equip de Manolo González, que deia això després del partit en roda de premsa.
5: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent davant de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
3: Tres partits li queden a l'Espanyol el dimecres. Efectivament, hi ha jornada intersetmanal. Dimecres a les 7 rep l'Atlètic Club. Precisament és l'últim equip el que va guanyar l'Espanyol el 22 de desembre, ja de l'any passat. Va guanyar 1-2 a Sant Mamés. Doncs torna a jugar contra l'Atlètic Club abans de fer-ho també a casa d'Osasuna el cap de setmana, i acabarà la Lliga a casa contra la Reial Societat, però ja en una situació complicada. De la banda del vestidor, de la banda dels jugadors, hem escoltat a Movistar només acabar el partit sobre la gespa del Sánchez Pizjuán, a Edu Expósito, un dels homes forts del vestidor de l'Espanyol, que es lamentava dels errors propis.
6: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser. Al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente, porque se han metido con ese con un central hasta la cocina que no puede ser y nada, no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos. Siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados. Lógicamente el Sevilla va a llegar a nuestra portería, porque mira cómo está el estadio al final, pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1 jugando a lo que queríamos. Hoy no se nos podía escapar.
3: Doncs se li ha acabat escapant a l'Espanyol, tot i avançar-se en el marcador. I com diem, 15è, amb 39 punts, 2 per sobre del descens. Això ja no canviarà perquè l'Alavés, que és l'equip que marca aquesta zona perillosa, ha jugat també avui dissabte i ha empatat el seu partit. A tot això, ha acabat ja el bàsquet Girona.
4: Sí, ha acabat el bàsquet Girona i també el Barça. Els dos equips de Lliga CB catalans que teníem jugant ara des de les 6 de la tarda. El Barça ha guanyat 91-76 davant el San Pablo Burgos, i el bàsquet Girona, doncs, ens han queixat una derrota a la pista del Múrcia per 86-75.
3: Doncs després repassarem amb més detall i escoltant protagonistes com han anat aquests dos partits. Però tornant a la primera masculina de futbol, avui ha perdut l'Espanyol. Barça i Girona jugaran demà i dilluns.
4: Sí, el Barça demà, i de fet tindrà l'oportunitat de convertir-se ja en campió de Lliga amb un empat o una victòria, en tindria doncs ja suficient per acabar-se adjudicant ja el títol, el segon de Hansi Flick. El Barça rep ni més ni menys que el Real Madrid al Camp Nou a partir de les 9 del vespre. I dilluns tancarà la jornada a les 9 del vespre al Girona, que s'enfronta al Rayo Vallecano a Madrid.
3: Doncs, malgrat ser la prèvia d'un clàssic, un clàssic que pot donar el títol de Lliga al Barça, per tant, un partit molt transcendent, doncs bona part de la roda de premsa d'avui del tècnic del Barça, Hansi Flick, doncs ha estat destinada, òbviament, a tot el que ha passat al vestidor del Real Madrid aquesta setmana, els enfrontaments entre jugadors i especialment aquest entre Tchouaméni i Fede Valverde, que doncs va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital, tots dos jugadors expedientats, i que ha donat molt a parlar. Se li ha preguntat, evidentment, a Hansi Flick per aquesta qüestió, i això és el que ha explicat, això és el que ha dit, ha valorat el tècnic alemany.
0: I think the most important thing, and this is what I really...
1: El més important en casos com aquest, i això és el que més aprecio del nostre club, és anar tots a una en la mateixa direcció. Si passa alguna cosa, ho parlem. Aquestes coses passen. Al futbol, a la vida... No diria que és normal, però poden passar. I si passa, no ho has de gestionar i parlar-ho. És millor comunicar-se. Passa tot arreu, no només al Real Madrid. Potser sí que em va sorprendre una mica, però al cap i a la fi no m'importa. No és el meu club ni el meu equip, així que no he de pensar sobre això.
3: Doncs demà a les 9 al Camp Nou, aquest Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat que el Barça puntuant ja sigui campió de Lliga matemàticament. I a tot això, com dèiem, el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 al camp del Rayo, un Rayo que ve amb tota l'eufòria i la ressaca per la consecució d'aquesta històrica final a la Conference League. I doncs amb un Girona que necessita puntuar sí o sí, perquè ara mateix està just per sobre del descens. Amb els resultats d'aquest dissabte, el Sevilla ha superat el conjunt gironí, l'Alavés s'apropa a només un punt, per tant el Girona només un punt per sobre del descens. El Rayo, que té la feina no del tot feta, evidentment, és un 42 punts, està 5 punts per sobre del descens, però segurament no té tantes urgències. I doncs des de la banqueta del Girona, des dels vestidors del Girona, un dels seus jugadors, Arnau Martínez, valora la transcendència d'aquest partit.
7: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden 4 finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors pues, necessitem a tothom. L'equip està motivat, està feliç, es veu els entrenos... Que la gent va de veritat i és el que volem transmetre primer el dilluns a Vallecas i a partir d'allà pues, quedaran 3 finals. Depèn del que passi, pues, podrem estar més a prop de l'objectiu o tocar a remar més que mai.
3: I a la Lliga F, 28a jornada, ja amb tot decidit. Avui hem viscut un duel català, l'últim de la temporada.
4: Sí, s'enfrontaven aquest migdia l'Espanyol i el Badalona Women i s'han acabat repartint els punts després d'acabar empatant a un.
3: Doncs dos gols de penal que han deixat aquest resultat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona Women visitava l'Espanyol a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque en un dels derbis catalans de la Lliga F. Tot i que cap equip es jugava res, van haver ocasions pels dos conjunts. Durant la primera part, cap dels dos equips ha creat massa oportunitats clares de gols. I l'única forma de desfer l'empat ha estat mitjançant un penal. El primer gol l'ha fet el Badalona Women, mitjançant Ana González, des dels 11 metres. Tot i això, la resposta de l'Espanyol ha arribat ben aviat. I al minut 28, Ainhoa Campo ha igualat el marcador també des del punt de penal. Ja a la represa, tant l'Espanyol com el Badalona Women han optat per un plantejament sense assumir massa riscos, on les badalonines dominaven la pilota i les periques esperaven el contraatac. A falta de només 2 jornades per acabar la Lliga, el Badalona Women ocupa la 9a posició i l'Espanyol l'11a.
3: De la banda del Badalona, això deia la jugadora Cristina Cubedó.
9: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
3: I del costat de l'Espanyol, això deien l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
10: Llàstima, perquè crec que ara hem pogut guanyar el partit, no? Jo crec que hem tingut també les ocasions més clares i sobretot al final, l'última mitja hora, nosaltres hem estat molt millor que elles. Crec que la primera part sí que han sigut més dominadores del joc. Segurament en el global la posició l'han tingut només elles, però com he dit, les ocasions més clares les han tingut nosaltres. Jo crec que l'equip ha competit molt bé i ha demostrat que la setmana passada va ser un accident i bueno, m'estic contenta pel rendiment, però m'hauria agradat poder guanyar avui.
11: Sabíamos que iba a ser de mucha rivalidad el partido y muy competido, pero creo que el equipo ha dado la cara. Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
3: I demà la Barça que juga al camp del Tenerife a partir de les 7, el tècnic Pere Romeu veu així el partit.
12: Rival fort, rival dels bons de la Lliga, rival que té un to competitiu alt, que juga força bé, que aquí... És veritat que érem un altre entrenador també, però ens va posar les coses super, super complicades a la primera volta, així que demà haurem de treure una versió boníssima per fer un bon partit, per acabar el partit amb bones sensacions, per acabar amb un bon resultat, que això sempre dona moral, i per altra banda perquè el rival té un nivell alt i això ens prepararà clarament per les dues finals que ens venen. Veremos, tenemos que ver cómo están todas las futbolistas. Esta temporada hemos movido mucho el once, hemos rotado mucho, hemos probado muchas gentes en situaciones distintas, pero sí que es verdad que ahora nos vienen dos semanas totalmente limpias entre finales y eso nos da un poco de margen y de chance de poder querer sacar el once que creamos, no tanto dependiendo del estado físico.
3: I ahir es va disputar la final de Copa Catalunya femenina a Vilanova i la Geltrú.
4: Sí, s'enfrontaven l'Europa i l'EM, una final molt disputada que de fet es va acabar decidint a la tanda de penals després d'acabar amb repartiment de gols, perquè va acabar 3-3 al marcador. L'EM es va acabar imposant la tanda de penals i per tant aconsegueix la seva segona Copa Catalunya.
3: Això deien els entrenadors Nani Aces i Rubén López.
13: Bueno, jo crec que no es pot entrar un partit d'una final com hem entrat nosaltres, ens hem posat 0-3 i això et costa molt remuntar. Crec que l'equip ha hagut de fer un esforç físic brutal i al final has de fer molts canvis al final forçats perquè ja no donen les cames, i és veritat que crec que s'ha quedat les jugadores més joves per llançar els penals, i això sí que és una loteria i una qüestió de personalitat, i aquí a lo millor ja sí que ens han guanyat elles.
14: Hem entrat molt bé al partit, molt i molt bé, molt intenses, el pla de partit havia sortit perfecte. Crec que a partir del 0-3 ens hem desconnectat, o... Bueno, és normal a vegades, quan tens un resultat amb tant marge et pots desconnectar una miqueta. Ens hem desconnectat, elles són molt bon equip, han aprofitat les seves ocasions, ens han empatat a 3, i quan pitjor ho teníem, perquè amb el cop moral de la setmana passada, que t'aixequin un resultat de 0-3, és complicat, doncs crec que l'equip s'ha refet molt bé, ha defensat molt millor, i bueno, i els penals al final ja estan més encertades. Lucía ha estat molt bé a la porteria i hem aconseguit guanyar.
3: Doncs felicitats a l'AM, 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Propostes en xarxa.
17: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho parlant del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els descensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça bé ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure l'enjoc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'enjoc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8 i 32 minuts, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12 d'aquest Sevilla-Atlético-Eldense, on el líder, l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol a veres perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol a veres particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig. Per cert, l'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell, faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant a punts amb el Sabadell amb un partit menys i amb l'Averaix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6-6 de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i sobretot el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina. Aquesta no tenim els 3 equips catalans del Sabadell. Tenim els 3 equips catalans de l'aconseguir l'ascens directe. Si no, doncs jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental. Per què? D'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia. Deixaria molt, molt encarrilat aquest play-off perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del play-off, que és el Cartagena, i a més amb el gol d'haver guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància, però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota, amb la circumstància que el Cartagena a l'Europa li té guanyat el gol average, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de play-off. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, doncs ens deia, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, a l'estadi que ens toca jugar aquí a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament en Lusardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:45 el Nàstic es juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga, però evidentment si perdés cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní, per tant seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit i vol acabar-lo doncs tenim motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes. Y también de, pues eso, de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy, muy similar, y que vamos a tener la dificultad, lógicamente, que nos van a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, ya digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestros socios, ya digo, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant-ho amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador, minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol, amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, el Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folk, que l'àrbitre ha considerat que no era punible, i per tant, de moment, continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyar el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua. El congost de Manresa, el defensa Roger Monells, ha obert la llauna pels vegencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está. He tenido suerte, he podido chutar y bueno, ja ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els vegencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a la segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria d'Altona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i els 13 minuts d'en Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que ha sigut una pena no arribar a moció amb Saltran final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va. Tens moltes no fiques cap i perds, tens moltes no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, ha sigut un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa. La segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet i quan agafen l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
8: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
0: Doncs mira, alguns busquen la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viureu tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a la de Muntanyesa i a 1:15 del migdia Europa B Mollerús. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a 1:15 del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
0: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta del play-off hi ha tres equips, Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama amb 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts doncs, d'interès serà a partir de 1:15 aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona assegurar la segona plaça que té ara mateix. Miquel Azparren, tècnic escapulat.
10: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI, como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otros equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
0: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
11: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues... pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues, pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues, amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant, durant el que sigui, els minuts que siguin, i res, doncs així, afrontar una final serà bonic, i amb tota l'afició, i res, a donar-ho tot.
12: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan a entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes, pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura, y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
0: I a la Lliga Elite, déu-n'hi-do com es posa tot després de la penúltima jornada. Hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera. Cap dels dos ho ha fet. Aquests són els marcadors.
1: Sí, són el Martinengui i el Sant Joan Aleti Montcada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'imposava al Martineng 2-3 i entra en la lluita per les dues primeres posicions que donen doncs l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet al Martineng 2-3. El duel entre el Sabadell B i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Joan Aleti Montcada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1 l'Horta. El Ciutat Cooperativa s'ha imposat 4-1 al Manlleu, i duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliueng ha acabat amb empat a 1 al marcador.
0: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Joan Moncada 52 i Pobla de Mafumet 49 es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada, després que la Pobla s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Ciuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Ciuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el Martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb dos gols consecutius de Cabezas i Carol, posant terra de per mig. Tot i així, el Martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del Martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al Martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal al jugador del Martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit que erraria Teo Pozo. Així valorava aquest partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
14: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar sapiguent què fent cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, diverses ocasions a l'inici. No t'ha de temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
13: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4:05 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Condé.
15: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que, de fet, es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor. 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots dos conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb dos cops d'efecte de Riqui Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, el darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic Pota Blava, David Vilajoana.
16: Personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds. Hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estàvem enfonsats. Hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
15: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important, tant per al factor camp en la primera eliminatòria de playoff com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
0: I també aspira encara a playoff el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats de la Lliga Elite imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Abastany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit. Gran assistència de Samu Auló, juvenil, i gran rematada de Cava García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionant, empatant a un, però després el Sabadell ve amb els canvis, ha millorat les prestacions. Eloi Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elite i estarà en la pugna per la sisena plaça en l'última jornada per intentar entrar al play-off, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
0: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. A Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: Tres punts importants a la Unió Esportiva Valls, el Vilà contra l'Horta en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Marc Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada al camp del Manlleu amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
19: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem estat hem demostrat que tenim nivell per estar en aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
18: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4 i 5 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elite.
0: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscolara.
20: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar la última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i el contraatac la Unió Esportiva Rubí que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja en temps afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
0: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elite, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
1: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
0: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals anada del play-off d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esport aquí a l'Enjoc.
3: la xarxa de comunicació local.
21: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
1: Preparat, Eneco?
22: Sí.
1: Temps. Sentit.
22: S-E-N-A-T-I-T.
21: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
1: Quina seria la paraula intrusa?
23: Casoplón.
1: Correcte. En català, per fer al·lusió...
21: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
22: D-E-S-C-O-A-P-A-N.
21: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
24: Continguts en xarxa.
25: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
26: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
25: Ah, Les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
27: Soc una ovella detectiva i de les bones.
28: ¿Qué viene después del miércoles?
29: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
23: Me voy.
28: Però si acabes de llegar...
25: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
27: Clau!
30: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
31: Descuida. No lo harás.
25: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
30: Que empiece el espectáculo.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Olé, olé, olé. A veure, aquest nano tan guapo.
1: Ah!

0: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
1: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Depenent, si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim a l'estudi, en sentit metafòric, una de les bandes més explosives que han irromput en l'escena rock britànica dels últims anys. Ells s'anomenen The Molotov. Són tres músics de Londres, en Matt, a la guitarra i a la veu, i Izzy Cars, al baix, i en Will Fox, a la bateria. Des de que el 2020 han anat cremant escenaris per tota la Gran Bretanya i el 2025 van detonar definitivament amb el seu primer single,

0: joventut i van arribar fins al número 3 de la llista d'àlbums del Regne Unit. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem obrint amb el primer single que va posar The Molotov al mapa, More, More, More, Més, Més, Més. És tota una declaració de principis en forma de crit. La cançó en si és una empenta d'adrenalina pura, la lletra parla de la necessitat constant de més i, bueno, podríem dir que és una experiència de vida, tota una experiència de vida, amb aquella sensació d'insatisfacció jove que no accepta mitges tintes. Les guitarres que esgarrifen, bateria que t'obre el pit i una veu que sembla que estigui a punt de perdre el control, però que no se'n va. Aquí no hi ha res decoratiu. Tot és necessari i tot pesa. Mor, mor, mor va sortir el març de l'any 2025 com a cara A d'un vinil de 7 polzades, acompanyada d'una versió en directe de David Bowie, gravada a Londres. Una molt bona carta de presentació que deia molt de com aquesta banda entén el rock, entén la música. Amb arrels i amb foc propi. Així que no anem a perdre més temps. Anem amb el nostre protagonista, The Molotov, More, More, More.
1: Yesterday we had the news that this song has gone number one on the vinyl charts. So thank you for all of you who bought the record. It goes a little something like this.
2: Oh, speak more, man.

The Molotov, The Molotov, molt, molt, molt. Primer single, primer disc gravat a l'any 2025. Primer cop i primera sorpresa. No és un grup que amaga res. Així doncs, seguim sense baixar la guàrdia. I és que seguim amb Today Gonna Be Our Day. Avui serà el nostre dia. Publicada l'any 2025, el juny, i que representa un gir cap a un optimisme combatiu, diferent de l'energia crua del primer single. Aquí la lletra és una afirmació, quasi un jurament. Avui és el dia en què la

0: coses canvien, en què el moment arriba i no el deixes escapar. No és una cançó dolça, és una cançó esperançada, però amb les ungles a punt. Musicalment, el tema construeix una tensió que augmenta de forma progressiva fins que esclata en una tornada, en un estribillo que enganxa des de la primera escolta, des del primer so, des de la primera nota. Aquí es veu l'influència dels Arctic Monkeys en la manera com treballen la dinàmica. Res no arriba de cop. Tot s'acumula fins que no pots evitar moure el cap. Aquesta cançó va acompanyar-se de la cara B, No Time to Talk. No hi ha temps per parlar. Un tema que contrasta directament amb el títol. És ràpid, nerviós i tallant. Com si la banda demostrés que, si no hi ha temps per parlar, el que han de fer és tocar. Anem a escoltar aquest tema, Today's Gonna Be Our Day. Avui serà el nostre dia. De Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.
1: Today's gonna be our day from their album Wasted on Youth. It is the Molotovs.

0: Quan una banda et diu que avui és el dia millor, el millor que pots fer és creure-t'ho. Ara passem a No Time to Talk, no hi ha temps per parlar, la cara B del segon single, però que mereix protagonisme propi. Per què? Doncs perquè en el món de Molotov les cares B no són temes descartats, sinó que són peces que reformen la idea de la banda. Aquí la lletra és un retrat de la urgència contemporània, la sensació de que tot va massa de pressa, que les converses es tallen, que les relacions es construeixen a base de gestos ràpids i mirades de costat. No és una queixa, és una constatació irònica. El so és compacte i directe, amb un baix que porta tota la cançó per endavant i una guitarra que punxa més que no pas sosté. Will Fuchs, a la bateria, marca un ritme que sembla que no pugui deixar-te respirar. Funciona perfectament, com un rellotge, a contrapunt del single principal, On Today's Gonna Be Our Day, que construïa esperança. Aquí s'hi afegeix una dosi de realisme tallant. Les cares B en el vinil de 7 polzades han estat una marca de la casa dels Molotov des del principi. És un gest que recorda que les tradicions del rock i el punk britànic dels anys 70 i 80, quan els singles eren encara un format creatiu i no tan sols algo comercial. Anem a escoltar aquest altre tema. No Time to Talk, de Molotov, els protagonistes avui al nostre Rock Masters.
1: Goes like this.

No time, no time to talk, no hi ha temps per parlar. Ràpid, sec i sense adornaments, exactament com ha de ser. I ara entrem en Rhythming of Yourself, el ritme de tu mateix, el tercer single publicat a finals d'octubre de l'any 2025. El títol ja ho diu tot. És una crida a trobar el propi compàs, a no deixar-se arrossegar per cap cosa externa. La lletra parla d'identitat i d'autenticitat, també, de mantenir-se dret quan al voltant tot t'empeny a cedir. És un dels temes més polítics de la banda, sense que soni a pamflet, perquè la força no ve dels eslògans, sinó de la convicció amb els quals ho canten. Musicalment és on The Molotovs s'atreveixen a obrir una mica més el seu so. Hi ha espai, hi ha respiració, hi ha moments en què la guitarra dialoga amb el silenci i en lloc d'omplir-lo. Això fa que el tema creixi i que l'impacte de la tornada, de l'estribillo, sigui encara més gran per contrast. La cara B d'aquest single és Johnny, don't be scared. Johnny, no tinguis por. Un tema que sembla adreçat a un personatge concret i que té un punt narratiu, podríem dir, i una tendresa ferma que contrasta molt amb la rocositat habitual de la banda, un exemple de la seva capacitat de matisar. Anem a escoltar Rhythming of Yourself, el ritme de tu mateix, a l'any 2025, els Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

de Molotov. I és que trobar el propi ritme en un món com aquest tan sorollós no és fàcil, però sona així de bé. Ara parlem de Johnny Don't Be Scared. Johnny, no tinguis por, la cara bé que ja hem esmentat abans i que aquí col·loquem sola per donar-li el lloc que es mereix. La cançó s'adreça a algú que ha de fer front a alguna cosa, una situació, una decisió, una por interior inclús. La lletra té aquell to de complicitat que fa que no soni condescendent, sinó proper, com quan un amic t'agafa l'espatlla i te diu sense dir-te res, te dona a entendre que tot anirà bé, perquè tampoc ho sap si anirà bé, però ell sempre hi serà, sempre l'amic sempre serà allà. Musicalment el tema és d'aquells més melòdics del repertori de Molotov, sense abandonar la duresa que els caracteritza. La veu de Matt Molotov hi fa un treball diferent. És menys agressiva, més exposada i precisament per això golpeja d'una manera diferent a la resta de cançons. El contrast entre les cares A i B dels singles de Molotov ha estat comentat positivament per la premsa britànica, que valora que la banda no repeteix el mateix registre en tots dos costats del vinil, sinó que aprofita per mostrar dimensions diferents del seu so. Anem a escoltar aquest tema, Johnny, Don't Be Scared, Johnny, no tinguis por, els Molotov, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Wait.

0: Johnny, no tinguis por, i és que quan la por és l'enemic, la millor arma és un bon acord, un acord de musical ben tocat i una veu que no tremoli. Entrem ara l'any 2026 amb Get Alive, Festa, una vida, el quart single de la banda publicat el 5 de gener d'aquest any, just unes setmanes abans que sortís l'àlbum. La frase del títol és tota, és una d'aquelles expressions que es poden llegir com un insult o com un consell. I la cançó juga exactament amb aquesta ambigüitat. La lletra és irònica i totalment esmolada. Parla de la gent que jutja des de fora, que opina sense viure, que construeix la pròpia comoditat a base de criticar els altres i, en definitiva, és que ho diu tot amb una energia que no deixa a ningú indiferent. És de les peces més contundents dels singles, amb una estructura que avança sense pauses innecessàries. Aquí la influència dels Queens of Stone es nota en la manera com la cançó té un pes físic, com si el so fos una cosa que et cau a sobre i t'obliga a reaccionar. Get Alive va ser el darrer single publicat abans del seu debut amb Waste on Youth, Malbaratats en la joventut, i funciona com una porta d'entrada perfecta a l'àlbum. És un tema que és colpejador, colpeja directe i amb ganes de deixar marca, una bona marca. Get Alive és el tema següent que escoltarem, el següent tema que escoltarem dels Molotov, els protagonistes avui al nostre Rock Masters.
1: Daniels. I'm here, mate. I'm fucking cheering you still. Get a life.

Get Alive. Els Molotov. Ara fem una parada especial per escoltar la seva versió en directe de Suffragette City, la ciutat dels sufragistes, aquell tema típic conegut de David Bowie, gravada a Londres l'any 2025 i publicada com a cara B del seu primer single. Una elecció que parla molt de The Molotov. No trien una cançó fàcil ni recent per versionar, sinó un tema de l'any 1972 del Ziggy Stardust, que és pura energia del glam rock, descarada i carregada de dobles sentits, i la fan seva sense trair-la. La converteixen en algo més cru, més de carrer, però sense perdre el ganxo original de Bowie. Una versió en directe és sempre un repte major que un d'estudi. No hi ha correccions, no hi ha retocs, no pots tornar a repetir. Els Molotov ho saben i per això la trien com a cara B per demostrar que el que sonen a l'escenari és real. La banda va fer una gira per Amèrica del Nord a l'any 2025 com a taloners dels Sex Pistols, una connexió directa amb la tradició punk britànica que explica molt del seu ADN musical i de per què se senten còmodes versionant Bowie en un local petit de Londres. Anem a escoltar aquest gran tema de David Bowie, la ciutat dels sufragistes, els Molotov, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

seu forget City, la ciutat dels fugistes, aquest tema de David Bowie versionat en directe pels nostres protagonistes de Molotov. Estic segur que en David Bowie hauria somrigut, perquè quan una banda jove agafa el teu tema i el fa vibrar d'una altra manera, a un altre nivell, vol dir, significa que el llegat continua viu. Ara fem una parada especial per escoltar una altra versió, la versió que de Molotov van fer de London Calling, aquell tema, gran tema dels The Clash, amb aquell Londres crida, el gran himne publicat l'any 1979, una cançó que en el seu moment era una crida d'alerta. La lletra parla de caos, de col·lapse social, d'una Londres que s'esfonsa però que resisteix. El riu Tàmesis desbordant-se, la guerra nuclear en marxa, la crisi econòmica, el final de l'era punk. No és una cançó dramàtica, no és una cançó dramàtica perquè es rendeix, sinó perquè crida mentre es cau dempeus. De Molotov l'agafen, l'entenen des de dins, no la reverencien, sinó que la viuen i posen la seva pròpia urgència, aquella sensació de generació jove que ha heredat un món complicat i que no pensa callar, de cap de les maneres. El resultat és una versió que respecta l'original sense imitar-lo i que confirma que els grans temes del punk no envelleixen perquè la realitat que descriuen tampoc ha marxat, tot continua igual. The Clash va ser una de les bandes que va definir l'actitud del punk britànic com una cosa política i artística alhora, no tan sols com estètica, que de Molotov els triïn, és coherent amb tota la seva trajectòria, perquè des dels primers moments, des dels primers singles fins a la gira com a taloners dels propis Sex Pistols, aquesta banda ha deixat clar que sap d'on ve i per quin motiu el rock importa. Anem a escoltar aquest grandiós tema versionat pels The Molotov, el gran London Calling.

London Calling, aquesta versió de The Molotov, aquest gran homenatge als The Clash. Ara, arribant ja al final del programa, anem amb una altra versió, God Save the Queen, el Déu, Déu salvi la reina, dels Sex Pistols, en la versió que els Molotov van immortalitzar durant la gira nord-americana del 2025, on precisament actuaven com a teloners d'una banda que va canviar la història del rock amb aquest tema, la cançó d'en Johnny Rotten i companyia, publicada l'any 1977, coincidint amb el jubileu de la reina Elisabet II. No era una provocació buida, era una declaració de guerra contra una societat que asfixiava els seus joves sota el pes de les aparences i de la jerarquia. Quan de Molotov la toquen, 50 anys després, el context ha canviat, però la ferida segueix oberta d'una altra manera, i ells ho saben. No la toquen com un homenatge museal, sinó com algo que encara és seu, que els pertany. Per què parla d'una actitud que no ha passat de moda? La negativa a ser invisibles, a acceptar que el lloc que et toca és el que t'han assignat com a, sense consultar-te. Quan de Molotov, o més aviat que de Molotov, haguessin tocat Suffrage City de Bowie com a primera cara B i God Save the Queen dels Sex Pistols en directe, diu tot el que cal saber sobre la seva genealogia. Punk, glam, indignació i melodia. Les tres coses alhora, tot alhora, sense disculpar-se per cap d'elles. Anem a escoltar aquest gran tema. Boom!

God save the Queen, Déu salvi la reina. Aquest gran tema dels Sex Pistols, versionada en directe per els de Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters. Ara fem una parada ja per acabar el programa amb un dels temes que més ha crescut en directe. Geraldine, inclosa a Waste on Youth, Malbaratats amb la joventut, i tocada per primera vegada en festivals d'estiu l'any 2025, l'any 2025, com el de Lake Fest, per exemple, a Anglaterra, molt abans, això sí, que l'àlbum sortís. Quan una banda treu una cançó nova en directe mesos abans de publicar-la, jo crec que és perquè confia en ella d'una manera especial, i el públic ho nota, el públic ho va notar en aquell moment. La lletra de Geraldine té un punt directament polític i social que no s'amaga. Parla de crims socials, de mirar de cara les coses que s'han fet malament, de demanar comptes al cap i a la fi. S'adreça a algú o a alguna cosa, potser un sistema, potser a una persona concreta, amb aquella pregunta incòmoda: com has estat tot aquest temps? No és una cançó de resignació, sinó d'exigència. Musicalment ho transmet. Té una estructura que va pujant, una estructura que acumula tensió fins que la veu de Matt Molotov la deixa anar sense contemplacions. Geraldine va ser tocada en la versió acústica a concerts íntims durant el juny de l'any 25, i posteriorment en directe, ja de forma elèctrica, al 100 Club de Londres al febrer del 2026, pocs dies després de la publicació de l'àlbum. El 100 Club és un dels locals mítics del punk britànic. Els Sex Pistols hi van tocar l'any 1976, i de fet que de The Molotov la toquessin allà té un pes simbòlic que no passa per alt a ningú que conegui la història del rock britànic. Anem a escoltar aquest tema ja per anar acabant el programa. Geraldine, els de Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
1: sí,
4: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
5: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
6: Un repertori i un moment, no? Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
7: Bona tarda és a tres bandes. Estem aquí preparats l'Arnau García. Arnau, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
7: I la Dolors Pinatelli per acompanyar-vos durant aquesta hora de 6 a 7 de la tarda amb la tarda és a tres bandes. Avui dir, en Marc tampoc és aquí, però sí que tindrem els nostres col·laboradors, en Jordi Montañés en cinema i Antoni López amb el seu bocí de saviesa que cal escoltar sempre molt bé. Doncs, pel que veiem, acabàvem de sentir les notícies, la previsió dels temps, i de fet en Joaquim Serra l'havia encertat amb això de què podia fer algun ruixat a la tarda. Ens ha fet un ruixat com feia temps ara, que no feia aquí Tordera, no?
8: Sí, sí, ha
7: Arnau.
8: Començat de cop.
7: Sí, i... sí, sí, i ens ha enganxat.
8: Sí.
7: Sí, ara sembla que va parant, que fluixi una mica, però ha sigut un ruixat fort, que ja venia bé una mica de regadeta, eh? Molt bé, doncs comencem la tarda de tres bandes, com sempre, amb la primera, que és Medi Ambient, Ciència o Medi Ambient,

I a Medi Ambient, avui tocarem un tema que és molt important i no en solem parlar, no surt gaire aquest tema, però que ens pot afectar molt, molt a tots, que és el soroll. Hi va haver el dia, ara a finals d'abril, el Dia Internacional de la Sensibilització envers el soroll. I ens diuen que a Catalunya s'han anat reduint les persones exposades a uns alts nivells de soroll. Qui més qui menys hi està exposat en aquests alts nivells de soroll? No sé que es visqui en una zona força apartada dels nuclis urbans, doncs el soroll està molt present a les nostres vides. També hi ha qui a casa seva se'l busca el soroll perquè es posa doncs la televisió o que sigui a uns volums molt elevats. Això no és bo. El soroll constant perjudica. I ara ens diuen, és clar, en aquest informe de la Generalitat és tinguent en compte força els sorolls que poden ser de carreteres, de fàbriques, aquests sorolls ambientals. Ens diuen que en els darrers mapes es mostra una disminució de la població exposada a nivells crítics de contaminació acústica, que seria del 4,6% de dia i el 5,9% de nit. Tot i la millora, el trànsit rodat continua sent la principal font de contaminació acústica, afectant principalment tota la població de les aglomeracions urbanes. I la Generalitat està treballant en un projecte de decret per actualitzar la normativa aplicable a Catalunya en aquesta matèria. Es confirma aquesta tendència positiva en la millora de la qualitat acústica, tot i que encara es mantenen reptes significatius en la gestió del soroll derivat del trànsit i de l'oci. Això és el que ens va exposar dimecres de la setmana passada la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, la Sonsoles Letang, durant l'obertura del 6è Congrés d'Acústica de Catalunya, que se celebra, es va celebrar en el Parc de la Recerca Biomèdica de Barcelona. El Congrés, que organitza la Generalitat, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, també l'Associació de Consultors Acústics de Catalunya i el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC, i se centra, aquest any s'ha centrat sobretot, en l'impacte del soroll sobre la salut, la gestió del soroll en l'oci i els grans esdeveniments i la planificació del silenci a les ciutats, cosa que jo trobo que és molt difícil. Es pot millorar, però eliminar penso que és molt difícil. En aquest dia de la sensibilització envers el soroll, Letang explica que estem treballant en la tramitació d'un projecte de decret per actualitzar la normativa aplicable a Catalunya en aquesta matèria i per tal de millorar-ne la seva interpretació i aplicació, augmentar la seguretat jurídica i reforçar la protecció ambiental en alguns casos específics i fer front als nous reptes que es plantegen. Segons els resultats dels darrers treballs, sintetitzats en els mapes estratègics de soroll, uns estudis que, a grans trets, avaluen l'exposició de la població al soroll en les grans aglomeracions urbanes i a l'entorn de les grans infraestructures de transport. Catalunya ha aconseguit una lleugera reducció de la població exposada a nivells superiors als objectius de qualitat en les aglomeracions urbanes en els darrers 5 anys. En concret, la població exposada a més de 65 decibels durant el dia s'ha reduït en un 4,6%, mentre que en horari nocturn, que seria de més de 55 decibels, la reducció ha estat d'un 5,9%, beneficiant així més de 100.000 ciutadans. En total, un 13,7% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i més d'un 22% durant la nit. Així mateix, s'ha registrat un increment d'un 16,7 punts en la població que gaudeix de nivells considerats de bona qualitat acústica, que són de 55 decibels, per sota dels 55 decibels durant el dia. Les dades refermen que el trànsit rodat és la font de soroll predominant, afectant pràcticament la totalitat de la població, o sigui, un 99,9%. Però també pren una rellevància creixent el soroll associat a l'oci, a l'organització de grans esdeveniments i també com en els conflictes de convivència veïnal.

evidencien la necessitat de trobar equilibris entre l'activitat social i cultural, l'economia urbana i el dret del descans del veïnat. També es presentaran per primera vegada durant el Congrés les dades d'impacte acústic sobre els centres escolars situats a les grans aglomeracions de Catalunya. Un 75% dels alumnes que cursen els seus estudis en centres on el seu entorn es superen els nivells de qualitat acústica desitjables. El soroll excessiu a les escoles afecta negativament el desenvolupament cognitiu, la memòria i l'aprenentatge infantil. És per això que la directora ha destacat la necessitat de posar el focus en el disseny acústic dels edificis educatius, en la recuperació d'itineraris tranquils pels infants en el seu camí cap a l'escola i en la protecció dels entorns escolars com una inversió directa en salut. Els mapes estratègics de soroll es realitzen cada 5 anys i han de servir per dissenyar les polítiques de reducció de contaminació acústica a mig i a llarg termini. Aquests mapes són l'eina base per a l'elaboració de plans d'acció, la darrera fase de les quals, la quarta, està en redacció. Aquests plans han de recollir mesures concretes per reduir el soroll ambiental i preservar les zones tranquil·les, integrant les polítiques de soroll amb les de qualitat de l'aire i mobilitat sostenible per millorar el benestar de la ciutadania. L'ETANC ha detallat que són necessaris canvis estructurals de llarg recorregut, amb planificació territorial, mobilitat sostenible, renaturalització de les ciutats, creació i preservació de les zones tranquil·les, implantació de zones de baixes emissions i millora de transport públic, també la implantació de manera generalitzada del vehicle elèctric. També ha destacat la importància de l'educació i la sensibilització com a eines clau de prevenció, ja que cal avançar cap a una millor qualitat acústica i requereix no només canvis estructurals i normatius, sinó també una ciutadania informada, conscient i corresponsable. També ha mencionat que cal integrar el soroll dins una visió més àmplia de la salut planetària per les sinergies que existents entre la qualitat de l'aire, canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat. Doncs bé, això és el que vam parlar en aquesta trobada i val la pena tenir en compte i poder-ho millorar si es pot, perquè no hi parem massa atenció, però estem sotmesos a molts sorolls que, com dèiem, ens exciten a vegades, perjudiquen la salut, no ens deixen descansar amb tranquil·litat o a vegades ni tan sols fer la feina amb tranquil·litat. Val la pena tenir-ho en compte. Molt bé, doncs aquí deixem la primera banda, Medi Ambient, avui tractant del soroll, que és un tema que és poc habitual però que s'ha de tenir molt en compte, i ja anirem cap a la següent banda, anirem a Cultura i tindrem cinema amb en Jordi Muntanyès.

0: Bé, tenim la nostra secció de cinema i el nostre col·laborador a punt, en Jordi Montañés. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Dolors. Bé, si hem de parlar de cinema,
0: sí.
1: La veritat és que aquesta setmana les novetats cinematogràfiques estan marcades per dues estrenes molt potents i que d'alguna manera eclipsen tota la resta.
0: Sí?
1: Sí, aquesta setmana s'ha produït l'estrena de la segona part del Diablo Viste de Prada, 20 anys després de la primera, i també el sumptuós biòpic sobre Michael Jackson que ha realitzat en Anthony Pucua. Anem, si et sembla, per la primera,
0: sí,
1: que és el retorn del Diablo Viste de Prada, i això s'ha fet, aquesta segona part s'ha fet mantenint amb una distància de 20 anys ja, des de la primera, tot l'equip protagonista, sense modificar pràcticament res de la part protagonista.
0: I què tal?
1: Del mateix nivell que l'altre, o sigui, no baixat el nivell. El director segueix sent en David Frankel, i en els papers principals tornem a trobar la Meryl Streep com la Miranda Priestly, que és la dictatorial i superexigent directora d'una revista de modes, i al seu costat l'Anne Hathaway i l'Emily Blunt, que llavors eren unes principiants de mica i ara són unes grans estrelles de la pantalla. I tampoc podia faltar en Stanley Tucci interpretant el mateix paper que la primera part.
0: O sigui, no toca res.
1: No toca res. La pel·lícula parla del retrobament de la Miranda amb la seva antiga assistent, la que està personificada per la Hathaway, i que s'enfronta a la seva també antiga col·laboradora, interpretada per la Blunt, que ara treballa com una dura executiva en una revista de la competència. Recordem que la primera part, la història inicial, la va escriure el personatge interpretat per la Hathaway. O sigui, que és una novel·la que explica la seva experiència dintre d'aquesta revista. Aquest segon ja és un guió completament, vull dir, nou i que tres que veurà amb la primera versió,
0: sí,
1: però va seguir apareixent amb els seus personatges. La pel·lícula, com la primera, és una excel·lent comèdia, molt ben interpretada, amb un guió força intel·ligent i glamurós, i de veritat que també és ideal per passar una bona estona al cinema.
0: Doncs deu ser un encert, perquè sempre és difícil això de les segones parts.
1: Sí, a més, aquesta sobre una primera que era més o menys autobiogràfica, entre cometes,
0: sí,
1: a una segona que és creació nova. Per cert, suposo que a fi de promocionar aquesta pel·lícula, l'autèntica directiva en què s'inspira el personatge de la Miranda Priestly, que es diu Anna Wintour, ha anat apareixent personalment a diversos actes. Ha volgut fer-se visible, doncs.
0: Sí, sí.
1: I fins i tot va donar un Òscar amb la Anne Hathaway a la darrera cerimònia del passat mes de febrer.
0: Ha entrat en el joc.
1: La vas veure a la Wintour, als Oscars?
0: No la vaig veure.
1: No t'hi vas fixar. Va ser molt divertit, eh?
0: Sí?
1: Es va ficar amb el vestit de l'Anne Hathaway.
0: Ah, sí?
1: Molt curiós. Sí, sí. Va dir d'ella. I l'altra gran escena de la setmana és Michael, el biòpic de Michael Jackson, que ha produït en Graham Kew, el que va produir el film sobre el Queen titulat Bohemian Rhapsody, que era tan bo,
0: sí,
1: però en Graham Kew també ha produït aquest i l'ha dirigit en Anthony Pucua, conegut per la sèrie dels films sobre el The Equalizer i també per la seva visió actualitzada de Los Siete Magníficos. Anthony Pucua és un director actual que té pagada i a mi no fa massa el pes, però té pagada.
0: Ja.
1: Sí, exacte, aquest, el biòpic de Michael, és un tio que va tenir problemes de diferents tipus des que va voler portar-se a terme. I això, al final, s'ha notat amb el seu resultat.
0: No surt del tot reeixit?
1: Mira, el més positiu és la part musical. Qui interpreta el Michael Jackson és el seu nebot, Arthur Jackson, i la veritat és que ha estat molt encertat donant-li aquest paper. Perquè, sobretot en les interpretacions, personifica amb el seu tiet de meravella. O sigui, realment el Jaffa Jackson s'hi llueix fent de Michael. Els números musicals són un autèntic homenatge a Michael Jackson i estan realitzats de manera excel·lent, molt. Es poden disfrutar com si ho gaudim, com si l'autèntic Michael estigués a la pantalla. O sigui que per aquesta part tu pots passar allò més bé veient la pel·lícula.
0: Que
1: realment l'espectacle és molt.
0: Això és molt.
1: Ara bé, quan entrem en la seva vida personal, tot queda agafat amb pinces. Bé, llavors, quan estàvem parlant de que quan està fent, quan és la part musical és molt bona, però quan s'entra a la part de la seva vida personal, tot queda agafat amb pinces i passat de puntetes per les qüestions més conflictives amb aquest personatge es veu implicat.
0: Yeah.
1: Es veu que la família d'en Jackson va voler estar sobre el guió abans d'utilitzar el film, filtrant lo convenient de lo convenient. Si només va permetre que es reflectés en pantalla el que ells van voler que es reflectés.
0: Yeah, o sigui...
1: Esclar, això acaba perjudicant la pel·lícula, Era així?
0: Sí, sí, no dic que surt retallat.
1: Era la pel·lícula perquè
0: sí.
1: Vulguis que no.
0: Mm. No? Sí.
1: Estava dient que es veu que la família va molestar sobre del guió abans d'utilitzar el biòpic i va filtrar lo convenient de lo no convenient. O sigui que, d'alguna manera, lo que no volien que sortís a la pantalla van demanar que no sortís. Esclar, això acaba perjudicant el film, perquè vulguis que no, la història de Michael Jackson i també la més fosca, tothom la coneix bastant bé.
0: I aquí surt retallada.
1: Exacte, per tant, et dones compte que allò t'entolla d'alguna manera. Ara bé, si hi ha ganes de veure un renaixement de Michael Jackson amb espectacles autènticament brillants musicals, la pel·lícula val la pena veure-la perquè també us ho passareu prou.
0: Sí, sí.
1: I amb això ja podem manar als nostres cineastes d'avui, que en lloc de dos, aquesta vegada seran tres.
2: La música darrere la càmera. Amb Jordi Muntanyès i Dolors Pinatelli.

0: Jordi, ens has preparat una altra col·laboració entre compositor i director per avui?
1: Sí, però aquesta vegada l'autèntic protagonista de la sessió serà el compositor, en Howard Shore, perquè la gràcia és que està vinculat no a un, sinó a dos grans directors de cinema, el canadenc David Cronenberg i el neozelandès Peter Jackson.
0: Repartit.
1: Repartit, fixa't, entre dos directors nascuts en llocs geogràficament ben separats. Canadà de Nova Zelanda, no vegis.
0: I tant.
1: Sí. Shore és des de l'any 1979 el compositor de pràcticament totes les pel·lícules del mòrbid i inquietant David Cronenberg. Però l'èxit i els Oscars li van arribar de la seva col·laboració en el gran projecte de Peter Jackson, El Senyor de los Anillos, on ha posat la música de les 6 pel·lícules de la sèrie realitzades fins ara. Comencem, doncs, per Shore i anirem a trobar-nos amb els altres dos directors, tal com anem avançant amb els que ha col·laborat. Howard Shore va néixer a Toronto l'any 1946, fins d'una família jueva. Va començar a estudiar música quan tenia 8 anys i als 13 ja tocava en grups musicals que anaven comptant amb ell.
0: Un nen prodigi, eh?
1: Sí, sí, sí. Els estudis més seriosos els va portar a terme al Berklee College of Music de Boston i a finals dels anys 60 ja era membre d'una banda de jazz fusion anomenada Lighthouse. A la dècada dels 70 composa principalment música per espectacles teatrals i pel famós programa de televisió Saturday Night Live. Però ja va adquirint reconeixement públic, per dir-ho d'alguna manera. El cinema s'inicia el 1979 de la mà del director David Cronenberg, nascut com ell a Toronto el 1943, i que ja portava 10 anys fent llargmetratges terrorífics que era la seva especialitat. Aquest director, David Cronenberg, havia nascut en una família d'immigrants jueus també, provinents de Lituània, i era fill d'un escriptor, editor i periodista molt important i d'una famosa pianista anomenada Esther Sandberg. Per tant, va créixer rodejat de llibres, amb una família molt culta, amant de les arts, i per tant es va graduar en literatura a la Universitat de Toronto. Amb 24 anys, el 65, tot i la seva formació acadèmica, en Cronenberg encara no havia trobat la seva vocació. Però després de veure una pel·lícula molt modesta, rodada sense pressupost per una colla d'amics, va descobrir que el cinema era un art ple de possibilitats.
0: Va trobar el que volia.
1: Exacte. Després de realitzar un parell de curs i amb l'ajuda moral i econòmica, sobretot econòmica, de Ivan Reitman, que era el director de Los Cazafantasmes i altres pel·lícules molt conegudes, que era amic seu, arriba a portar a terme dos llargs experimentals que, tot i ser experimentals, fins i tot van rebre subvencions del govern canadenc. No poden llegar millor. Però l'èxit li arriba el 1975 amb un film terrorífic de repugnants baboses de totes mides, titulat en castellà Vinieron de dentro de uns suspensius. Aquest film, precisament, va ser el que va guanyar el primer premi del Festival de Sitges d'aquell any.
0: Devia fer molta angúnia.
1: Si a Sitges va guanyar, això ja és sí. Però va guanyar Sitges. Val. A partir d'aquí, Cronenberg esdevé un reputat director del gènere que es denomina horror corporal, es diu el gènere, perquè explora la por humana a les transformacions físiques, les malformacions i les infeccions. Tota una joia de pel·lícules. El 1979 és quan es produeix el primer contacte amb el Howard Shore en el film Cromosoma 3, protagonitzada per uns nens molt criminals que són la descendència psicoplasmòtica, segons diu el Cronenberg, d'una dona mentalment xiulada. Pues quina música hi va posar això en aquesta primera col·laboració? És hora de descobrir-la. Endavant amb el primer tall.

0: Sí que fa por, sí.
1: Sí, però fixa-t'hi bé que si te l'escoltes bé, té un toc final que recorda la música de Psicosis, de
0: molt.
1: Herman.
0: Sí.
1: El peny, eh? Sí, va inspirar, podem dir. Bé, doncs, seguidament d'aquesta pel·lícula s'estableix la relació entre Cronenberg i Shore, que es manté a lo llarg de la resta de la trajectòria cinematogràfica del director i que ja s'apropa als 50 anys.
0: Tot un rècord.
1: Sí, sí, de col·laboració. Cronenberg és el director de films de difícil digestió perquè mostra imatges de deformacions i malformacions físiques molt incòmodes, com és el cas de La Mosca, recorda't?
0: Sí.
1: Mentes criminales, Existence, Crash, totes de ciència-ficció, crítica, crítiques imaginatives i molt provocadores, però molt difícils de suportar. Ara bé, també ha realitzat pel·lícules del gènere negre molt notables i molt més suportables, com és el cas d'Una història de violència, Un mètode peligroso, o la més que excel·lent, Promeses de l'Este, que estava molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: Totes tres protagonitzades per en Viggo Mortensen.
0: Sí, aquesta és bé.
1: Aquesta és molt millor. Tot, eren bastant dures, però no eren tan desagradables com les anteriors. El darrer film realitzat fins ara per Cronenberg és del 2024, o sigui, de fa dos anys, i es titula Los Sudarios. De nou de ciència-ficció, amb un toc de terror, i acabat d'un home vidu, interpretat per en Jean-Pierre Cassel, que construeix un innovador dispositiu per connectar-se amb les persones mortes. No cal que t'expliqui les conseqüències que això tindrà perquè ja te les pots imaginar.
0: Sí.
1: No seran pas còmodes per dir-ho.
0: No,
1: No. Sentim la música composada per en Short per l'ocasió perquè il·lustra molt bé el seu contingut. Davant.

0: inquietant també, eh?
1: Sí, sí, sí, és molt curiós. Però com ja és al principi, els majors èxits de Howard Shore no li venen de la seva extensíssima col·laboració amb Cronenberg ni d'aquestes pel·lícules de l'hora, sinó d'haver estat l'escollit per a Peter Jackson per composar la música de tota la sèrie de films que ha realitzat entorn al Senyor de los Anillos, en Tolkien. Toca, doncs, parlar d'en Peter Jackson, nascut a Wellington, capital de Nova Zelanda, el 1961, en el si d'una família d'immigrants anglesos. Segons el mateix Jackson diu, va ser als 9 anys, veient el King Kong de 1933, el King Kong clàssic, quan va decidir que volia ser director de cinema. I als 12 anys ja estava decidit a refer aquella pel·lícula que tal li havia agradat i tornar-la a fer el seu estil.
0: Un altre precoç?
1: Tampoc tant, perquè no és fins al 1987, amb 26 anys, quan pot realitzar el seu primer llargmetratge, titulat Mal Gusto, ajudat pels seus amics i durant el temps lliure que ajudava la seva ocupació professional. Una mica com és el cas de l'Almodóvar, quan realitza Pepinot i Bom, també estones. Aquesta també la va fer estones. Per cert, Mal Gusto sembla d'en Cronenberg, perquè també és de ciència-ficció terrorífica, i acabar d'uns extraterrestres que segresten persones a Nova Zelanda per convertir-les en menjar. Una altra delícia.
0: Ai, sí.
1: Però això no és res. Això no és res. Perquè el primer gran èxit d'en Jackson és una pel·lícula de 1992, 5 anys després, titulada Brain Dead, tu madre se ha comido a mi gato. Que encara que sembla que la cosa va de conya, el títol, és un film que barreja sense pietat el terror i el gore més eixelebrat i que està considerat com un dels més sanguinolents de la història. Jo la vaig començar a veure accidentalment en vídeo, la tenia el meu fill posada a l'habitació, la vaig veure un moment, i no vaig poder resistir uns pocs minuts, pensant que d'aquest director ja no em molestaria mai més a veure cap altra pel·lícula.
0: Però a algú li devia agradar, no?
1: Moltíssim, tu vull dir. Mira, el meu fill se l'estava mirant a casa.
0: Sí, sí.
1: Bueno, mira, vet aquí que un any després, el 1994, estrenava Criatures Celestiales, la primera protagonitzada per la Kate Winslet, i em decidí anar-la a veure. Uh-huh. Aquesta és una comèdia negra sobre fets reals passats a Nova Zelanda, molt menys agressiva que l'anterior, i s'enduia el primer premi del Festival de Venècia d'aquell any. I aquesta a mi em va agradar.
0: Veus?
1: Veus? Després ja van canviar, va tranquil·litzar si ja estava millor. I després d'un parell de pel·lícules més aviat intrascendents, és quan el 2001 s'embarca amb el projecte de portar seriosament al cinema la trilogia d'en Tolkien sobre el Senyor de los Anillos. I la música li encarrega a Howard Shore. Jackson roda els tres films, un darrere l'altre, al llarg de 3 anys.
0: I l'encerta.
1: I tant, amb el primer, El Senyor de los Anillos, La Comunitat de l'Anillo, guanya 4 Oscars de 3 nominacions, entre ells el de millor banda sonora per això. Amb el segon, El Senyor de los Anillos, Les Dos Torres, en guanya 2 de 6 nominacions, tots tècnics. I és amb el tercer, El Senyor de los Anillos, El Retorn del Rei, quan finalment aconsegueix els 11 Oscars, el que estava nominat, igualant a llavors a Ben-Hur i Titanic. Uh-huh. Entre aquests estaven, per suposat, millor pel·lícula, millor director i millor guió adaptat per Peter Jackson i, de nou, millor banda sonora per a Howard Shore. Ja toca, doncs, posar aquesta famosíssima música composada per a Shore i que li va proporcionar, com acabem de dir, no un, sinó 2 Oscars de l'Acadèmia. Endavant!

0: Molt bona, eh?
1: Sí, i a més, com a anècdota, s'ha de dir que després de que Short guanyés el seu primer Oscar el 2003 per la primera part del Senyor de los Anillos, la música de la segona, Les dues torres, no va ser nominada el 2004 per una nova i polèmica norma de l'Acadèmia que impedia nominar bandes sonores inspirades en bandes sonores anteriors.
0: Mm-hmm.
1: No la van nominar. Aquesta norma es va eliminar a continuació i això li va permetre a Short tornar a ser nominat i guanyar de nou l'Oscar el 2005 per la tercera part d'aquesta saga. Mm-hmm. O sigui que d'Oscars en va guanyar dos, que podien haver estat tres.
0: Clar, pel canvi de norma aquesta, temporal.
1: Sí, sí, hauria pogut tindre tres i al final dos encara estava prou bé. Jackson, després de realitzar finalment la seva llarguíssima versió de King Kong el 2005, que està bé però tampoc millora tant l'original, arriba a un acord amb la Metro-Goldwyn-Mayer per portar la producció executiva, només la producció executiva, de tres pel·lícules més sobre el Hobbit d'en Tolkien. Qui s'havia d'encarregar de la direcció era en Guillermo del Toro, però per diferents problemes, tant de disponibilitat de temps com d'un tema de disponibilitats econòmiques de la Metro, que estava començant a estar en crisi, del Toro es despenja del projecte, que no ho veu clar, i és en Jackson qui finalment les va rodar entre el 2012 i el 2014. Aquests films es titulen El Hobbit, El viaje inesperado, El Hobbit, La desolación de Smaug i El Hobbit, La batalla de los cinco jefes. I, de nou, la música se'n va ocupar Howard Shore, esdevenint així l'únic responsable de les bandes sonores dels sis films realitzats fins ara de la saga d'en Tolkien.
0: Uh-huh.
1: Sentint-nos, com sempre, un tall de la música del darrer film d'aquesta saga composada per Shore, o sigui, de La batalla de los cinco ejércitos.

0: Molta tensió, eh?
1: Sí, té tota la força de la música del Senyor dels Anells. Bueno, sembla ser que al final, de fa més de març, Jackson va anunciar que estava treballant en una nova entrega del Senyor dels Anells, titulada Sombres del passat, probablement amb música d'això. Però com que això només és un projecte, deixem-ho aquí i estarem a veure si és veritat.
0: Deixem passar el temps i a veure.
1: Sí. De totes maneres, això, Cronenberg i Jackson segueixen en actiu. Tots ells estan treballant. O sigui, encara ens poden oferir noves produccions cinematogràfiques en un futur. Però de moment crec que per avui ja ho podem deixar aquí, no?
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per aquest trio, de fet, que allò de tàndem, no? Sí, sí. Que ens has portat avui i t'esperem a la propera sessió. Moltes gràcies, Jordi.
1: Doncs vinga, ens toquem a la propera. Adéu-siau, Dolors.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
5: Si ja has fet el canvi d'armari, per què no renoves també el teu somriure? Això és perquè només ara, a Dental Company Tordera, 20% de descompte en tots els tractaments dentals. Demana ja la teva cita gratuïta a dentalcompany.es i al 930 13 02 78 i uneix-te a la company que somriu.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda als oïdors i oïdores del programa A Tres Bandes. Soc Toni López i encetem l'espai Cultura, un bocí de saviesa. Avui parlarem dels anys 150 en endavant de platonisme i cristianisme. Parlarem de Justí Màrtir, 100-165, Climent d'Alexandria, 150-215, Orígens, 185-254, Eusebi de Cesarea, 265-340, Gregori de Nissa, 335-395. Durant els primers segles de l'era comuna, no estava clar si el cristianisme i la filosofia serien enemics, aliats o desconeguts que es creuen pel camí. Sant Pau exhortà els colonesos a mirar que ningú no els enganyés amb filosofies i sutileses buides. Sant Pau no veia els evangelis com filosofia. Deia no predicar res més que a Crist crucificat i donava gràcies a Déu d'haver fet la saviesa d'aquest món necessitat. Menys d'un segle després de la mort de Pau, es feren grans esforços per portar la filosofia pagana al servei del cristianisme. Per què? Perquè existia un context especial. En part, això era per necessitat. Els crítics pagans feien servir, utilitzaven, empraven arguments filosòfics per atacar el cristianisme. I aquests atacs només podien frustrar-se amb similar artilleria filosòfica. Amb el pas dels temps, els pensadors cristians també trobaren útil recórrer la filosofia per aprofundir i clarificar veritats cristianes i per desenvolupar una visió del món cristiana completa. Un nombre d'importants pensadors cristians a l'Occident llatí resistiren els intents de combinar fe i filosofia, especialment el cartaginès Tertulià, 155-240, que preguntà retòricament què té a veure Atenes amb Jerusalem i exclamà «Crec perquè és absurd», referint-se a Crist reencarnat. Aquesta visió fou fortament rebutjada per un número d'influents cristians grecoparlants com Sant Justí Màrtir, Climent d'Alexandria i Gregori de Nissa, i teòlegs com Orígens i Eusebi de Cesarea. Ells veien la filosofia pagana, especialment el platonisme, com preparació per al cristianisme. La cristiandat llatina també ho veia així. Sant Agustí, 354-430, sens dubte el pensador cristià més important de l'antiguitat, alabava el platonisme per la seva congruència essencial amb la veritat cristiana i es basava en els seus recursos per desenvolupar aspectes claus de la seva teologia, inclosos la seva visió del coneixement humà i la seva resposta al problema de per què Déu permet el mal. Certes corrents del pensament protestant desafiaren aquesta visió d'una harmoniosa relació entre fe i raó, però s'han mantingut amb el punt de vista dominant que el pensament cristià té molt a veure amb el platonisme. De fet, Sant Agustí pensava que coneixem per l'il·luminisme, per alguna mena de Déu que ens il·lumina en el nostre coneixement per arribar a la saviesa. De fet, el llibre de la saviesa, que està inclòs a l'Antic Testament, és reconegut per l'ortodoxia catòlica i l'ortodoxia dels ortodoxos, però en canvi és negat per als jueus, perquè va ser escrit en grec, i només aquest fet ja els fa veure o pensar que no és un llibre de saviesa inspirat per Déu. Jo us el recomano perquè fa pensar molt i està escrit amb uns sentiments positius. Així doncs, que avui, com a deures,
agafar la Bíblia, buscar el llibre de la saviesa i començar-lo a llegir, que paga la pena. A reveure i fins la setmana vinent.

0: Bé, doncs seguim amb altres bandes. Quan falten 10 minuts per a les 7, doncs ja anem a la tercera banda, anem a tecnologia. Arnau, què ens portes avui?
1: Doncs bé, avui us porto un concepte que segur que molta gent no l'haurà escoltat, però sabrà el que és.
0: Sí?
1: Us vinc a parlar dels wearables. Aquests dispositius són els que tots coneixem com són rellotges intel·ligents, anells intel·ligents, tots aquests dispositius.
0: Sí.
1: Quan pensem en aquests wearables, el primer que ens ve al cap és aquest, el rellotge intel·ligent, sobretot. Per exemple, l'Apple Watch, els Galaxy Watch, els Garmin, són com tenir un petit assistent personal enganxat al canell. Et mesuren els passos, el ritme cardíac, el son, les calories, les notificacions, i fins i tot et diuen que respiris quan estàs estressat.
0: Tot això?
1: Sí, és curiós, abans els rellotges només servien per mirar l'hora. Però
0: sí, ara és la funció mínima, sí, mirar l'hora,
1: sí,
0: no?
1: La funció ja menys important dels rellotges intel·ligents. Però aquests wearables han anat molt més enllà. Un dels que més està creixent són aquests anells intel·ligents. Són petits, discrets i sorprenentment potents. Poden monitoritzar el son amb una precisió brutal, detectar canvis en la temperatura corporal, seguir l'activitat física i, fins i tot, anticipar si estàs a punt d'agafar un refredat.
0: També, això?
1: Sí, és com si portessis ja un metge minimalista al dit.
0: Però això deu ser també, et deus com capficar molt, no? Tot el rato mirant les teves constants i el ritme cardíac i tot, això deu fer posar bastants nervis.
1: Després, a part, tenim les ulleres intel·ligents, que
0: també
1: ja estan vivint una segona vida. Les primeres generacions van ser un fracàs que no van funcionar gaire bé, però ara estan tornant amb molta més força. Ulleres que et mostren notificacions, que poden fer fotos, que integren assistents de veu o que fins i tot et projecten informació davant dels ulls. No són encara les ulleres de la realitat augmentada que tots imaginem, però cada cop s'estan acostant més. I quan arribin, canviaran completament la manera de com interactuem amb la informació. I si ara parlem de realitat augmentada, també hi ha dispositius que combinen el món físic amb el digital. Cascs, visors, lents, tot això forma part d'un futur on la tecnologia no només estarà a la butxaca, sinó literalment davant dels nostres ulls. I això obre un munt de possibilitats. Des de treballar en pantalles virtuals fins a rebre indicacions de navegació superposades al carrer. Però els wearables no serveixen només per fer coses xules, sinó que també tenen un paper molt important en la salut. Molts poden detectar arítmies, avisar accidents, monitoritzar malalties cròniques o ajudar a fer l'esport de manera segura. De fet, hi ha persones que han pogut descobrir que tenen un problema cardíac gràcies a un rellotge.
0: Sí.
1: Aquest és un clar exemple de com la tecnologia pot acabar tenint un impacte real en la vida quotidiana i ens pot acabar ajudant.
0: I tant, en molts casos, com tot, en molts casos pot ajudar i en altres casos pot ser que serveixi perquè les persones ens obsessionem, no? Sí. Anar controlant tota l'estona, vull dir, perquè si has d'estar pendent constantment, sense que ja tinguis cap alteració ni cap patologia de tots aquests valors, no? De salut, pot ser que arribis a obsessionar-te molt.
1: Sí.
0: I ara has parlat de... No me'n recordo la paraula, com anomenes tots aquests estris.
1: Wearables.
0: Sí, doncs, has parlat del rellotge, has parlat d'ulleres, has parlat...
1: D'anells, també.
0: Sí. Com s'utilitza, per exemple, unes ulleres? Són unes ulleres normal, vull dir, per veure-hi?
1: Sí.
0: I que, a més, com vas manejant totes aquestes funcions? Què dius que fa?
1: Per el que tinc entès és com que el vidre de les ulleres també és com un mini projector,
0: sí,
1: que et projecta una pantalla, informació, coses així.
0: Ah,
1: i també hi ha, per exemple, a la patilla, com diríem,
0: sí,
1: tenen com unes càmeres que pots ja gravar, o també hi ha auriculars a les puntes per escoltar.
0: Sí, sí, sí.
1: És molt complex.
0: Molt complex, i tant. I complicat, m'imagino. Que, esclar, si unes ulleres, a part de per mirar, el que veus són unes pantalles, no?
1: Sí.
0: Llavors, la realitat no la veus.
1: Clar, això no sé com funciona, però suposo que deu ser una mica no tan nítid, potser és una mica més com mig borrós, que no es pot veure al fons, potser.
0: Sí, sí, sí, pot ser, pot ser. I els rellotges, per exemple, tampoc un rellotge és massa gran com per poder-hi veure totes aquestes coses.
1: Per això a vegades hi ha alguns que van connectats a aplicacions als mòbils, que sempre aquestes poden anar molt bé per si vols controlar-ho.
0: O sigui que el que seria rellotge fa la lectura, no?, sí, de totes aquestes dades, però a l'hora de consultar ho has de fer amb una aplicació de mòbil, sí, no?
1: Igual que el rellotge, els anells també.
0: Els anells també són així, sí, sí, sí, sí, que fan la seva funció, però a l'hora de fer-ne la lectura és a través d'una aplicació de, sí, mòbil. Tot això se suposo que encara no està massa implantat aquí, no?
1: No,
0: nosaltres.
1: Encara deu faltar molt perquè s'acabi de perfeccionar i, sí, que vagi tot com hauria d'anar.
0: Però rellotges intel·ligents sí que he sentit parlar que hi ha, sí, gent que ja els utilitza, no?
1: Sí, els rellotges intel·ligents sí que està avançant molt i ara és el que està avançant. Ja els rellots estan com més, que ja estan prou evolucionats, sí, i ara estan ja amb els anells.
0: Amb els anells.
1: Això és una cosa que segurament ja s'està del tot perfeccionant.
0: Sí, sí. Bé, doncs també, potser d'aquí no massa, sí que ja començarem a veure tots aquests aparells i preocupar-nos de com utilitzar-los, com funcionen, perquè ens poden ajudar, no? Perquè en el fons el que la funció seria poder facilitar i poder ajudar, més que no pas atabalar-nos amb masses dades, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs ho seguirem. Moltes gràcies, Arnau, per la teva secció i nosaltres ja anem acabant el nostre programa. Aquesta tarda és a tres bandes, que hem tingut, com sempre, els tres temes. Hem parlat en el primer apartat de medi ambient del soroll, que és un contaminant important, encara que no ho tenim massa present, però sí, és un contaminant que pot perjudicar molt la nostra salut i les nostres tasques. Després hem tingut en Jordi Montañés amb la seva secció i Antoni López amb el bocí de saviesa i finalment aquest apartat de tecnologia que ens has portat tu, Arnau. Esperem que hagueu passat amb nosaltres molt bona estona i ens tornem a trobar dilluns que ve, no?
1: No, és no? veritat que és Sant Ponç.
0: És festiu, és Sant Ponç, o sigui que d'aquí dues setmanes. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: pot ser percebuda, i amb raó, com una substitució. Menys educació i més control. L'escola, però, no és ni pot ser un espai de vigilància. És un espai de confiança, de vincle i d'oportunitat. I aquest equilibri és fràgil.
1: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local. El consistori ha enviat un requeriment a l'emissora per la publicació d'un vídeo viral on una oient acusava de corrupció un agent que ja havia estat absolt judicialment. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
2: Es va enviar un requeriment a través d'un decret d'alcaldia en el qual es demanava la retirada immediata del contingut, que ens consta que així va ser. Vàrem demanar també en aquest decret una rectificació pública, una rectificació que va arribar en el seu dia i que una confirmació escrita del compliment de les mesures sol·licitades, que també ens han fet arribar, i l'adopció de mesures internes per evitar la reiteració de situacions similars.
1: Vox Tordera critica l'acció de l'Ajuntament en el procés de regularització d'immigrants. El consistori recorda que es limita a facilitar els documents que la normativa estatal contempla. Des de Vox han criticat dues reunions informatives extraordinàries adreçades a aquest procés. Escoltem Eric Pérez de Vox, Toñi García del Partit Socialista.
3: En cambio, las personas de aquí, los de casa, tenemos que hacer largas colas, esperar muchísimo tiempo, pedir cita previa incluso en algunas ocasiones. Y lo vemos un sesgo comparativo y una injusticia total hacia los de casa.
4: Hi ha un procés administratiu, tu no vens a l'Ajuntament i dius vull el padró, i et donen el padró. S'ha de fer un expedient administratiu i una sol·licitud. I davant de que són persones de forma no estan regulars en el país, el procediment per obtenir l'IDCAT mòbil és diferent al procediment ordinari.
1: L'Alt Maresme estrena noves ambulàncies amb tecnologia avançada. La base de l'Hospital de Calella ja disposa dels nous vehicles. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària.
5: I ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i, evidentment, d'Europa.
1: El patinatge artístic Tordera brilla en la preselecció de Solo Dance i classifica 9 esportistes. L'entitat continua sumant èxits aquesta temporada i 5 patinadores es classifiquen pel Campionat de Catalunya de Solo Dance i 4 patinadores més per la Copa Federació de Solo Dance. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dimarts, els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Aquest dimarts ha començat amb el cel serè a tota la comarca, però esperem que amb el pas de les hores la nuvolositat torni a augmentar i tindrem una tarda semblant a la d'ahir, amb precipitacions en forma de xàfecs irregulars, en conjunt poc importants, tot i que localment sempre podem tenir alguna precipitació més destacable. Sense anar més lluny, ahir, a bona part del Maresme, de 2 a 3 litres per metre quadrat, fins i tot en alguns punts al sud de la comarca amb prou feines van arribar al litre per metre quadrat, però en canvi, un xàfec intens ahir a la tarda va deixar 16 litres a l'àrea de Tordera. Per tant, això demostra aquesta irregularitat en quant a precipitacions que avui continuarà i que a partir del migdia podran afectar qualsevol punt de la comarca. De cara a demà el temps ja s'estabilitza més, tindrem més estones amb sol, sense precipitacions, com a molt. A última hora de la tarda es pot escapar alguna gotellada al Maresme Nord, creient que poca cosa, i dijous ja tindrem un temps molt més tranquil. Tot això amb unes temperatures que avui es mantenen sense canvis, demà pujaran lleugerament.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui dimarts, el primer dimarts d'aquest mes de maig, ja ho sabeu, allò de que pel maig cada dia un raig, el que passa que ara que els refrans no acaben de complir-se quasi bé mai. Però bé, de moment sí que està plovent quasi bé cada dia en algun lloc o un altre. Doncs benvinguts a tots i a totes i, com sempre, salut per tothom. I com ja sabeu, avui el programa anirà dedicat empreses i comerços de Tordera i Rodalies per la seva aportació en diferents esdeveniments del poble. Avui anirà per sabateries i complements. I la publicitat, creieu que la publicitat existirà sempre? Estarà present? Sí, oi que sí? D'una manera o una altra, sí, la publicitat sempre hi serà.
1: Los niños juegan. En el tenis ella juega con banca y en todo deporte gana.

0: ayuda. Calzados Panther.
1: Base del deporte.
0: Calzados Panther.
1: Comodidad en su pie.
2: Hacemos todo tipo de arreglo del calzado y trabajos complicados a los que siempre daremos una solución. Somos especialistas en calzado a medida y ortopédico. Fabricamos con materiales de primera calidad. Trabajamos la piel y damos solución a clientes con dolencias, pies delicados o aquellos especialmente problemáticos.
3: Llegó a Concepción lo que ellas estaban esperando. Fedra, solo para ellas. Fedra Calzados, una nueva alternativa para vestir a la mujer. Sandalias, suecos, zapatillas, carteras y accesorios, temporada primavera-verano de uno. Te presentamos algunas tendencias de mercado con reconocidas marcas a nivel nacional e internacional. Vení a conocerlas. Fedra Calzados. Tenemos importantes promociones por apertura para ellas.
4: I us recordeu del goril·la, aquelles pilotetes que regalaven si compraves un parell de sabates, amb aquella imatge d'aquell goril·la?
5: Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Carrilé. En este vídeo vamos a volver a hablar de los zapatos de la pelota verde. En este caso nos vamos a centrar en los zapatos junior y de talla grande, porque en Carrilé pensamos en niños de todas las edades. Estos zapatos los tenemos hasta la talla 45. Lo mismo, zapatos con velcro, tipo náutico, con cordón, mocasín, castellano. Las características son las mismas de los clásicos colegiales de gorila, que ya sabemos que su característica principal es la durabilidad. Zapatos fuertes y resistentes. No te olvides de visitar nuestro catálogo online y recuerda que los zapatos colegiales de
4: goril·la
5: los tenemos durante todo el año.
4: Ai, sí, els goril·la. Bé, hi ha... La sabateria és molt antiga. Les primeres evidències de calçat daten aproximadament de 10.000 anys abans de Crist, en el Paleolític. La sabata de cuir més antiga es troba a Armènia i que data del 3.500 abans de Crist, feta d'una sola peça de pell de vaca. Els primers talons, curiosament, les plataformes i talons, ja s'utilitzaven en l'antic Egipte. Si tanquem els ulls, veurem, sí, aquella desfilada dels egipcis amb aquelles soles tan grandioses. I d'això fa més de 3.500 anys, com a símbol ja dels estatus per faraons, no? I que la modernació va arribar en el segle XIX i XX, sabates diferenciades... Fins a mitjans del segle XIX, la majoria de les sabates es feien sense distingir entre peu esquerre i dret. Potser, clar, d'això no ens en recordem. I s'anomenaven rectes. Va ser al voltant de 1850 quan es va començar a produir sabates específiques per cada peu. I quan es va industrialitzar la veritable modernitat del calçat, va arribar amb la mecanització en la fabricació de màquines de cosir de cuir. Sí, la qual cosa va permetre la producció en massa i va ser a finals del XIX i principis del XX. Les tendències actuals, avui dia, la modernitat s'enfoca en la comoditat i la moda, amb una barreja d'estils clàssics com mocassins i marceries que segueixen sent tendència a 2026. Bé, en resum, diríem que encara... que l'home es calça des de fa milers i mil·lennis d'anys, el que s'ha modern, còmode i diferenciat, el dret de l'esquerra, és una invenció dels últims 150-200 anys, només. De tot plegat, coneixerem un xic més amb l'entrevista que ens du la Nuri Pujol i que ens fa així.
6: Bé, doncs avui, audiència, estem a Calçats Uller. Estem aquí, en aquesta sabateria, que tenen, doncs, de tot, eh? De tot i més. Ens saludem en David Uller. David, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Doncs bé, aquí començarem explicant una mica la història familiar, no? El per què, doncs, teniu aquesta sabateria, com va començar, una mica les arrels... Com m'ho explicaries, això del pare?
7: Bueno, la sabateria la va començar el meu pare, efectivament. Era als voltants del 1960. Sé que abans havia tingut un taller al carrer Santa Llúcia, Ell, ell, feia, ell va començar fent només de sabater, només arreglava sabates. Sé que va tenir un taller a Santa Llúcia, per la part de dalt de Santa Llúcia, exactament no sé on és, i llavors al voltant del 1960, crec que era el 1961, va comprar aquest local, que tinc entès que abans hi havia una taverna, però clar, jo tot això no ho desconec.
6: Jo sí que me'n recordo, de la taverna. El que no me'n recordo és el nom.
7: No, jo tampoc. Això m'han explicat la meva mare i això, però jo no ho sé. I llavors ja va deixar la de Santa Llúcia i ja va muntant aquí. Llavors aquí. Sé que va començar només arreglant i llavors ja va posar la botiga i feia venda i reparació.
6: La portava ell, la botiga, també?
7: Sí, ell i la meva mare.
6: Ah.
7: Sí, sí. I llavors, jo vaig néixer ja era l'any 1970, llavors sé que això va començar al voltant 60-61 seria, i jo ja vaig néixer aquí i, bueno, i...
6: I vas anar creixent veient l'ofici dels pares,
7: aquí
6: no?
7: Està, sí, sí, jo ja vaig néixer entre sabates, com aquell que diu.
6: Està bé aquesta cosa, eh?
7: Sí.
6: Bueno, vas anar creixent, vas anar a col·le aquí a Tordera i després vas fer secundària o no?
7: Sí, jo vaig fer, bueno, IGB, després vaig fer un primer grau de formació professional. I ja està, vull dir, llavors va passar que el meu pare va morir, que jo era petitet, tenia 9 anys, i bueno, llavors bueno, una mica l'obligació no, però clar, ho va agafar la meva mare i, bueno, i llavors com que es tractava molt d'ajudar en aquella època i tot això, pues, ja em vaig plantejar de quedar-me jo.
6: Ah, està bé. Així és aquest ofici d'arreglar sabates, el pare no t'ho va poder ensenyar?
7: No,
6: vas,
7: no, perquè jo era molt petit, jo tenia, ja et dic, 9 anys quan ell va morir. Llavors, el que sí es vam quedar és a part de la maquinària, no es va vendre tot, ens vam quedar a part de la maquinària, i clar, llavors, a mesura que vaig anar creixent, vaig començar a remenar la màquina de cosir, la màquina aquesta més gran.
6: Tu solet.
7: Sí.
6: I vas anar... O sigui, no t'ho va ensenyar, bueno, no t'ho va ensenyar ningú.
7: Exacte. No, sí, llavors ja quan vaig acabar el primer grau de formació professional... Vaig anar malgrat amb un senyor que, bueno, llavors era... El senyor era gran. Llavors vaig anar malgrat, jo tenia 16 anys, 16 o 17 anys. I, bueno, vaig anar... Jovenet era, vaig agafar el tren, me'n vaig anar malgrat i vaig buscar un sabater. I, bueno, suposo que li vaig caure en gràcia al seu jovenet o el que sigui.
6: Sí.
7: I em va dir que sí, que m'ensenyaria. I vaig estar poder mig any anant cada dia a Malgrat a prendre l'ofici.
6: I allà te va ensenyar com se cosien, com...
7: Sí, una mica tot.
6: O com s'encolava i tot
7: sí,
6: això,
7: sí,
6: no?
7: Sí, sí, tot.
6: Perquè
7: tot el que
6: és difícil això d'arreglar sabates? Com ho veus tu?
7: Bueno, jo ho tinc per mà, no?
6: Ja ho tens per mà.
7: Però, bueno, més que difícil, és un treball bastant manual. Tot i que ara sí que tenim maquinària, però és un treball molt manual.
6: Quines problemàtiques te causen les sabates? Perquè n'hi ha algunes que les pots arreglar, però potser no totes, no?
7: Sí, bueno, el problema que tenim avui dia és que també hi ha molta sabata d'aquesta que es pot dir barata, d'usar i tirar, que a vegades pot sortir més car una reparació que una...
6: És clar.
7: Que la compra d'unes sabates noves. Llavors, abans potser les sabates eren de més qualitat, en el sentit de que... Hi havia més soles de cuiro, es feien més mitges soles, ara tots són blocs de goma, vull dir, ha canviat molt en aquest sentit.
6: Sí. Per embaratir els preus, poder, ho fan,
7: sí,
6: i perquè en compris més sovint.
7: Aquí està, vull dir, avui dia tot ho s'ha de tirar, el que diem. Yeah. Vull dir,
6: no, sí, jo sí. Te'n vaig comprar unes, que encara les tinc, que me recordo que les vam comprar per l'hivern per anar a un lloc de fred i vull dir, no m'han durat.
7: No, sabata bona se'n fa, sí que se'n fa, però em refereixo que abans es feien moltes mitges soles perquè hi havia molt de cuiro, ara el cuiro és un material molt car i es fa, pues això, amb molta sola de goma.
6: Ah, es fa la sola de goma ara.
7: Sí, sí, en general sí.
6: Però que la
7: també ens trobem ara amb un problema de que estan per abaratir preus, estan fent materials que és el poliuretà, que té una caducitat que al cap de... Ens trobem que al cap de 4 o 5 anys caduca i es desfà aquest material. Llavors això pràcticament no es pot arreglar. No, pràcticament no es pot arreglar.
6: Clar, i la culpa és teva, no?
7: I la culpa...
6: Perquè clar...
7: Potser s'ho pensen, però clar, no
6: s'hi passa res.
7: El
6: bé,
7: material
6: no?
7: Té aquesta caducitat i es fa malbé.
6: Es fa malbé.
7: Sí, sí.
6: Déu-n'hi-do, doncs, la feina que tens a arreglar les sabates i que quedin bé i que la senyora doncs estigui, bueno, o el
7: si
6: senyor
7: intenta
6: estigui
7: fer el que es pot, sí, clar. Sempre es mira de quedar bé. Sí.
6: Està bé. Doncs no sé, aquestes ventes, de com són les ventes aquí a Tordera, amb quanta sabateria de sabata i espardenya. Com, no sé si estàs content, perquè fa molts anys que hi ets.
7: Sí, mira, bueno, jo ja et dic, vaig començar, que me vaig posar jo, però, bueno, que jo vaig posar-me ja oficialment el 1990, tornant de la mili. Sí, sí, quan vaig tornar de la mili ja m'hi vaig posar. I, bueno, les ventes, què t'he de dir, cada vegada van a pitjor, com aquell que diu, cada vegada és més difícil. Cada vegada és més difícil, però, bueno, lluitant i entre una cosa, entre la reparació, la venda i una cosa i l'altra, mirem de sortir-nos-en.
6: Anem
7: trampejant.
6: Anem trampejant, sí. Exacte. Perquè tu també tens família, no li aconsellaràs pas que vengui, bueno, a recrir sabates?
7: No, bueno, el problema que ens trobem tots, que els meus fills, per exemple, no ho volen seguir, per gota que puguin, volen estudiar i no ho volen, sí, seguir, vull dir... Però aquest és el problema, penso que és general, eh?
6: Sí, general, la gent, dia... els fills els vols fer estudiar, sí, però a vegades, jo sempre els dic als nets, els dic, si estudieu molt, però potser haurà d'anar a fer de manobra, eh?
7: Sí, clar, algú haurà de fer al final el treball manual, algú l'haurà d'acabar fent, és, sí, veritat. Sí, sí,
6: també veig, no, que arregles bosses, no?, bosses d'esport per cosir...
7: Sí, sí, bueno, el tema d'això, una mica tot, sabates, bosses... Bolsos, una mica
6: tot. Sí, sí. Es fa alguna cosa, cosí. Sí. Cremalleres, poder?
7: Cremalleres, sí. Cremalleres de jaquetes, cremalleres de pantalons, bueno, tot el que no és de patronatge, per dir-ho d'una manera, pues, sí, el que és reparació, en general, sí, sí.
6: Sí, sí. Si trobes que algú ve i diu, bueno, aquestes sabates estan molt brutes, no me les puc netejar, principalment els homes, no? Fes-me una il·lustrada.
7: Sí, sí, sí, sí, es fa.
6: Perquè
7: fa, sí,
6: abans hi havia una gent al carrer que tu te sentaves, posaves el peu allà i te rentaves.
7: Sí, sí, t'ho raspallaven, això s'ha perdut. Això.
6: S'ha perdut, això.
7: Almenys jo no conec ningú que ho faci.
6: Sí, però sí que es feia.
7: Sí, sí, sí que es feia, sí, sí, és veritat.
6: Doncs bé, no sé si vols explicar alguna cosa més, perquè tenim aquí la Mari que està a punt d'ensenyar-nos el que hi ha a l'aparador,
7: bueno,
6: però
7: no,
6: una mica amb les marques que treballes, n'hem parlat, ara m'he despistat, no sé si...
7: Bueno, no n'hem parlat. Bueno, les marques miro de tenir una mica de varietat de tot. Des de la marca, una que surt molt bé, que és la marca Marpiés, passant per Pitillos, Hyber, que fa cosa d'esport, bueno, les marques miro de tocar-ne vàries. Valèries, que és fabricació 100% espanyola, això també és bastant important, però hi ha molta cosa que ve de la Xina actualment.
6: Clar,
7: i
6: llavors
7: això,
6: allò ja no interessa tant, no?
7: No, clar, però el que diem, sabata bona, no és pas que se'n faci molta, però també n'hi ha
6: però,
7: que...
6: Però ara estic pensant, el que ve de la Xina, quina facilitat tens tu per comprar-ho?
7: Bueno, no hi ha distribuïdors aquí des d'Espanya, sí, des d'Alicant, sobretot, hi ha magatzems que ho distribueixen a nivell nacional.
6: Està bé, està bé.
7: Sempre jo parlo amb sabata amb una mica ja de, sí, de qualitat, no?
6: De
7: allò,
6: qualitat.
7: No allò tan tirat que allò, vull dir, fet a la Xina, però amb una mica de qualitat, hi ha distribuïdors des d'aquí a Espanya, sí.
6: Doncs bé, penso que si vols dir alguna cosa més i anirem amb la Mari a veure què
7: no,
6: ens diu.
7: No, per la meva part...
6: Hi ha màquines de cosir, Singer, eh?
7: Sí, sí, que... sí, mira el que dèiem de la maquinària. Aquesta màquina té més de 40 anys. Sí,
6: ah,
7: sí, ara és una màquina que cus perfecta, més que les que fan ara.
6: Ah, clar, sí, clar, sí, clar. Però bueno, per cosir roba sí que no val, això. És per la sabata i prou,
7: sí,
6: no?
7: Sí, això és per sabata, és professional per sabata. Això, sí, sí.
6: Molt
7: i
6: bé.
7: Aquesta sí que la gran, la màquina gran sí que la vaig comprar, poder fer 8 o 10 anys que la vaig comprar aquesta. Sí, sí.
6: També veig que tens bolsos, els bolsos també te venen d'aquestes cases que compres la sabata i espardenya o et venen d'un altre lloc?
7: No, bueno, sí, però és una fàbrica de bolsos, són fàbriques de bolsos.
6: Ah, només de bolsos.
7: Sí, sí, sí.
6: Està bé.
7: Sí, sí. Alguna fàbrica de sabata sí que fa algun bon... per fer el conjunt, però bàsicament les fàbriques de bolsos només fan bolsos, sí.
6: I cinturons, com són aquests cinturons que vens tu?
7: Bueno, cinturons de pell.
6: De pell,
7: sí,
6: són.
7: Sí, sí, sí.
6: N'hi ha molts que no ho són, eh?
7: N'hi ha, sí, vull dir, hi ha molta cosa sintètica.
6: I llavors allà amb tu corda sempre es fa malbé,
7: sí,
6: de seguida.
7: Sí, es fa malbé, la part del forat es va eixamplant i es fa, sí, malbé, sí, sí, sí, sí, sí.
6: De cinturons. Bueno, quant als complements, bolsos i cinturons?
7: Bolsos, cinturons, batums, tota classe de, per, bueno, per netejar les sabates, desodorants per la mal olor dels peus.
6: Ah, sí? Sí, això també. No ho he sentit.
7: Sí, sí, sí.
6: A la sabata amb, poses un desodorant?
7: Sí, o bé amb esprai o bé amb polvos, hi ha desodorant per regular la suor i perquè no facin pudor. Sí, sí.
6: Està molt bé.
7: Llavors també les plantilles com a complement, sí. Bueno, una mica... Tot el que es tracta dels peus, una mica tot. Ho
6: una mica tot, sí, perquè, sí. Perquè caminem millor, perquè els tractem a vegades molt malament.
7: Sí,
6: eh?
7: Sí, és una de les coses que es tracta malament.
6: Doncs anem ara amb la Mari, que ens ensenyarà l'aparador. Què t'assembla?
7: Sí, sí, tant, sí? Tant. Sí, sí.
6: Doncs anem, Mari, a veure aquest aparador, com la tens. Hola, Mari, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
6: Tu distribueixes una mica el que és la tot el que és la sabateria en general i espardenyeria, no? Com ho fas, això?
8: Bueno, això segons la tendència, segons la temporada de cada sabata, primavera, hivern...
6: El canvi.
8: El canvi. Sobretot el canvi, doncs, anem mirant, aviam de posar tot el que arriba, tot el que encara tenim que es pot aprofitar de cara al temps que anem... Bueno, anem posant així mica en mica. Mm-hmm.
6: Perquè jo veig per ordre primer la sabata, estic parlant de la secció de dona, que sí. És la que jo més domino, perquè quan m'arribo aquí el que miro és la secció de dona, la secció d'home no, com que no m'interessa, no sé que no vulgui fer algun regal, que a vegades també passa. Clar, doncs, ara primer la sabata de dona poses?
8: Sí, ara per exemple, que estem ja a la primavera, sí. Primer posem-lo tancat. Primer de tot el que és tancat, que no sigui tan obert, i després, conforme van arribar més gènere, anem posant més sandàlia. O sigui, d'aquí un mes o així, ja estarà tot de sandàlia.
6: I ara tancat, sandàlia hi haurà poqueta cosa. Sandàlia i tancada
8: de primavera. No, de primavera encara n'hi haurà. Mm. Hi ha gent que a l'estiu també vol el peu tancat.
6: Majorment aquesta gent que tenen doncs, dificultat amb tombar el peu,
8: o tema
6: així...
8: plantilles, però ja n'hi ha sandàlies també amb plantilles, cada vegada sí. Hi ha més sandàlies també que pots treure la plantilla i pots posar la tia.
6: Posen la porta la forma del peu a sota, no?
8: Treus la plantilla de la sabata i poses la teva ortopèdica, que encaixa molt
6: bé. N'hi ha de sabates ortopèdiques?
8: Per plantilles?
6: No, alguna sabata que dius, no, és que jo tinc que portar ortopèdica, m'ha dit el metge.
8: És més específic, però nosaltres hi ha marques que són amples que s'adapten molt bé a la plantilla. Segons el gust de la plantilla s'adapten bé. Sí, per això, de moment, no tenim problema.
6: Ha de ser un metge que digui, bueno...
8: Ha de ser algun tipus de peu que ja sigui molt ample, molt problemàtic, inflat i tot això. Però, bueno, ja n'hi ha sabates i sandàlies amples que treus la plantilla i pots posar la teva. Avui dia cada vegada
6: però jo veig que
8: més...
6: tu bueno, l'aparador es nota molt que hi ha la mà d'una dona perquè...
8: Bueno, he de dir que jo les poso però en David també fa la seva part no tot, ho fem a mitges, Sí, les posem i bueno, ell també donem entre tots dos mira això, gira una mica posa aquest costat que quedarà bé ho fem entre tots dos
6: ja. I la secció de l'home com la fas? Més o menys igual?
8: Igual quan faig l'aparador de dona, també faig el d'home. I també és més o menys igual.
6: Mm. Sí. L'home, bueno, l'hivern tot ho volem tot tancat, també la dona, però a l'estiu...
8: A l'estiu l'home també vol sandàlia, eh?
6: Sí.
8: També n'hi ha sandàlies... A vegades no les volen molt obertes, però bueno, hi ha sandàlies tancades, que també es porten bé i també per plantilles.
6: És clar. Doncs bé, no sé, també m'acudeix una cosa com a dependenta, que has de tenir paciència amb la clientela, no?
8: Bueno, això sobretot. El primer és la paciència, però bueno, jo en tinc, m'agrada molt parlar amb la gent de cara al públic. Si no, aviam, si no t'agrada estar de cara al públic, no et posis, perquè clar, és molta paciència, la gent també t'explica les seves coses, a vegades fas una mica... de psicòloga també, però bueno, és molt agradable, A mi personalment m'agrada molt.
6: T'agrada molt això.
8: Sí. És que si no...
6: Fa molts anys, que ho fas.
8: Sí.
6: Bastants.
8: Doncs 25 anys.
6: Ja són anys, ja esgafes experiència.
8: Sí. Me'n recordo, el meu fill tenia 6 mesos, té 25, o sigui, ja...
6: Déu-n'hi-do. Doncs no sé, si vols explicar alguna anècdota d'alguna... Bueno, sense explicar noms, D'alguna clientela especial que et dius, bueno... M'ha tret l'atenció alguna anècdota, alguna cosa, no?
8: Jo ara mateix no me'n recordo de cap. Segur que en tinc, perquè en tants anys sempre llavors, hi ha anècdotes.
6: Sí, el peu, Clar, jo ara m'emprovo una espardenya i dic, no, aquest se'n va bé, però no tothom ho sap fer, això. Com prens la mesura de la persona del peu, que li càpiga bé el peu a dintre?
8: La persona s'ha de trobar el peu còmode. Clar, sí. A vegades n'hi ha que diuen, aquesta m'agrada, se l'emproven i no li queda bé. O no li agrada, o li aprieta. Mm-hmm. Llavors canvies i potser la que ella pensava que no li anava bé és la que li va perfecta. Cada peu és un món, eh?
6: Clar, perquè hi deu haver peus més estrets, més
8: amples. Més estrets, més amples, amb juanetes, amb dits, el dit martell...
6: Mm. Els que estiguem molt els peus, eh?
8: Sí.
6: Sí, sí.
8: Però,
6: sí.
8: Bueno, avui dia hi ha sabates còmodes, eh?
6: Ja.
8: Que avui dia... Doncs abans bé. Sí, era més, ara cada vegada són ampletes, és diferent.
6: Sí, s'adapten poder una mica a la problemàtica. Perquè això dels taló també hi ha una altra cosa aquí, tu en tens alguna però molt poques. Ara les senyores ja no porten aquell taló tan alt, i de punxa.
8: No el porten i ara cada vegada volen més sabates, més planetes o amb cuny. El taló costa molt, una sabata de vestir costa molt de trobar. Avui dia és complicat, però bueno...
6: Un talonet baix, sí, així, però sí. El taló alt...
8: Aquests talons alts d'agulla i tot això, cada vegada anem baixant
6: una mica. Jo encara veig el Telenotícies, a vegades, al vespre, que és el Telenotícies que més veiem, i jo veig les noies que van amb aquest pantaló d'agulla... Amb aquesta sabata d'agulla,
8: sí.
6: Perquè els hi deuen també obligar a anar una mica més modernes,
8: suposo,
6: no?
8: Suposo que
6: més,
8: sí,
6: més,
8: però bueno...
6: Bueno, modernes, entre cometes, eh?
8: Avui dia el que es busca més comoditat.
6: És que diuen que fa malbé molt el peu, no?
8: Sí, clar. Bueno, els podòlegs diuen que, clar, contra més taló, el Juanete també... El peu es deforma.
6: Sí, sí.
8: El peu es deforma, però bueno...
6: Es va deformant.
8: Sí.
6: Doncs bé, a veure si David fes la part final, ara sí, tu. Jo sí, em sembla sí. Que estem una mica... Hem fet un recorregut per tota la botiga.
7: Un mica repàs de tot, bueno.
6: Digue'ls alguna cosa a la clientela.
7: Res, que qualsevol...
6: On estem? Al carrer també, no l'hem dit al principi.
7: Estem aquí al Camí Ral, al centre de Tordera, al Camí Ral número 51. Bueno, res, que qualsevol cosa que necessiteu, aquí estem.
6: Sí. Després també hi ha una pregunta que no te l'he feta. Al mercat de Tordera, el diumenge, tu tens gènere a fora?
7: Sí, teníem una taula de tot el que és la nostra façana.
6: Ah.
7: El que és l'amplada de la façana, fem una taula a fora, sí.
6: Això també et va bé, no?, per... Donar-te a conèixer més perquè venen més forasters.
7: Sí, clar, no? Mira, el que diem, la gent fa gent i el diumenge, pues, clar, és el dia que corre més gent i si veuen alguna cosa fora, doncs pues, també...
6: I no t'ha passat mai que te s'emporten un parell de sabates?
7: Sí que ens va passar, però bueno, és el que deia ara amb la Mari, tot és experiència. Vull dir, a fora només podem posar un peu i, a més, ha de ser tot el peu dret, per exemple.
6: Ah,
7: o peu esquerre, perquè si no es feien el parell i s'enduien, ni tant que ens hi han trobat. Sí,
6: ai,
7: sí.
6: Senyor.
7: Llavors posem només una sabata fora com a mostra i només un peu.
6: I llavors, si volen alguna cosa, han d'entrar.
7: Han d'entrar a buscar l'altra.
6: Ah, està bé. Sí. No, molt ben pensat. Molt ben pensat. Doncs bé, hem fet aquest recull avui entre en David i la Mari i ja ho sabeu, aquí, per lo que vulgueu, podeu venir a comprar les espardenyes, les sabates, tots els complements que hi han i arreglar si alguna cosa s'espatlla.
7: Exacte, sí, aquí estem.
6: Moltes gràcies, David. Gràcies. Moltes gràcies, Mari.
8: A vosaltres.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Doncs vinga, adeu-siau.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
10: Notícies en xarxa. Edició matí.
11: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
10: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
12: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
10: Notícies en xarxa. Edició matí. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera. l'emissora que t'escolta.

Doncs bé, i com cada dimarts, la Nancy Sinatra ens convida a caminar, encara que ella diu que aquestes botes no ho són. Però sí que nosaltres ens anem avui a Romanyà de la Selva. Aquest poble antigament es deia Vier. És una entitat de població del municipi de Santa Cristina d'Aro. Se situa al cor de la serralada de les Gavarres Marítimes, més o menys a 325 metres sobre el nivell del mar i a uns 6 quilòmetres de Platja d'Aro. Sí, a la Costa Brava. Sí. Costa Brava Centre. La població de Romanyà es troba inserida al vell mig del massís, com dèiem, de les Gavarres Marítimes, que és un espai natural protegit. El PEIN, sí, és per la Generalitat de Catalunya. Dins de l'àrea de l'entitat de la població s'hi poden trobar les fonts de Romanyà, Font del Prat, Font Josepa, Font de la Vall, Font Sotera, Font del Llop i Font de les Castanyeres, o dels Castanyers. Diverses rutes i senders, doncs, a més del sender del Gran Recorregut, que és, pels que fan rutes, està senyalitzada com GR92. Bé, què us sembla si de tant de caminar i tantes fonts fem una aturada turística i ens posem música? Doncs, si ens posem música, escoltarem en Pep Sala, si ens vol dir alguna cosa, i que sonarà així.

0: Bé, aquesta és la taverna del John, de Pep Sala, i nosaltres ara el que farem... Bé, falten uns segons per entrar a publicitat, i us direm que després parlarem de l'antiguitat d'aquesta història de la cova d'en Daina, que us direm de seguida de què va. Un moment per la publicitat i tornem de seguida.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Doncs, com dèiem, si volem parlar d'antiguitat, hem de parlar de la cova d'en Daina. Aquesta cova és un dolmen de granit de grans dimensions, construïda entre el 2700 abans de Crist i 2200 més o menys, al poble de Romanyà de la Selva, Baix Empordà, declarat bé cultural d'interès local i que en la categoria de la zona arqueològica. No entrarem en els detalls tècnics, que seria molt llarg, però de ben segur que els arqueòlegs n'estan molt cofois. I l'any 1972, l'escriptora Mercè Rodoreda, la coneixereu molts de vosaltres, s'instal·là en un dels nous xalets de la urbanització adjacent al nucli de Romanyà, després de retornar de l'exili. Aquest xalet, pelat aleshores... El Senyal, avui es diu El Senyal Vell, propietat de la seva amiga Carme Montrúbia, fou testimoni de l'acabament de la novel·la Mirall Trencat, el 1974, del recull de viatges de Flors, 1980, i de la redacció de Quanta, Quanta, Quanta Guerra, publicada el 1980, la seva darrera novel·la publicada en vida. Mercè Rodoreda... Mercè Rosa Rodoreda i Gurguín, que nasqui el 10 d'octubre de 1908 en una petita torre amb jardí del carrer de Sant Antoni, actualment carrer de Manuel Angelón, al barri de Sant Gervasi de Cassoles, a Barcelona. Fou l'única filla d'Andreu Rodoreda i Sallent, comptable de l'armeria, i Montserrat Gurguí i Guàrdia. Tots dos eren grans amants de la literatura i el teatre i, de fet, havien assistit a classes de declamació a l'Escola d'Art Dramàtic, que posteriorment esdevindria l'Institut del Teatre, impartides llavors en aquell temps per Adrià Gual. La seva mare també tenia gran interès per la música. Doncs això, parlant de música, aquí tenim un tema del Café Quijano, La taverna del Buda.

Doncs bé, hem escoltat el Café Quijano amb aquesta Taverna del Buda. I la figura de l'avi, de Mercè Rodoreda, marcà intensament la seva... i l'arribà a considerar, doncs, el seu mestre. Gurguí li inculcà un profund sentiment catalanista i un amor a la llengua catalana i a les flors, que quedaren ben reflectides al llarg de tota la seva obra, d'aquesta obra de Mercè Rodoreda. Recordo la sensació d'estar a casa quan, abocada a la barana del terrat, veia caure damunt la gespa i les hortènsies, les flors blaves de la xicandra. No sabré explicar-ho mai, sempre anava dient, mai no he sentit tant a casa com quan vivia a casa del meu avi, amb els meus pares. Rodoreda morí l'any 1983 a Girona i fou enterrada al cementiri de Romanyà de la Selma, tal com ella desitjava. L'any 2014 el poble va retre homenatge a l'escriptora col·locant el bust que ella mateixa va encarregar a l'escultor Antoni Delgado abans de morir. Doncs sí, Mercè Rodoreda va estar casada dues vegades i va tindre tres fills, crec tres nois, i que si en aquests moments pogués escollir un tema, doncs potser, parlant de música ja, podria acomiadar-nos ja avui, perquè d'aquí un xic tindrem el nostre company Lluís Sabater amb la tertúlia dels polítics. I dic poder amb ella li agradaria escoltar, no ho sé, faríem un tema de Lluís Llach, i com que ell estimava molt aquest país, li dedicaríem, doncs, aquest país petit d'en Lluís Llach. I aprofitar jo ja també que acomiadar-me de tots vosaltres, avui potser serà una mica més aviat, però bé, com he dit abans, hi ha tertúlia de polítics i també és molt interessant. Bé, us desitjo un dimarts esplèndid, un final de setmana sensacional, i ja sabeu que el dilluns tenim Sant Ponç, la festa del poble. Per tant, a tothom, a tots i a totes, us desitjo una feliç setmana i que tinguem una bona estada i que ens faci un bon dia per l'estada de Sant Ponç. Us deixo, doncs, amb aquest país petit d'en Lluís Llach. Adéu-siau, que sigueu feliços!

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Benusson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé.
3: Per aquí.
0: Actualitat.
1: Ui. En tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
3: No, tinc actualitat.
1: Ted Lasso. Torne.
3: Sí.
1: A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós, i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista, doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donaran un toc i un gir en principi a l'argument, potser una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
3: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire de, com de revival, no? Com de que
1: innecessari, absolutament.
3: Bueno, veurem. També t'he dic, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
1: Ningú és perfecte.
3: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
1: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tanca, no cal que la tornis a obrir, ja està. És que no cal.
3: Bueno, a nivell empresarial i a nivell financer, segurament però, no pensin el mateix.
1: En aquest cas, me la porta bastant el que pugui ser a nivell empresarial. Està i bé. Com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
3: Vale, jo... Ara és el meu torn, no? Ja puc?
1: Tenia més coses, però com que no me les he apuntat...
3: No, digues.
1: No me'n recordo perquè no me les he apuntat.
3: Vale.
1: Aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
3: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
1: No, l'has vist en una setmana.
3: He vist
1: de fet, en menys d'una setmana. Encara no ho entenc ara.
3: He vist Severance. I em feia mal al cap, t'ho he de dir.
1: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
3: És no, encara així ha afectat a la meva manera de veure sèries, perquè jo sóc molt assidu de l'atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar hi bé i per organitzar tot el que has vist.
1: I tant.
3: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie. Però quina passada de sèrie.
1: Mira,
3: en absolutament
1: el pin aquí,
3: en absolutament tots els aspectes. O sigui,
1: estic molt content d'haver-lo descobert.
3: És una, a mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
1: Jo no estic ansiós. Controlo no. la meva ànsia.
3: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
1: Protagonista.
3: Correcte. Adam Scott, protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera... que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha de la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno.
1: No passa res.
3: No passa res. A veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
1: Bueno, poden envellir
3: ens hi plantem
1: sèrie,
3: al 60 també. Molt ràpid.
1: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys pels 32.
3: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
1: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
3: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'aniríem ja.
1: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
1: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
1: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
1: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'apunto.
1: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Quan tampoc Instagram no el fa servir massa, no te molestaré.
0: No.
1: Però me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix?
0: Molt bé,
1: serà això.
0: Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
3: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
1: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comencem. Va,
1: no, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, un sí. dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'Ulleida de ràdio, sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
3: Perquè aquesta perquè, ja és una categoria a banda.
1: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
1: No, no vol dir que tinguin un guió en totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna
3: com
1: sèrie,
3: avui, sí,
1: ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.
1: Sèries on els animals doncs, tenen un paper important. En algunes d'elles aquest seria el criteri.
0: Molt bé.
1: També he de dir una cosa. S'està perdent, eh?
3: Sí.
1: Abans seré, pel que he vist, abans era més habitual en donar-los protagonisme narratiu als animals, no tant a dia d'avui.
3: Jo crec que això també va una mica de la mà amb allò que vam comentar al final del programa de la setmana passada, que és que jo crec que amb les condicions laborals i com s'està regulant tot, potser ja no està tan ben vist treballar amb animals. No sé, per exemple, se m'acudeix lo del Mico Cappuccino que tenien a Friends, que, home, vist en perspectiva, no? Mm. Però potser te sap una mica greu per l'animal.
0: No.
3: És com, perdona?
0: Que és diferent un gos, per exemple.
1: A un mico, sí.
3: Bueno, sí, depèn.
0: Pot fer d'animal de companyia, que ja és un animal de companyia.
1: No em ficaré a parlar de perspectives. Sí, bueno,
3: sempre,
1: a dia d'avui
3: sempre és interessant fer-ho.
1: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem amb pues més calma i tranquil·litat.
3: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
0: Doncs vinga.
1: Alguna d'elles protagonitzades, eh? És a dir, sí.
0: Clar.
1: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla que anem just dos de temps i hem de començar a tirar.
0: Podem
1: doncs, sisplau, el programa és teu.
0: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un pare.
1: És que les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlarem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió algunes que he trobat capítols a YouTube. Ja us aniré dient quan és quina esquina per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No. O sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: A mi, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any avui.
0: Sí,
2: val?
0: Hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: A mi... Sí. Clar, bueno, perquè llegeixes sense concentrar-te, claro. Vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. I ens hem de... ja sé,
0: no es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966, no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: O sigui, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera, Starring, surt el nom dels actors, i també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring, Clarence, de, no sé, de Cross-Eyed Lion...
2: Perfecte. doncs tenen, com deien, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: Bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé.
2: A mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, sé de l'època a la que són, aquí hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
2: per tant, havien de fer servir animals reals actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
2: Clar, però ara fas una sèrie sobre un dofí i és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
2: Correcte, sí.
1: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
0: Han canviat.
2: Us ha agradat, l'argument, Bec?
1: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
1: Està bé.
0: És veritat.
1: Les perspectives han canviat. Ara, els contractes dels dofins...
2: Però ho dieu amb un rintintint.
1: És tot molt més estricte.
2: Que potser té un punt de falton, o no?
1: No. No, cap a tu no.
2: Vale. Parlant de rintintint.
0: Anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
1: Acabaré estirant-me de la llengua. Rintintint, aquesta és
0: no sona? A mi no.
1: No?
0: No, a tu sí.
1: Bueno, em sonava rintintint.
0: Home, la paraula sí.
2: Sí, però el que rintintint era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
1: A mi em sona. Sisplau, endavant.

0: molt patriòtica, això.
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Un cop enrere, eh?
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al fort Apache. Ni els animals més feroges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin. El 2007 es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser
2: una patacada
1: important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, pues això, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta que YouTube bloqueja segons quins països determinades quines coses, doncs no s'hi poden veure gaires a Espanya, però bueno, escolta, si voleu tenir un moment revival de ostres, jo veia Rin Tin Tin, d'això, i tal, algun parell de capítols us podreu mirar, eh?
0: Molt bé.
2: Allò per reviure una mica...
0: Però llavors et quedes amb les ganes, no?
1: Bueno, depèn, potser és... Ai, ja en tinc prou. Com quan menges dolç, no?
2: Clar, només és per...
1: 7 o 8 bombons.
2: No te veges una bossa de Madalena, si te menges una, no?
1: Ja en tinc prou. Amb aquesta mitja caixa de roja de bombons ja en tinc prou avui. Ja està, ja m'he tret el cuquet.
0: Molt bé, una altra sèrie, en aquest cas també el 1954, la sí.

0: starring Tommy Rettig as Jeff Miller, Jan Clayton as his mother, Ellen, George Cleveland as Gramps, and, of course, Lassie.
1: Guardonada sèrie que segueix les aventures d'un gos pasto escocès o Collie, anomenat Lassie. El personatge de Lassie ha aparegut en llibres, ràdio, televisió, cinema, joguines, historietes, sèries animades, jocs i en altres mitjans. El 2023 es va produir Lassie una nova aventura. Quina mania amb lo de les noves aventures.
2: Sí, bueno, clar, és que s'ha de reviure, a veure, amb un altre que hi ha per aquí i va funcionar bastant bé, els revivals al llarg dels anys.
3: És que si no es diria Lassie, la del 2023.
2: Clar.
3: Repetiria les mateixes.
1: Ja, però no cal, no?
3: Nueva aventura.
2: Mira, jo l'única referència que tinc d'aquesta sèrie...
1: A mi em sona, aquesta.
2: És ma mare dient-me que aquesta sèrie era tan trista que quan sortien els títols de crèdit ja s'hi posava a plorar.
3: Home.
2: Això és l'única review que tinc d'aquesta sèrie.
3: Potser la va agafar en un moment sensible.
2: També. Bueno, però quan eres petit també les coses t'afecten diferent, no? Quan ets un nen...
1: Jo crec que no he plorat mai sent petita.
2: No?
1: No. Ara sí.
3: D'emocionar-te per algun, jo crec que és
1: ara
3: més difícil en petit que en
2: gran. Vols dir?
3: I tant,
1: sí.
3: No? Jo crec que amb els anys no tens aquesta noció emocional, evolucionada. Tinc claríssim. Estic d'acord amb això.
2: Bueno, vale.
3: De petit, amb 8, 9, 10 anys, no
1: jo
3: plores.
1: No.
2: A mi és... Jo...
3: Però és que diré una cosa, de la mateixa manera que no plores... De la mateixa manera que no plores, no et fas de riure, eh?
1: No, tampoc.
3: No crec que hi hagi les emocions massa flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una pel·li.
2: Déu-n'hi-do, doncs jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu...
3: No, per favor.
2: Me'n fio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
3: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
1: Sí.
3: 100%.
1: Sí, estic d'acord.
2: Vale, ostres, els nens de cert, tu, bueno...
3: No, però perquè no
1: interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
3: Correcte.
1: Si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant. Tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
2: Vale.
1: Crec, vamos.
2: No ho sé, però ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
1: Jo és que no vaig mirar
3: Bambi. Jo no he vist mai Bambi.
1: Vamos!
2: Pues la de l'elefantet, com es deia?
3: Dumbo. No sé si l'he arribat a veure.
1: Jo crec que aquesta
3: sí. Però, per exemple, jo ara miro el Rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient el Rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
2: Quan moria Mufasa, Déu-n'hi-do també, eh? Vaya plorera bona, eh?
3: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
2: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i em vaig agafar una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir és que no vull repetir aquest trauma mai
3: és que,
2: més.
3: Però aquí,
2: això de crio, eh?
3: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que si la foscor, que si no sé què, no sé quantos... Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
2: Vale.
3: Però no passa res.
1: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterrània.

0: No l'hem tret del Rei León, eh? Aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola d'aquest Això van sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure en lloc d'Espanya.
0: No,
2: no, però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie. Ah. La podia posar a Mitele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Bonilla, entre d'altres.
2: Ojo,
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si entre tots dos el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran, segurament, físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Mm-hmm. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com es devia dir.
2: Però sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidó. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí. El padrí.
1: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així?
2: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no.
0: Aquell polític d'Astúries, de Santander.
1: Ai.
0: Ah, no, aquell era Revilla.
2: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois. Com estem avui,
0: Avui he rebut un Instagram que m'han dit, però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors,
1: jo
0: m'agafo una això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
2: I queda molta temporada encara, perdó.
0: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
1: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
2: sí.
1: Que és Rex, un policia diferente.
2: Sí.

0: coneguda telesèrie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí.
2: Jo no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
0: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
0: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
0: Jo tampoc.
2: Doncs probablement estiguem clar, parlant de la sèrie austríaca,
1: probablement una de les més
2: internacional
1: populars,
2: de la història de l'audiovisual austríac.
1: Sí, també us dic. També us, exacte. És que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet, jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana. Vale, australiana sí. me pot quadrar una miqueta més perquè han arribat més coses. Però després pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
0: Sí, bé, sí.
2: De fet... ja guanyar som la següent, la que es va fer basada també una miqueta en això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a, no sé si és a Canadà o als Estats Units.
0: Vale, doncs escolti'm aquesta.
3: Puede que tu perro sea mono o un peluche o incluso rápido, pero no es Rex.
4: Este es el famoso Rex.
5: Sí, así es.
3: Este dúo vuelve a resolver crímenes.
5: ¿Qué pasa, chico?
3: En la nueva serie de éxito.
5: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale?
4: ¡Rex, vamos!
3: Pillando a los malos. De salto en salto.
5: Buen trabajo.
3: A perro ladrador. No se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva, el 6 de septiembre, en Calle 13.
0: Bueno.
1: ¿A qué os ha quedado claro de qué anava esta serie?
2: Un perro, a perro ladrador, diu, eh? Sí. Com diu la frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: És que són uns vale. Artistes. Són uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, eh? O sigui, encara,
0: encara
1: és... Clar, clar.
2: Sí, és 2019, actualitat. Val. Movistar Plus, no sé quantes se'n poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
0: Perfecte. Una altra, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
6: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7 is the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
7: It's a big day today, Martin. Say good luck, Mama.
6: Every morning, I see her get in her car.
7: I love you, buddy.
6: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying my water, deliveries...
0: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en beneficis amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta.
0: Clar,
1: és una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i
0: sèrie
1: aquestes
0: podcast.
1: Coses. Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així, amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? Sí, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
0: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar, eh?
2: Només són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
0: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
0: No?
2: De les que he ficat no em sona.
0: 2021, socios y sabuesos.
8: ¿Quién te acribilla llamadas?
9: Oh, mi madre.
10: Sí,
9: luego la llamo.
8: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
9: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
11: Oh. Aquí tienes a Scott. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
9: ¿Qué quieres decirme con eso?
11: ¿Te ha llamado mamá?
12: Tu padre quería que te quedaras con Hutch. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hutch original.
9: No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
12: Vamos, acabarás encantado con él.
11: ¡Hutch,
9: no,
11: estás en
9: no,
11: tu casa!
9: ¡Hutch! ¡No, no, no!
0: Sergi.
10: Em toca a mi?
0: Sí.
1: Ojo.
10: I quin estem?
1: Socios i sabuesos Disney Plus.
0: Home, 2000... Esteu al final de curs, ja,
10: 2021, la sèrie Socis i Sabuesos. Socis sí que ho ha traduït, sabuesos no. Segueix Scott Turner, un ambiciós i ordenat detectiu nord-americà que hereta Hutch. Hereta, entenc que és que...
1: Sí, hereda, que li toque perquè algú ha mort d'alguna de sa família.
10: Vale, clar. Un dogo, veieu, ja no és una. Un dogo de Bordeus babós i desobedient. Scott aviat descobreix que el gos... No, aquí no estic dient res ni ironia per mig, és una realitat. El gos del seu pare difunt pot ser clau per resoldre un cas obert obligant-lo a conviure i treballar amb l'animal. Curiositat, el 1989, any que va néixer ma germà,
1: sí?
10: Tom Hanks va produir... Wow. Va protagonitzar la pel·lícula basada en el mateix
0: gos. En lo mateix,
10: Però jo ja sabia, és que aquí... Ho havia ficat bé, pensava, si ho he tirat l'ou.
1: En lo mateix.
10: En lo mateix.
1: Molt bé.
0: Una pregunta...
10: Sisplau.
0: Què vol dir sabuesos?
10: És com tu, si li diu als gossos,
1: busco,
10: no? Busco,
1: però miqueta, és una mica... No és exactament... O sigui, és com una... A veure, ara t'ho buscaré.
0: És que, dir, per la meva ignorància en castellà... Però
1: dir que aquesta sèrie està protagonitzada per Josh Peck, que és un actor que jo recordo...
10: Peck, por el culo.
1: Ja perquè no té K, és P-E-C-K. Llavors aquí ens falta.
10: Ens falta la K, no.
1: De trobar. És Josh Peck, un dels protagonistes de la sèrie infantil de Nickelodeon, suposo coneguda per tots o per la gran majoria de la meva generació, Drake i Josh.
0: I jo ara mateix...
1: Jo espero no, això.
10: Sí, és que a mi també m'ha començat a donar aquestes referències i he pensat... Doncs
1: pues em fa gràcia, perquè Josh Peck fa molt de temps que no el veia enlloc. I a més, vaig veure el tràiler i vaig dir, ui...
10: És com, si us parlo d'un jugador de futbol i us dic sí, que va jugar al Manchester o al no sé què, doncs us quedareu igual.
1: Bueno, però entenem que estem parlant d'un programa de sèries, no? Ens escolta, bueno, ens escolta un públic que mira sèries.
10: On, spoiler, bueno. Jo no les he vist totes, les del món.
1: No, però per això ho dic, així los lanzo, l'hora d'agó. Mira, un sabueso, és que estava buscant... Un sabueso és un gos... ho dic en castellà, perquè si no me
0: pararé el lío.
1: És un perro de caza, generalmente grande y de orejas caídas, con un olfato... Con un olfato prodigioso, utilizado para rastrear presas. És a dir, per exemple, els gossos caçadors serien sabuesos, un chihuahua no seria un sabueso.
0: Vale. No ho havia sentit en ma vida. Molt bé.
10: Hi ha paraules castellanes més poc habituals que sabueso.
1: Sí.
0: Bueno, però no l'havia sentit. En fi, les altres no podem escoltar.
10: Oh, la de Chueco és una llàstima.
1: La de Chueco...
0: Dona una oportunitat.
10: Chueco, dir, Chueco. No, bueno.
0: Deixa'm dir. Què fem? Parem aquí...
10: Un, dos, tres...
0: I fem una altra secció amb el que quede.
1: I afegim les animació sí. També.
10: No.
0: Aquí no fa any que està tantes males.
10: Mira que fa anys que hi ets aquí també.
0: Que mirarem jo crec que dona, Per una altra secció.
10: No, n'haurem d'afegir alguna o altra. Bueno, ja intentaré buscar-ne.
0: En trobarem alguna?
10: Si trobem dos o tres, en farem una altra. Va.
1: Vinga, va.
10: Ens ho han passat molt bé,
0: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
10: Adéu.
0: Fins aquí, això avançaria l'espai de sèries 2 a Ulli de Ràdio.

0: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon!
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: I avui aliments de qualitat al menú de Dial Interior.
2: Avui aliments de qualitat, com sempre.
1: Què tenim?
2: Mira, d'entrant tenim l'entrevista a la Marga Galtés sobre el breathwork. La secció EGB avui sobre la massa crítica i la secció, diguem-ne, exploració.
1: Buah!
2: Amb en Cristian Carles Tolró.
1: Que no sabem mai què pot passar aquí.
2: No ho sabem mai. Obrim melón.
1: A veure què passa. I tenim a l'estudi amb nosaltres la Marga Galtés. Marga, benvinguda.
3: Hola, gràcies per convidar-me.
1: I la Marga és moltes coses. La Marga és instructora de ioga, fa de terapeuta floral i, del tema que parlarem avui, és conductora de breathwork. Marga, ras i curt, sabem respirar?
3: Jo no dic mai saber o no saber respirar, vale? De fet, les postures, els gestos, jo, per mi són com una manifestació externa, no?, d'un estat de consciència o d'una actitud. Llavors, es pot influir des del cos a la ment o de la ment al cos, no? És com un camí de doble direcció. Quan estudiem la postura,